i la normativa de residus. I l'Ajuntament de Cunit subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu 2026 amb sensació activa. Com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit dona suport al casal d'estiu de les escoles d'infantil i primària de Cunit. L'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Aquest any és l'organització sense ànim de lucre Fundació Catalunya Voluntària la que organitza un casal d'estiu adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys amb la programació de diferents activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu. Per aquest estiu, l'Ajuntament de Cunit ha mantingut doncs, la subvenció fins als 7 euros per dia i nen i usuari usuària del casal d'estiu per tal que es puguin mantenir els preus de l'any passat. Cal destacar que, a més de la subvenció, el que també contempla 13.000 euros extras per sufragar les despeses que tinguin per objecte millorar l'atenció dels infants amb necessitats educatives especials per possibilitar que aquests puguin doncs, participar plenament i sense cap discriminació en les activitats que s'organitzen. D'altra banda, Cunit acull un taller informatiu per convertir l'experiència en el treball de cures i la llar en un certificat oficial. El proper dijous, dia 28 de maig, es durà a terme el taller informatiu Acredita't que impulsa el Consell Comarcal del Baix Penedès en col·laboració amb l'Ajuntament de Cunit. Està adreçat a totes aquelles persones que tinguin experiència en la cura de persones grans i o bé amb dependència i treballs de la llar, però que no tenen cap certificat oficial. L'objectiu és reconèixer el treball de cura que han assumit majoritàriament les dones al llarg del temps i que no ha estat considerat com a treball. El taller informatiu es farà a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, en horari de 10 del matí a 12 del migdia. I el proper dissabte, 30 de maig, de 10 del matí a 2 del migdia, la platja de l'estació de Cunit, a l'Espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació, jornada que celebrarem el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit faran els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al Passeig Marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'Estela retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no puguin, doncs, no hagin participat en els tallers, que puguin fer el seu propi Estel i unir-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració durant espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 del matí a 2:15 del matí, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al Passeig Marítim. Seguidament, de 10:45 fins a 11:15, tindrem espectacles de les escoles de ball. Primer, tindrem l'escola de dansa, l'Estudio Cunit, amb la participació dels grups Gospel Show, Angry Birds i Stormies. Tot seguit, el grup Mini Bones de l'escola de dansa Dancing Cunit i, per acabar l'esdeveniment, actuaran alumnes de l'escola de música amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus i The Sisters and Brothers. Començaran a 11:45 del migdia i es duran a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. I l'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barris Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i incrementar la presència policial als barris de muntanya. L'actuació és fruit dels acords assolits durant la reunió institucional celebrada la setmana passada entre l'Ajuntament de Cunit i els màxims responsables de les àrees bàsiques policials dels Mossos d'Esquadra del Vendrell i de Vilanova i la Geltrú. L'operatiu té com a objectiu intensificar la coordinació entre els dos cossos de seguretat i desplegar actuacions preventives conjuntes en punts estratègics dels municipis, amb especial atenció a aquells espais on es considera necessari reforçar la vigilància i la prevenció. Amb aquesta acció, Cunit referma la voluntat de treballar conjuntament per millorar la convivència i la percepció de seguretat entre la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Cunit, concretament des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Xavier Lorenzo es destaca la importància de la cooperació institucional i policial com a eina clau per avançar cap a entorns més segurs, el que ara enfocats als barris de muntanya del nostre municipi. Els controls conjunts de l'operació Barris Segurs formen part d'una línia de treball compartida que es vol consolidar durant els pròxims mesos amb noves accions coordinades en matèria de seguretat i prevenció. I després de l'elevada demanda registrada a les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 del matí a 13:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per a sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través dels missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïns

puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I també s'obren les inscripcions per a les activitats de la biblioteca per al mes de juny. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca en les imatges següents a través de les xarxes socials, a Facebook i Instagram, Biblioteca de Cunit. I l'Ajuntament de Cunit ha encarregat l'elaboració d'un pla de xoc amb l'objectiu de combatre les conductes incíviques relacionades amb la gestió dels residus, tant en el sistema de recollida amb contenidors intel·ligents com en el model porta a porta. La iniciativa neix amb la voluntat de reduir els problemes d'abandonament de deixalles i millorar la qualitat de vida del municipi. Per fer-ho, la campanya se centrarà especialment en 12 punts crítics de contenidors identificats com els espais amb índex més elevats d'incivisme. El projecte apostarà per una campanya de proximitat basada en la sensibilització i l'atenció directa a la ciutadania. A més del treball informatiu sobre la correcta separació dels residus, també es valorarà les bones pràctiques dels veïns i veïnes que fan una gestió responsable amb l'objectiu de fomentar el compromís col·lectiu i el sentiment de comunitat. La campanya compta amb un equip de 4 informadors ambientals que treballaran sobre el terreny durant 2 mesos. El calendari previst d'actuacions s'estendrà del 15 de maig al 20 de juny. Des del consistori, el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, José Manuel Cavada, considera que aquesta acció és clau per avançar cap a un model de municipi més net, sostenible i respectuós amb l'espai públic. I la presidenta de la Diputació i els alcaldes dels municipis de Pas comparteixen els preparatius per acollir el Tour de França. Durant la trobada, els participants han posat en comú les necessitats logístiques i organitzatives que tenen en el marc dels 50 dies previs al pas de l'esdeveniment esportiu de projecció internacional per 10 municipis de la demarcació de Tarragona. Els preparatius per acollir el pas del Tour de França per la demarcació de Tarragona ja pedalen a bon ritme per 10 municipis del Tarragonès i el Baix Penedès. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, ha rebut aquest dijous a la seu de la institució el Baix Penedès, alcaldes i regidors de Tarragona, la Riera de Gaià, Altafulla, la Pola de Montornès, Torredembarra, Creixell, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell i Cunit. Amb la mirada posada en la projecció internacional que representa el pas del Tour el proper 5 de juliol, la reunió ha servit per posar en comú els aspectes logístics i organitzatius que es tenen en compte per garantir el seu èxit. A més, també s'ha fet un repàs a diferents esdeveniments que organitzen els municipis per fer extensiu l'esperit esportiu i lúdic que associa al Tour de França. La presidenta de la Diputació ha posat de manifest que hi estem treballant des de fa temps braç a braç amb els municipis per tal de donar resposta als reptes de mobilitat i de logística per facilitar que es pugui gaudir i participar al màxim del Tour. A la trobada també l'han acompanyat el vicepresident segon de la Diputació i president del seu patronat de turisme, Enric Adell, la vicepresidenta quarta, Marta Ventura, i el diputat Joan Sans, així com els de també alcaldes de Tarragona, Rubén Viñuales, vicepresident primer de la Diputació, i el d'Altafulla, Jordi Molinera, també diputat de la Diputació. Des de la Diputació es dona suport als municipis per tenir a punt carrers i carreteres per aprofitar la projecció a nivell turístic amb accions associades a l'oferta del cicloturisme a la Costa Daurada o amb la producció de materials gràfics, comunicatius i de difusió. Amb aquest objectiu es mantenen trobades puntuals a nivell tècnic amb tots els municipis de Pas. Una de les accions dutes a terme ha estat la producció de lones de gran format per tal que tots els municipis puguin lluir la imatge del Tour de França. També s'ha coordinat el pas del trofeu oficial del Tour, el Trophy Tour, per diferents municipis de Pas. Els veïns i veïnes de Torredembarra en van poder gaudir entre el 4 i el 8 de maig i els de Cunit també entre els dies 9 i 10. La propera setmana, doncs, també s'exposarà al Vendrell i a Roda de Barà, també del 16 al 18 de juny. El Tour de França ve a Catalunya entre el 4 i el 6 de juliol donant sortida al seu gran depart des de Barcelona i el proper dia 4 de juliol. El dia 5 de juliol els ciclistes començaran a pedalar a Tarragona i recorreran carreteres i carrers de 9 municipis més de la nostra demarcació. Aquesta segona etapa del Tour finalitzarà a Barcelona. L'endemà faran sortida des de Granollers i arribaran ja a França on seguiran les següents etapes de la prova. I la plataforma Mercaderies per l'Interior ha presentat els resultats d'un estudi elaborat per l'empresa d'enginyeria Emacrit sobre l'impacte que tindrà l'entrada en funcionament del tercer fil del corredor mediterrani en el tram ferroviari situat entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. L'estudi conclou que l'actual estratègia basada en el tercer fil és insostenible i derivarà en un col·lapse d'aquest tram de 25 quilòmetres. En aquest sentit, remarquen que actualment aquest tram ja es troba al 85% de la seva capacitat, amb una mitjana de 170 trens al dia entre passatgers i mercaderies. Però amb l'entrada en funcionament del tercer fil, es dispararà la demanda fins als 224 trens diaris amb una ocupació de la via del 126%. Per això insisteixen en la necessitat de fer una via alternativa per l'interior, el projecte de la qual haurà de començar a fer-se ara. Pels impulsors de l'estudi, la construcció d'un traçat per l'interior no és només una necessitat logística, sinó una inversió altament rendible per al territori. En aquest sentit, afirmen que retirar les mercaderies de la línia de costa podria incrementar fins a un 30% els ingressos vinculats al turisme de càmping, el que equivaldria a més de 20 milions d'euros anuals addicionals. I el Parlament aprova millorar la connexió entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona.
La iniciativa impulsada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana en coordinació amb la Federació de Xarxa Vandellenca reclama reforçar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès i poblacions limítrofes i la Universitat Autònoma de Barcelona. L'aprovació per part de la Comissió de Territori i Habitatge pel Departament del Parlament de Catalunya de la proposta de resolució titulada Proposta de resolució sobre la connectivitat per carretera entre el Baix Penedès i poblacions limítrofes i la Universitat Autònoma de Barcelona, una iniciativa impulsada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana dins el marc de treball conjunt desenvolupat amb la Federació d'Entitats Veïnals. La proposta ha estat treballada conjuntament amb la diputada del territori, Raquel Sanz, i defensada durant la comissió per la diputada d'Esquerra Republicana, Lluïsa Llop, que ha posat sobre la taula la necessitat urgent de millorar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, així com en altres municipis i zones limítrofes. Durant el debat parlamentari també es va acceptar una esmena presentada pel grup de Junts que modifica el punt primer de la proposta i amplia l'abast del futur servei, incorporant noves connexions tant per l'interior del Baix Penedès com per als municipis del Baix Penedès Marítim. El text aprovat planteja la creació d'un servei directe entre la comarca del Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona amb parades al Vendrell, Bellvei, l'Arboç i Santa Margarida i els Monjos, així com una altra línia per als municipis de Front Marítim del Penedès i del Garraf amb parades a Calafell i Cunit. Des de la Federació Xarxa Vandellenca es valora positivament aquesta incorporació, ja que permet ampliar l'impacte territorial de la proposta i donar resposta a una realitat de mobilitat amb més àmplia, doncs facilitant l'accés dels estudiants i usuaris del transport públic dels municipis costaners a la Universitat Autònoma de Barcelona i reforçar la cohesió territorial entre les diferents realitats del Penedès. Des de la Federació Xarxa Vandellenca es valora molt positivament l'aprovació d'aquesta proposta que representa un pas important per avançar cap a una mobilitat més justa, accessible i cohesionadora territorialment. La Federació recorda que aquestes accions es van iniciar el maig del 2023, quan l'entitat va començar a treballar per reclamar millores en la connectivitat entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, aconseguint el suport de la taula de mobilitat de la mateixa universitat. Fruit d'aquest treball i de les demandes treballades i traslladades per la Federació Xarxa Vandellenca a través d'expedients amb la Generalitat, aquesta necessitat va acabar incorporant-se també entre les millores aprovades a la taula de mobilitat del Penedès del desembre de 2023, consolidant així una reivindicació territorial sostinguda en el temps. El president de la Federació Xarxa Vandellenca ha destacat que durant massa temps els estudiants i usuaris del transport públic del Baix Penedès han patit importants dificultats de connectivitat amb centres universitaris i equipaments estratègics com la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta aprovació és un pas endavant per començar a donar resposta a una demanda històrica del territori que amplia l'oferta formativa per al futur dels estudiants del Penedès. La proposta aprova, doncs, insta el govern a estudiar i impulsar millores en la connectivitat per carretera entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments d'estudiants, treballadors i usuaris habituals del transport públic, reduint desigualtats territorials i afavorint una mobilitat més eficient i sostenible. Des de la Federació Xarxa Vandellenca es destaca que aquesta proposta també obre una finestra d'oportunitats perquè els estudiants del Baix Penedès puguin ampliar la seva oferta formativa i accedir amb més facilitat a estudis universitaris i recursos acadèmics de referència. La Federació Xarxa Vandellenca recorda que el Baix Penedès continua patint importants mancances en matèria de mobilitat i transport públic, especialment en la connexió intercomarcal i amb grans centres universitaris i laborals. En aquest sentit, l'entitat considera imprescindibles continuar treballant conjuntament amb les institucions per impulsar solucions reals i efectives. Així mateix, la Federació remarca que és fonamental solventar la situació que pateix actualment l'eix ferroviari del territori i avançar cap a la reconstrucció d'espais intermodalitat que permetin una mobilitat realment sostenible, eficient i cohesionadora per al conjunt de la comarca. Finalment, la Federació Xarxa Vandellenca ha volgut agrair la predisposició i el treball realitzat pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana i especialment la implicació de les diputacions i de les diputades Raquel Sanz i Lluïsa Llop per traslladar al Parlament les necessitats i reivindicacions del territori. Des de l'entitat veïnal esperen que abans que finalitzi el curs acadèmic 2026 aquesta proposta pugui estar en marxa, ampliant l'oferta formativa i millorant la connectivitat del Penedès amb aquest important espai universitari i de formació. I Junts aposta perquè el Penedès tingui veu per reforçar el seguiment de les concessions de bus i blindar el català. La iniciativa també reclama convocar la taula territorial de mobilitat del Penedès en un termini de 3 mesos i revisar immediatament els corredors saturats com els d'Igualada, Vilafranca, Vilanova, Cunit, Calafell o Olivella. El Parlament de Catalunya va validar, doncs, la setmana passada el decret llei 5/2026 de mesures urgents en matèria de transport públic interurbà de viatgers per carretera amb els vots favorables de Junts, Esquerra Republicana, PSC i Partit Popular. Aquesta convalidació obre un nou marc per reforçar i adaptar els serveis de bus interurbà arreu del país, una oportunitat que Junts vol aprofitar de manera immediata per capgirar la situació de la mobilitat a la vegueria del Penedès mitjançant una proposta de resolució de 4 punts registrada a la Comissió de Territori i Habitatge.
La diputada penedesenca de Junts, Montse Ortiz, ha defensat que el vot favorable de la seva formació al decret respon estrictament, doncs, a una actitud de responsabilitat institucional. El Penedès no es podia, doncs, permetre quedar-se sense servei de bus en plena crisi de Rodalies i amb molts pobles que depenen absolutament d'aquest servei, el que calia blindar el transport per carretera i fer-ho amb totes les garanties jurídiques. Ortiz ha subratllat que el decret va acompanyat d'un pla de millores per descarbonitzar la flota amb 1.400 nous autobusos a tot Catalunya, una xifra que ha de servir d'impuls per a la vegueria. Aquesta renovació ha de permetre incrementar freqüències, reforçar línies i impulsar noves rutes al nostre territori. Són unes millores que fa més d'un any que reclamem des del Parlament, especialment en corredors amb greus problemes crònics de saturació i manca de servei com Vilafranca, Igualada, Vilanova i Vesaltru, Cunit, Calafell o Olivella. Ha explicat tot advertint que tramitar-lo com a projecte de llei hauria posat en risc la mobilitat davant d'emergència actual. Per garantir que aquest nou marc es tradueixi en una millora real, la proposta de Junts posa el focus en el control estricte de les adjudicacions. La diputada ha estat molt contundent a l'hora de defensar el nou redactat de la iniciativa que exigeix activar els mecanismes de càstig de l'administració. Aquest decret no pot ser una pròrroga automàtica de concessions, sinó una oportunitat per exigir responsabilitats. Per això hem introduït un punt específic per emprendre mesures de control d'acord amb el règim sancionador aplicable davant els incompliments de les operadores. El que volem evitar és que les empreses deixin usuaris a la parada o circulin amb vehicles deficients i que no passi res. Les concessions no poden ser intocables quan el servei falla de manera recurrent. En aquest sentit, el text registrat insta el govern a utilitzar la via sancionadora de manera efectiva per garantir les obligacions de servei públic, posant en especial atenció en els problemes de capacitat, les incidències reiterades i l'estat de la flota de vehicles. Així mateix, la iniciativa reclama la inversió i la revisió immediata d'aquells corredors de la vegueria especialment afectats per la saturació de manera coordinada amb el món local i exigeix la convocatòria en un termini màxim de 3 mesos de la taula territorial de mobilitat de la vegueria del Penedès. Aquest òrgan haurà de servir per prioritzar les millores, estudiar noves rutes i avaluar el futur de les línies de connexió amb Barcelona i el Camp de Tarragona que no compleixin els requisits. Les decisions sobre mobilitat no es poden prendre només des d'un despatx a Barcelona. Els ajuntaments i els consells comarcals són els que millor coneixen les necessitats dels seus veïns i han de formar part de la presa de decisions i del seguiment semestral del servei, ha reblat Ortiz. Paral·lelament, el grup parlamentari de Junts també registrarà una proposició de llei per modificar el propi decret llei 5/2026 amb l'objectiu de garantir els drets lingüístics dels usuaris. La iniciativa planteja incorporar explícitament com a requisit necessari els coneixements mínims de català fixats a un nivell B1 per al personal de servei. Ortiz ha assenyalat que el català ha de ser un requisit imprescindible al transport públic del país. Els usuaris tenen dret a ser atesos i informats en la llengua pròpia arreu de Catalunya, també al Penedès. Aquesta mesura forma part d'una ofensiva legislativa més àmplia de Junts que han veurà la modificació de la llei ferroviària i la futura llei del taxi. I la Diputació de Tarragona convoca una nova edició dels Premis Empren, que impulsen anualment projectes empresarials nascuts al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, amb l'objectiu de contribuir a l'aparició de noves iniciatives i generar l'ocupació de qualitat. Les sol·licituds per optar als Premis Empren 2026, que compten amb una dotació total de 40.000 euros, ja es poden presentar fins al 10 de juliol a través de la guia de serveis al web de la Diputació. Els Premis Empren estan adreçats a les persones emprenedores que posin en marxa un projecte empresarial al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre o al Baix Penedès. El certamen reconeixerà com a màxim 10 projectes que es premiaran amb 4.000 euros cadascun. Entre els criteris que es valoraran a l'hora de seleccionar els projectes guanyadors hi trobem, per exemple, la viabilitat de les propostes, la capacitat de creació de llocs de treball, el grau d'innovació, la responsabilitat social, la igualtat i reducció de l'esquerda de gènere, la retenció de talent al territori o la ubicació del projecte en un municipi rural, entre altres aspectes. Justament en l'edició de l'any passat, l'empresa calafellenca Neumarkare va ser una de les guanyadores dels Premis Empren, gràcies al seu sistema sensorial innovador que busca humanitzar l'experiència hospitalària a través de teràpies no farmacològiques. El projecte combina un dispositiu intel·ligent amb una plataforma digital i intel·ligència artificial, posant la tecnologia al servei del benestar dels pacients. Els Premis Empren són un dels eixos centrals de tot un conjunt d'actuacions que des de la Diputació de Tarragona es dona a terme per donar suport a les iniciatives emprenedores i al creixement econòmic, social i sostenible del territori. Amb aquests premis, la Diputació fomenta l'esperit emprenedor i contribueixen a l'aparició de noves iniciatives amb generació d'ocupació, de qualitat i retenció del talent existent al territori. Des de l'any 2013 s'hi han presentat 697 projectes empresarials del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, dels quals 160 han estat premiats i, per tant, impulsats per la Diputació. Trobareu tota la informació referent als Premis Empren 2026 a dipta.cat. Però encara tenim més notícies.
I és que el Club Esportiu Millo Cunit ha registrat bons resultats en el Campionat d'Espanya Sub-21. Júlia Fernández es proclamava campiona d'Espanya Sub-21 i aconseguia la classificació per al pròxim Campionat d'Europa. L'Eri López, del projecte Millo, aconseguia una gran medalla de bronze després de completar un gran campionat. Enhorabona, doncs, a tot l'equip per a l'esforç i el gran treball realitzat. Més informació i resultats complets també a taekwondomillocunit.es. Com sempre, doncs, donen les gràcies a totes les empreses que col·laboren en el projecte Millo, el projecte de futur per als nostres esportistes. I també recordem que aquest proper dimecres, dia 27 de maig, a les 9 de la nit, torna la Lliga de Futbol 7 a la zona esportiva municipal, on el Dream Team s'enfrontarà al Comorronea en categoria veterans. A la mateixa hora, Jugones Futbol Club vers Aston Birra Club de Futbol en categoria veterans. I a les 10 de la nit, Viejas Glorias Club de Futbol vers el Futbol Club Onlander i Haro Sushi Futbol Club vers l'Atlètic Cunit. També demà dimecres a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura Francesa conduïda per l'Esther Bruna. En aquesta sessió comentarem L'Enfant de Sable de Tahar Ben Jelloun. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim taller d'olis essencials on coneixerem les propietats d'aquests i com ens poden ajudar a cuidar-nos en el nostre dia a dia. Cada participant podrà crear i emportar-se el seu propi oli roll-on. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I divendres 29 de maig a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Book Club conduïda per la Júlia Salvador. En aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Dawn Jones and the Sixth de Taylor Jenkins Reid. Podeu consultar doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda, divendres 24 d'abril, 29 de maig i 26 de juny a 6:45 de la tarda, una activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual ens recorda la subvenció de la Diputació de Tarragona per finançar el programa d'assistències i serveis de mobilitat i inversió realitzats per als Consells Comarcals en el període 2025-2027. La Diputació de Tarragona, doncs, com dèiem, ha aprovat la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026. També ens recorda la subvenció de la Diputació de Tarragona pel programa de mobilitat del Consell Comarcal per l'exercici 2026. I el Consell Comarcal del Baix Penedès també obre una convocatòria per la creació d'una borsa de treball de treballadors socials grup A2. L'objectiu és cobrir substitucions, vacants temporals i necessitats urgents que puguin sorgir als serveis del Consell Comarcal. Pel que fa al sistema de selecció, tenim concurs o oposició amb entitats convocants com el Consell Comarcal del Baix Penedès. Termini de presentació de sol·licituds fins al 19 de juny. Una oportunitat per formar part dels serveis públics de la comarca i contribuir a l'atenció i suport social a la ciutadania. I ens centrem en el món del vi. Acaba, marxem al 3 de 8, on 4 candidatures per presidir el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Cava. De moment s'han postulat Xavier Lluc, Marc Pagès, Pere Ventura i Marta Vidal. També tenim l'Associació de Viticultors del Penedès, que reivindica el paper dels viticultors independents dins de la denominació d'origen cava, al qual ha entrat el Consell Regulador. I el 60è concurs d'Estavins premia 25 cellers en una edició amb guardons molt repartits. Es van entregar 7 medalles d'or.

0: I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que ens han arribat a través de la redacció del Cunit al Dia. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Ara, per això, us deixem amb la previsió meteorològica, que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol. Sí que tenim algunes pinzellades de núvols prims molt escassos que es poden mantenir unes horetes més durant el matí, però acabaran desapareixent i imposant-se el sol amb el cel clar a la tarda. I amb unes temperatures que avui han baixat, s'han situat en el 16 de mínima, mentre que les màximes avui estaran al voltant dels 26 graus, amb una humitat que serà moderada. Vents en conjunt febles en domini del Garbí al centre del dia i fent que la mar, que ara està entre plana i arrissada, augmenti amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem pocs canvis, sí que amb domini del sol i el cel clar al matí i amb les pinzellades de núvols prims, però demà a la tarda, i amb unes temperatures que demà pujarà una miqueta més i estaran entre els 17 i els 18 de mínima, mentre que les màximes es podrien acostar als 27, sobretot a l'interior del municipi, una miqueta més frenades per la presència de la marinada arran de mar amb vents febles de garbí, amb algun cop moderat al migdia, i això farà que la mar estigui plana a primera hora, arrissada a mig matí, i amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda tornarà a baixar arrissada al final del dia.

0: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
0: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
3: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
4: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
5: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
2: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
6: Sitges. El programa de jazz de Víctor Oller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
7: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.
8: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Jacqueline Castro, la voz que acaricia tus sentidos, de Sabrosura con Jacqueline. Ahora estoy por aquí para invitarlos, todos los martes a partir de las 6 de la tarde, 18 horas, con música latinoamericana, salsa, cumbias, bachata, boleros, merengue, música española, música del corazón.
9: La salsa vive, ahí llega hasta el cielo.
10: Todos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Cunit viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo. Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30, viajando por el mundo, la descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo. Y ahora, en repetición, los martes a las 8 de la tarde.
11: Baix Penedès al día. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:15 del matí a Ràdio Cunit. Ràdio Cunit presenta A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
12: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
1: Tots els dimecres, a 9:15 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres a les 9:30 del matí a Ràdio Cunit.
13: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
14: Cunit al dia.
15: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
14: Cunit al dia.
16: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí a Cunit al dia, quan són les 10 i 42 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Us donem la benvinguda a totes i tots, xato, xata, o el que sigueu. Benvinguts al vostre magazín matinal, el qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 2:15 de migdia. Unes 3 horetes en format magazín i que empalmarem amb el format informatiu i fins les 3 de la tarda. Tant de dia com de nit, des d'aquí, des de Ràdio Cunit, al qual a partir d'ara tu ets el protagonista. Tens unes vies de comunicació directes, les quals pots utilitzar per si vols fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
14: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
17: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
16: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules.
17: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat. Y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
16: Búscanos, aquí nos encontrarás, claro que sí, com diria aquell, i a l'agraïment a la vostra participació us en doneu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte aquí a la Madre Zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, doncs, donem la benvinguda també a tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial, tant per FM com per internet, des del mateix casc antic del nostre poble i fins a l'altra punta de món. I com no, doncs, també a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, tenim a Clàudia García, a Maricarme García, també a Toni Camaro, a Susana González, també a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, a la Vera Lévolo, a la peli Fantasma, Jordi Mauri, a la 11, Juan Coma, a la pel·lícula a la cançó del dia, Núria Ruiz, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar amb el nostre sumari de continguts d'avui dimarts, ja 19 de maig de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens.
18: Sumari.
16: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja horeta abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem també, com no, la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que, com sempre, ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer doncs, les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. A més, també, doncs, es mirarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I també, doncs, com no, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. Aprendrem a parlar bé el català, amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi, el sabies què, també, doncs, què més? Ah, sí, també, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 19 de maig d'altres anys, a les nostres efemèrides. I com cada dimarts ens arriba també la nostra muntanya russa particular, amb Vanessa Sancho. També, doncs, com no, tindrem l'actualitat pastoral amb l'horari de les misses i tot el que faci falta amb les seves reflexions i poesies de la mà de Maria Román. El santoral, els aniversaris dels famosos setes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols sol·licitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Posarem, doncs, en contacte amb la persona que vulguis, posarem aquell tema musical que més t'agradi i a sobre te'n donaràs un maret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, dels quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com, per exemple, la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal. També tenim la classe de cano de guitarra gratuïta d'Alma Music. La classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou. El llibre Mi Montaña Rusa, de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo. El detall sorpresa de la joieria Castillo. Les dues consumicions normals o premium de Sami Scalafell. Els talls de cabell per home o el rentat i marcat amb sacat de proteïna per a donar de la perruqueria Harmony. El durum kebab de Doner Pita Palace 2. Els 5 cafès setuïts del Rincón del Tapeo 2. Els 2 esmorzars de la Marina, del bar La Pinya. També tenim el vermut per dues persones de l'Olivo. També els vermutacos de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Passeteria de Cunit. També el suís amb xocolata amb nata amb xurros o poles per dues persones de la Xureria Velo. La sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit. El vermut amb braves per dues persones i visita les seves instal·lacions a la Braseria Hípica de Cubelles. El mig quilo de carn picada de la Carnisseria Jaguara. El pollastre a la brasa de poll o la brasa al sol. Dissabte, diumenge, eh? La cova del Gorka, un vermut per dues persones. També el sopar per dues persones del local social del castell. I com no, doncs també el menú per dues persones de dimarts a divendres al bar Casa Carminya de Castanyaire. A més, tenim la pizza per dues persones a la pizzeria Nanà. El tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline. I també, com no, tenim aquest esmorzar per dues persones a la cafeteria Panaderia Núria. També el sopar per dues persones a la penya bètica de Comarruga. I com no, doncs també el sopar per dues persones al local de dijous o diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles. A més, també tenim un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres al Saborea. I el fantàstic megalot de regals consistents amb el pollastre a les patates al caliu, l'ampolla de vi, el pa i l'allioli del Pollo Loco. A més, pots prendre una consumició gratuïta esperant la teva comanda al mateix local, aquí a l'Avinguda Barcelona 59561 de local 2 de Cunit, el Pollo Loco. I com una dos, també la discoteca Lou de Segur de Calafell amb aquesta invitació en consumició per dues persones, com també una altra invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana a l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauria, que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora doncs heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta cortesia del Racó Dolç de Cunit. També tenim aquest esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2. Els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme. La nova. I, com no, aquest menú per dues persones de l'hotel Àdia. I també la invitació per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. I, com no, també, com cada dimarts, tenim el millor humor amb Tete Fané, Moncho Borrajo i companyia. Per nassos a la sonrisa de l'Isi. Tot això i molt més, com sempre, amb molts més continguts a la nostra sintonia. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes alguna altra emissora, sintonitza-la, però com aquesta ràdio, no t'ho veràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home!
19: Un cop d'ull als diaris.
16: I ràpidament anem a designar totes les notícies que faran referència als diversos rotatius del dia d'avui dimarts, dia 19 de maig de 2026. Començarem pel diari de Tarragona, que ens ha portat amb aquesta línia orbital de Reus a Girona sense passar per Barcelona. Infraestructures. La nova llei pactada entre el govern i Esquerra també afecta a Tarragona. En les dues fotografies tenim aquesta lluita per governar la Universitat Rovira i Virgili. Tenim entrevistes amb Domènec Puig i Josep Pallarès, candidats a rector. Pel que fa a patrimoni, a la imatge de Sant Joan de l'Arxiprestat de Valls se li cau la cara amb intervenció urgent perquè la efígie estigui llesta per la festa major. Pel que fa a comerç, Laura Roger apoya, dona suport que Parc Central obri els diumenges. I pel que fa a tribunals, és condemnat un reusenc per adoctrinar en el jihadisme. A sanitat, al Sant Joan, en un estudi sobre el càncer de mama. I pel que fa a economia, tenim la compra-venda de vivendes que augmenta a Tarragona. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portada amb eleccions a Andalusia. I amb els següents resultats, on el PSOE ha tret 28 escons, també per Andalucía 8, també 5 a l'altre soci de govern, 53 al Partit Popular i 18 Vox. Recordem que la majoria ha de ser de 55, amb un resultat de 108 escons. Guanya el Partit Popular, però sense majoria absoluta. Moreno revalida la victòria, però queda en mans de Vox. Al Partit Popular li falten 2 escons per a la majoria absoluta i es prepara per a una dura negociació. El PSOE perd per 2 diputats i obté el seu pitjor resultat, mentre que l'esquerra sobiranista es dispara. I en fotografia de portada tenim aquesta victòria amarga, on el president de la Junta d'Andalusia i candidat a la reelecció del Partit Popular va evitar fer cap referència a Vox en la seva compareixença després d'una nit electoral en què va perdre una majoria absoluta, que era el seu principal objectiu electoral. Pel que fa als esports, tenim greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. L'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar amb un 1-2. I el Girona perd a Madrid 1-0 i es jugarà la categoria vers l'Elx. D'altra banda, també tenim, doncs, articles com, per exemple, el de l'economista Fernando Trias de Bes. Que moltes empreses d'intel·ligència artificial puguin desaparèixer no significa que hi hagi una bombolla. Vol dir que és una cursa tecnològica on sempre guanyen molt pocs. I també tenim, doncs, a Sara Berbel. Ara el pèndol s'ha inclinat del tot cap a un sol costat. Sembla que les úniques fonts de felicitat possibles són l'oci i la vida domèstica. Pel que fa al punt avui, ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Amb aquesta gran fotografia de portada, el que observem, doncs, el número 10 de Londres. Amb el següent titular, supervivència en joc. L'hecatombe laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre Starmer vers les cordes. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Xavi Sala. D'andalusos i de catalans. Els pressupostos catalans no s'han desencallat fins a enllestida, doncs, la campanya d'Andalusia per no molestar. Pel que fa a la crònica d'Anna Serrano, tenim la línia orbital que posa rumb al pressupost. I crònica de Telma Castro, temps obscurs per la llengua. Pel que fa a l'esportiu, el Barça confirma la renovació del contracte de Flick fins al 2028. Fermín estarà, doncs, 3 mesos de baixa i es perd al Mundial. I tenim altres articles, com per exemple de Dolors Vallès. Esquerra Republicana orbita al voltant del PSOE. Jordi Cominal, el papa Lleó, bandera al palcó. Irene Casellas, joves d'ultradreta. Emma Ansola, l'au fènix. Jair Omar Amell, la falsa dictonomia educativa. Guillem López Casanovas, efemèrides. I Jordi Molet, el tripartit torna a arribar a acords. A la capçalera tenim entrevista a Jolt Boada, politòleg i investigador en ciències socials, el que declara: amb la caiguda d'Orbán, Hongria entra en una revolució suau. I tenim observatori municipal a Sant Boi de Llobregat. Acaba una espera de 30 anys. Entrevistes a l'alcaldessa Lluïsa Moret i a Jaume Sanz d'Esquerra Republicana i Natàlia Ortega del Partit Popular. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia, el que ens ha de portada amb la governabilitat a Catalunya. Illa i Junqueras tenquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Esquerra Republicana arrenca el PSOE i el PSC més recursos per l'agència tributària, inversió per la línia orbital i majoria catalana en el Consorci de la Zona Franca. De Vilanova a Mataró, la línia ferroviària de 5.200 milions que surt del calaix. El tenim a l'apartat de Viure. En fotografia de portada tenim Alberto Núñez Feijóo i Juanma Moreno Bonilla al centre de la fotografia. I amb el suport dels membres de la Junta Directiva del Partit Popular. Moreno pretén governar sense Vox a l'espera de les seves exigències. Montero deixa l'escó al Congrés i assegura que es queda a Andalusia. D'altra banda, tenim una petita fotografia a la banda superior dreta de la portada, a la que veiem, doncs, l'audiència que dona la raó a Shakira i recuperarà 60 milions d'Hisenda. I la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra. A Sant Felip Neri, Montserrat Torrent estrena el seu gran orgue. I pel que fa a lesió, tenim a Fermín, que es queda sense el seu primer mundial. Pel que fa al Periòdico de Catalunya, tenim l'acord que es formalitza avui en un acte al Palau de la Generalitat. Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra Republicana al pacte. Després de l'aval del Consell Nacional dels Republicans, la validació final dels comptes queda en mans dels comuns, que demanen 650 milions més en habitatge. En fotografia de portada tenim els aeroports que acumulen 87 avions abandonats. Els aeròdroms espanyols han de passar per un llarg periple burocràtic per poder subhastar-los després de lustres a les seves instal·lacions. I Moreno confia a governar en solitari a Andalusia davant del seu resultat contundent. I fins al 2030, Sánchez Llibre ha proclamat president de Foment per un tercer mandat. També tenim conflicte sindical. Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga. I 52.000 inscripcions. La demanda de pisos de protecció oficial a Barcelona creix un 63% en 5 anys. També tenim batalla judicial. Hisenda haurà de tornar 60 milions a Shakira al ser absolta de frau fiscal. I tenim també a Fermín, que passarà per quiròfan per una fractura i es queda sense mundial. I per últim repassem El País, el que enceta portada amb Vox, que reclama al Partit Popular Andalús que assumeixi la prioritat nacional. El president de la Junta advoca per governar en solitari i buscar acords. Feijóo aprofita la victòria del Partit Popular per llançar la seva campanya de les generals. I el PSOE intenta passar pàgina de l'enfonsament del diumenge sense autocrítica. En fotografia de portada observem a Illa i Junqueras el que s'aixellen a l'acord pels pressupostos catalans. El PSC i Esquerra Republicana, doncs, feren ahir el seu avanç decisiu per treure endavant les comptes autonòmiques del 2026. Les primeres del mandat de Salvador Illa. El pacte arribava després de consensuar més recursos per Hisenda Catalana i impulsar de nou la línia ferroviària presentada ahir a Sant Sadurní d'Anoia. A més, l'OMS alerta de que la humanitat està a l'abisme d'una pandèmia. I Espanya i Mèxic acceleren el desgel amb el viatge del rei al Mundial. Felip VI accepta la invitació de Clàudia Sheinbaum. A més, el nou fons sobirà financiarà operacions en defensa. I pel que fa a empreses, Simón destitueix a De Los Mozos com a consellera delegada al mes i mig d'arribar a Indra. Pel que fa a tecnologia, Elon Musk perd el judici vers Sam Altman per OpenAI. I a la capçalera tenim tribunals. Hisenda tindrà que tornar a Shakira més de 60 milions. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades. Ara és el moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
20: Notícies en xarxa.
21: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els comuns ofereixen al govern alentir l'execució d'algunes de les seves propostes per als pressupostos perquè l'executiu tingui més diners per solucionar el conflicte en educació. Ho ha dit la presidenta del grup parlamentari, Jessica Albiach.
22: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
21: El Biac ha dit que el govern ha de ser més ambiciós en habitatge si vol tenir el seu vot a favor dels pressupostos que ha tancat amb Esquerra. Demanen 2.500 milions d'euros i una llei per convertir locals i oficines buides en pisos de protecció oficial. Aquesta tarda, els comuns i el govern es tornen a reunir per parlar dels comptes que els comuns asseguren que seran també per l'any vinent. I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capital relacionats amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero a declarar com a investigat el 2 de juny. I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, la investigació dels Mossos va situar Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa què decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional. I els docents continuen el pols amb el govern avui en una nova jornada de vaga, volíem dir, de protestes, en aquest cas al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. De fet, han tallat la C-17 a Montcada i Reixac durant una hora aquest matí, un tall que ja ha quedat aixecat i ha previstes, de fet, ara a les 12 del migdia diverses manifestacions. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per demà dimecres. I pel que fa al temps, el dia ha començat amb alguns intervals de núvols. A partir del migdia creixeran també nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a la serralada prelitoral, que deixarà alguns ruixants i alguna tempesta de tarda al terç nord. També podria caure algun xàfec a la zona dels ports. I pel que fa a la temperatura, atenció, pujada clara de les temperatures, sobretot a l'interior, i ponent amb unes màximes que podrien arribar fins i tot als 30 graus al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre.
20: Notícies en xarxa.
10: Ràdio Cunit. Al 107.0.
0: No sé què volia ser de gran.
16: Jornada. Empieza el día con buen sabor. En Saborea te espera el aroma del café recién hecho, los croissants calentitos, las tostadas crujientes y ese ambiente tranquilo que invita a disfrutar. Ven a desayunar junto al Port de Segur o en la Avenida Cataluña, en Segur de Calafell. Saborea el placer de un buen café cada mañana. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
3: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
4: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
16: Clínica Dental Cunit.
2: Acércate, no te arrepentirás. Consulta condiciones en tu clínica. ¿Eres cliente nuevo? Te regalamos un 10% de descuento en Clínica Dental Cunit. Nos encontrarás en la avenida de la FON 62, Bajos, Cunit. Teléfono 977-67-62-23. 977-67-62-23. Clínica Dental Cunit.
5: Cafetería Panadería Nuria.
6: Nos encontrarás en la calle Víctor Catalá número 4, cerca del Riuet, en Comarruga.
5: Cafetería Panadería Nuria.
6: Muy bien situada, cerca del espacio de aguas termales. Desayunos saludables. Llévate el pan del día. Bocatas fríos y calientes.
5: Cafetería Panadería Nuria.
23: Por si el tiempo me arrastra.
24: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La Bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits, al vostre gust. La Bodegueta.
25: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram. Perruquería Estética Harmony. La Marina
26: está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, dolç de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.
27: Ràdio Cunit, al 107.0.
16: I arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quin és l'estat de circulació ferroviària en aquests moments, pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, recordem que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia, això en condicions normals, tot i que les tenim alterades, tot i que estigui que tornar a pagar, doncs encara anem de mal a pitjor, degut als treballs de millora entre Garaf i Sitges. Ara programa l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per hora, doncs

0: Més incidències, tot i que diuen que hi ha normalitat, doncs encara tenim més incidències. A regionals, a Rodalies Lleida 3, doncs tenim també nous horaris alterats. A la RL4, també a Rodalies Lleida, servei ferroviari de la línia, doncs, entre Lleida, Pirineus i Manresa, i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. S'ha de fer transport, A més a més, també recordem que tenim servei ferroviari restaurat pels últims trens entre Cervera i Manresa. Més incidències. Vinga, això és un no parar. A la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser. Deguts als treballs de millores, manté el servei alternatiu actual per carretera a tot a la línia. A la R4, misteriosament no tenim res. A la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola de la Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, també, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers, Centre i Rubí Can Vallhonrat, però servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A regionals, R13, a motiu dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb servei alternatiu per carretera entre la plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar amb la saturada R2. A la R14, també a motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la saturada R2. Aquesta, doncs, incidència també afecta a la R13, a la R15, el que, a més, també tenim servei ferroviari entre Reus i Móra la Nova, i deguts als treballs de millora es manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per descongestionar la R2. A la R16, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'aquest servei directe per carretera, com dèiem, fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb la R2 fins a Barcelona, el qual també afecta a la R17. I a motiu de les obres de millora també, doncs aquesta incidència també afecta a la resta de regionals que també passen per aquest tram de la R2 Sud. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí l'actualitat ferroviària, o més ben dit, la previsió ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una mica variable. Hem tingut molts núvols a primera hora, eren amenaçadors, però s'han desfet molt ràpidament. Hores d'ara ja s'imposa el sol, però tot i així tindrem un temps variable. Sí que em domini el sol amb algun núvol puntual, ara al matí. Creixeran nuvolades al migdia, que no han de deixar cap mena de precipitació. Després anirien a menys i a la tarda, doncs, s'imposaria el sol amb alguns núvols baixos, amb una temperatura que serà més alta i es mourà entre els 16 que hem tingut de mínima i la màxima, que arribarà fins als 22, amb una humitat alta. Vent feble de gregal fins a mig matí i deixa l'oc la resta del dia, fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Demà ens espera un temps estable, amb sol i cel clar, o poc ennuvolat, amb alguns núvols prims a la tarda, i amb una temperatura que es mantindrà de nit i estarà entre els 15 o 16 de mínima, però demà la màxima pujarà més i ja estarà entre els 23 i 24, amb una humitat alta de nit i moderada de dia, ben feble, en terrals a primera hora i darrera hora del dia, i més aviat deixa boca al centre de la jornada.

0: I arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom.
0: Què tal? Quina proposta ens ofereixes avui?
1: Avui, tal dia com avui, va sortir al mercat un gran clàssic de la música, el Sultans of Swing dels Dire Straits.
0: Ui, mítics també de Dire Straits, eh? O sigui, tal dia com avui.
1: Dia com avui va sortir al mercat el Sultans of Swing.
0: Uns 40 anys, si fa no fa, no?
1: 48.
0: Déu-n'hi-do, eh? 48 anys. Carai, com passa el temps, eh? I sembla que fos ahir, eh?
1: Sí, sí.
0: Nosaltres encara anàvem a la guarderia. Bueno, en fi, escolta'm, doncs...

0: escoltem, disfrutem d'aquest tema musical de Dire Straits, i escoltem, desitgem que passis un feliç dia, com sempre, Núria, ens tornem a escoltar demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Moltíssimes gràcies, Jaume, ens escoltem demà, un petonarro.
0: Igualment, petons i abraçades, adéu-siau, sí. Bon dia.

0: Dire Straits, mític tema musical que aprofitarem també per donar numeret. Ens havia demanat un tema qualsevol la Natàlia Alba, la que li donem el número 53, també li donem numeret amb el 54 a Víctor Escamilla, amb el 55 Isabel Navarro, amb el 56 Eva Espinosa i amb el 57 també David Vidal, com també amb el 58 Lalo Sendra, amb el 59 Ingrid Ortiz, amb el 60 Àngela Santamaria i amb el 61 Noelia Sendra. Més continguts al nostre programa quan ja ens separen ja uns 11 minuts per arribar al punt horari de 11:45 del migdia. I ara sí, arriba doncs, aquest moment al qual hem de designar el que són les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs a la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma, des de Tarragona. I comencem per la dupla de la ONCE, on el número premiat és el número 7. Pel que fa al sorteig midia de la ONCE, la data premiada va ser la del 5 de gener de 2016 amb el 10 de trèvols. I el triplex de la ONCE, el número premiat, ha estat el 697-697. A la Super ONCE, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 5, 16, 19, 26, 29, 30, 38, 40, 44, 51, 55, 56, 57, 60... 69, 70, 72, 76, 80 i 85. I el cupó diari, el número premiat és el 57.812, 5, 7, 8, 1, 2, de la sèrie 49. I fins aquí les combinacions guanyadores de la ONCE. Informació que, com sempre, ens facilita Juan Coma des de Tarragona.
1: Amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: El verb donar sovint s'utilitza erròniament per influència de la llengua castellana. Per exemple, hi ha algunes expressions que de manera errònia es construeixen amb el verb donar en comptes de fer-ho amb el verb fer. Donar un pas, donar un salt, donar una passejada. Incorrecte.
3: La forma correcta és fer un pas, fer un salt, fer una passejada. Altres exemples. Donar un petó, incorrecte. Fer un petó, correcte. Donar vergonya, donar fàstic, donar ràbia, incorrecte. Fer vergonya, fer fàstic, fer ràbia, correcte. Donar la volta a una cosa, donar un gir, incorrecte. Capgirar, canviar, correcte.
2: També és incorrecte dir donar-se compte en comptes de donar-se, correcte. Donar set és incorrecte, ha de ser fer venir set, correcte. O donar-se a la fuga, incorrecte. Fugar-se, correcte.
3: Però compte, hi ha algunes expressions en què el verb donar és correcte. Donar a llargues, donar corda, donar a conèixer.

I arribats a aquest punt del programa, és el moment d'esbrinar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimarts, dia 19 de maig de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia de dia d'avui és la farmàcia Rodríguez Porcel, del passeig de Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 3005. Repetim, 93 895 3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Safon Albert, situada a la Ronda Universitat 1, local 5 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 0041. Repetim, 977 16 0041. Aquestes són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que van orbitant a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.

efemérides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de donar pas al que seria a les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 19 de maig d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides. I comencem l'any 1672, a París, el que apareix la primera publicació periòdica legislativa, Le Journal du Palais of Recueil des principales décisions de tout le Parlement et Cours Souverainé de France, impresa setmanalment i fins al 1674 per Denise Thierry i Jean Guinart. Els responsables eren Gabriel Guéret i Claude Bondy. Amb aquesta notícia tan transcendental, comencem avançant i arribem ja al 1780, a Nova Anglaterra, als Estats Units, on, degut a la combinació del fum d'un incendi forestal, una boira i un dia nuvolat, es viu a Nova Anglaterra el dia fosc de Nova Anglaterra. I el 1793, a Trullars, al Rosselló, l'exèrcit espanyol guanya la batalla del Masdéu durant la Guerra Gran. A més, al segle XIX, al 1802, a França, Napoleó Bonaparte funda la Legió d'Honor. És la distinció francesa més elevada del mateix país. Però seguim avançant i arribem ja al segle XX, i més concretament a l'any 1904, a Barcelona, el que comença a publicar-se per fulletons la revista Joventut, la novel·la Solitud de Caterina Albert. Més endavant, el 1907, a Perpinyà, s'hi esdevé una revolta de vinyaters. I el 1919, a Samsun, a Anatòlia, costa del Mar Negre, Mustafa Kemal Atatürk i desembarca, començant el que després s'ha conegut com la Guerra d'Independència Turca. Amb aquestes que arribem ja al 1929 a Barcelona, que s'inaugura a Montjuïc l'Exposició Universal. A més, el 1944 a Barcelona, Victòria dels Àngels debuta al Palau de la Música Catalana. I el 1960, a Barcelona, s'hi esdevenen els fets de Palau de la Música. La interpretació del cant de la Senyera provoca mesures de repressió contra el catalanisme per part de les autoritats franquistes, on el president Pujol és engarjolat. A més, el 1985, a Barcelona, es funda l'agrupament d'esbarts dansaires. I el 1991, a Croàcia, els croats voten a favor de la independència en un referèndum. Però amb aquestes arribem ja al segle XXI i més concretament a l'any 2004, o a l'Everest, on Núria Balaguer i Maite Hernández, membres d'una expedició catalana exclusivament femenina, ascendeixen a l'Everest per la cara nord i fan el cim. I el 2018, a Windsor, Anglaterra, el príncep Harry i Meghan Markle es casen. I bé, doncs, fins aquí. Aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui. Un 19 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
3: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar al dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final. Què volia que sentís qui la llegís? Quin impacte volia causar? I des d'aquí va anar tirant enrere. Quin to necessitava? Quins punts havien de quedar claríssims? I què podia sorprendre? Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir: Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: el Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xato, xata, salut que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil en connexió directa amb el Sant Pare, on sempre ens diu els sants als quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa. Per tant, farem el Santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar. Pel seu sant, pel seu aniversari, perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, aquest és el teu espai. Truca, truca i participa. Ai, ai, ai, com sempre recordem les vies de comunicació directes. Avui anem més a full, que tenim el temps molt, molt escuet, I, per tant, doncs, anem a repassar ràpidament el nostre santoral. Avui volem felicitar a Sant Adolfo, a Sant Bernardo, Celestino, Ciriaca, Cirilo, Crispín, Filotero, Maria Bernarda, Tomayá, Partenio, Pudenciana, Pudente, Teodoro, Teòfila i Urbano. Bueno, doncs moltíssimes felicitats, Com també volem felicitar a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, i en especial una persona a la que ens han deixat un encàrrec, al qual ràpidament ens posarem en contacte i que, doncs, anirem a repassar ràpidament. Atenció, perquè una persona és el seu aniversari i des d'aquí, doncs, la volem felicitar, a veure si la trobem, si es pot posar en contacte amb nosaltres, si està treballant, si no està treballant.
2: Si vol parlar amb la botiga, premi un per altres temes.
1: Ai. Ai, un momentet. Estem trucant en una botiga. És veritat que m'ho havien dit, que és una botiga. Espera, que hem de tornar a fer la segona trucada. I atenció, perquè... atenció, que truquem al forn i pastisseria Vila Major d'aquí del poble de Cunit. A veure si ens agafa el telèfon la Eni, que avui és el seu aniversari. Atenció, forn i pastisseria Vila Major, mítica d'aquí del nostre poble.
3: Vila Major, bon dia.
1: Hola, bon dia. Amb la Eni, sisplau?
3: Sí, un moment.
1: Molt bé. Doncs atenció, perquè ara ja... ens posa... Hola?
3: Hola, diem.
1: Hola, Eni?
3: Sí.
1: ¿Cómo te llamas de apellido, Eni?
3: Eni Ramos.
1: Eni Ramos, hoy es tu cumpleaños, ¿verdad?
3: Sí.
1: ¡Felicidades!

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona...

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2. Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Radio Cunit, al 107.0.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit. Away, and we lost it all
3: today. Tell me honestly, would you still love Cunit, el 107.0.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
4: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimarts, dia 26 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. L'empresa Veolia ha de dur a terme tasques de manteniment i millora a les xarxes de distribució, el qual per aquest motiu ha d'efectuar el tall de subministrament d'aigua potable a la urbanització dels jardins. O sigui que avui, entre les 9 del matí i la 1 del migdia, tindrem un tall d'aigua per tasques de millora de la xarxa urbanització als jardins, on les zones afectades seran el carrer Tulipa, el carrer Lliri, el carrer Gladiol, el carrer Farigola, el carrer Petúnia, Orquídia, Crisantem i Violeta. D'altra banda, Cunit rep més de 200.000 euros per a millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Cunit ha rebut una subvenció de 208.511 euros de l'Agència de Residus de Catalunya per impulsar un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi. En el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2022, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit, amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, pels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaquen la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees on no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergència i una àrea d'aportació mòbil per facilitar la recollida dels veïns i campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida. Amb aquest projecte, Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component 12, Política Industrial Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia d'Economia Circular i la Normativa de Residus. I l'Ajuntament de Cunit subvenciona amb 45.000 euros el Casal d'Estiu 2026 amb sensació activa. Com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit dona suport al Casal d'Estiu de les Escoles d'Infantil i Primària de Cunit. L'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el Casal d'Estiu 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Aquest any és l'organització sense ànim de lucre Fundació Catalunya Voluntària la que organitza un casal d'estiu adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys amb la programació de diferents activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu. Per aquest estiu, l'Ajuntament de Cunit ha mantingut doncs, la subvenció fins als 7 euros per dia i nen i usuari i usuària del casal d'estiu per tal que es puguin mantenir els preus de l'any passat. Cal destacar que, a més de la subvenció, el que també contempla 13.000 euros extras per sufragar les despeses que tinguin per objecte millorar l'atenció dels infants amb necessitats educatives especials per possibilitar que aquests puguin doncs, participar plenament i sense cap discriminació en les activitats que s'organitzen. D'altra banda, Cunit acull un taller informatiu per convertir l'experiència en el treball de cures i la llar en un certificat oficial. El proper dijous, dia 28 de maig, es durà a terme el taller informatiu Acredita't que impulsa el Consell Comarcal del Baix Penedès en col·laboració amb l'Ajuntament de Cunit. Està adreçat a totes aquelles persones que tinguin experiència en la cura de persones grans i o bé amb dependència i treballs de la llar, però que no tenen cap certificat oficial. L'objectiu és reconèixer el treball de cura que han assumit majoritàriament les dones al llarg del temps i que no ha estat considerat com a treball. El taller informatiu es farà a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, en horari de 10 del matí a 12 del migdia. I el proper dissabte, 30 de maig, de 10 del matí a 2 del migdia, la platja de l'estació de Cunit, a l'Espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació, jornada que celebrarem el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit faran els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al Passeig Marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'Estela retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als veïns que no puguin, doncs, no hagin participat en els tallers, que puguin fer el seu propi Estel i unir-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui.
Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració durant espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 del matí a 2:15 del matí, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al Passeig Marítim. Seguidament, de 10:45 fins a 11:15, tindrem espectacles de les escoles de ball. Primer, tindrem l'escola de dansa, l'Estudio Cunit, amb la participació dels grups Gospel Show, Angry Birds i Stormies. Tot seguit, el grup Mini Bones de l'escola de dansa Dancing Cunit, i per acabar l'esdeveniment actuaran alumnes de l'escola de música amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus i The Sisters and Brothers. Començaran a 11:45 del migdia i es duran a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. I l'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barris Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i incrementar la presència policial als barris de muntanya. L'actuació és fruit dels acords assolits durant la reunió institucional celebrada la setmana passada entre l'Ajuntament de Cunit i els màxims responsables de les àrees bàsiques policials dels Mossos d'Esquadra del Vendrell i de Vilanova i la Geltrú. L'operatiu té com a objectiu intensificar la coordinació entre els dos cossos de seguretat i desplegar actuacions preventives conjuntes en punts estratègics dels municipis, amb especial atenció a aquells espais on es considera necessari reforçar la vigilància i la prevenció. Amb aquesta acció, Cunit referma la voluntat de treballar conjuntament per millorar la convivència i la percepció de seguretat entre la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Cunit, concretament des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Xavi Lorenzo, es destaca la importància de la cooperació institucional i policial com a eina clau per avançar cap a entorns més segurs, el que ara enfocats als barris de muntanya del nostre municipi. Els controls conjunts de l'operació Barris Segurs formen part d'una línia de treball compartida que es vol consolidar durant els pròxims mesos amb noves accions coordinades en matèria de seguretat i prevenció. I després de l'elevada demanda registrada a les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 del matí a 13:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per a sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través dels missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I també s'obren les inscripcions per a les activitats de la biblioteca per al mes de juny. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca en les imatges següents a través de les xarxes socials, a Facebook i Instagram, Biblioteca de Cunit. I l'Ajuntament de Cunit ha encarregat l'elaboració d'un pla de xoc amb l'objectiu de combatre les conductes incíviques relacionades amb la gestió dels residus, tant en el sistema de recollida amb contenidors intel·ligents com en el model porta a porta. La iniciativa neix amb la voluntat de reduir els problemes d'abandonament de deixalles i millorar la qualitat de vida del municipi. Per fer-ho, la campanya se centrarà especialment en 12 punts crítics de contenidors identificats com els espais amb índex més elevats d'incivisme. El projecte apostarà per una campanya de proximitat basada en la sensibilització i l'atenció directa a la ciutadania. A més del treball informatiu sobre la correcta separació dels residus, també es valorarà les bones pràctiques dels veïns i veïnes que fan una gestió responsable amb l'objectiu de fomentar el compromís col·lectiu i el sentiment de comunitat. La campanya compta amb un equip de 4 informadors ambientals que treballaran sobre el terreny durant 2 mesos. El calendari previst d'actuacions s'estendrà del 15 de maig al 20 de juny. Des del consistori, el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, José Manuel Cavada, considera que aquesta acció és clau per avançar cap a un model de municipi més net, sostenible i respectuós amb l'espai públic. I la presidenta de la Diputació i els alcaldes dels municipis de Pas comparteixen els preparatius per acollir el Tour de França. Durant la trobada, els participants han posat en comú les necessitats logístiques i organitzatives que tenen en el marc dels 50 dies previs al pas de l'esdeveniment esportiu de projecció internacional per 10 municipis de la demarcació de Tarragona. Els preparatius per acollir el pas del Tour de França per la demarcació de Tarragona ja pedalen a bon ritme per 10 municipis del Tarragonès i el Baix Penedès. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, ha rebut aquest dijous a la seu de la institució el Baix Penedès, alcaldes i regidors de Tarragona, la Riera de Gaià, Altafulla, la Pola de Montornès, Torredembarra, Creixell, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell i Cunit. Amb la mirada posada en la projecció internacional que representa el pas del Tour el proper 5 de juliol, la reunió ha servit per posar en comú els aspectes logístics i organitzatius que es tenen en compte per garantir el seu èxit. A més, també s'ha fet un repàs a diferents esdeveniments que organitzen els municipis per fer extensiu l'esperit esportiu i lúdic que associa al Tour de França.
La presidenta de la Diputació ha posat de manifest que hi estem treballant des de fa temps braç a braç amb els municipis per tal de donar resposta als reptes de mobilitat i de logística per facilitar que es pugui gaudir i participar al màxim del Tour. A la trobada també l'han acompanyat el vicepresident segon de la Diputació i president del seu patronat de turisme, Enric Adell, la vicepresidenta quarta, Marta Ventura, i el diputat Joan Sans, així com els de, també alcaldes de Tarragona, Rubén Viñuales, vicepresident primer de la Diputació, i el d'Altafulla, Jordi Molinera, també diputat de la Diputació. Des de la Diputació es dona suport als municipis per tenir a punt carrers i carreteres per aprofitar la projecció a nivell turístic amb accions associades a l'oferta del cicloturisme a la Costa Daurada o amb la producció de materials gràfics, comunicatius i de difusió. Amb aquest objectiu es mantenen trobades puntuals a nivell tècnic amb tots els municipis de Pas. Una de les accions dutes a terme ha estat la producció de lones de gran format per tal que tots els municipis puguin lluir la imatge del Tour de França. També s'ha coordinat el pas del trofeu oficial del Tour, el Trophy Tour, per diferents municipis de Pas. Els veïns i veïnes de Torredembarra en van poder gaudir entre el 4 i el 8 de maig i els de Cunit també entre els dies 9 i 10. La propera setmana doncs, també s'exposarà al Vendrell i a Roda de Barà també del 16 al 18 de juny. El Tour de França ve a Catalunya entre el 4 i el 6 de juliol donant sortida al seu gran depart des de Barcelona i el proper dia 4 de juliol. El dia 5 de juliol els ciclistes començaran a pedalar a Tarragona i recorreran carreteres i carrers de 9 municipis més de la nostra demarcació. Aquesta segona etapa del Tour finalitzarà a Barcelona. L'endemà faran sortida des de Granollers i arribaran ja a França on seguiran les següents etapes de la prova. I la plataforma Mercaderies per l'Interior ha presentat els resultats d'un estudi elaborat per l'empresa d'enginyeria Emacrit sobre l'impacte que tindrà l'entrada en funcionament del tercer fil del corredor mediterrani en el tram ferroviari situat entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. L'estudi conclou que l'actual estratègia basada en el tercer fil és insostenible i derivarà en un col·lapse d'aquest tram de 25 quilòmetres. En aquest sentit, remarquen que actualment aquest tram ja es troba al 85% de la seva capacitat, amb una mitjana de 170 trens al dia entre passatgers i mercaderies. Però amb l'entrada en funcionament del tercer fil, es dispararà la demanda fins als 224 trens diaris amb una ocupació de la via del 126%. Per això insisteixen en la necessitat de fer una via alternativa per l'interior, el projecte de la qual haurà de començar a fer-se ara. Pels impulsors de l'estudi, la construcció d'un traçat per l'interior no és només una necessitat logística, sinó una inversió altament rendible per al territori. En aquest sentit, afirmen que retirar les mercaderies de la línia de costa podria incrementar fins a un 30% els ingressos vinculats al turisme de càmping, el que equivaldria a més de 20 milions d'euros anuals addicionals. I el Parlament aprova millorar la connexió entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona. La iniciativa impulsada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana en coordinació amb la Federació de Xarxa Vendrellenca reclama reforçar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès i poblacions limítrofes i la Universitat Autònoma de Barcelona. L'aprovació per part de la Comissió de Territori i Habitatge pel Departament del Parlament de Catalunya de la proposta de resolució titulada Proposta de resolució sobre la connectivitat per carretera entre el Baix Penedès i poblacions limítrofes i la Universitat Autònoma de Barcelona, una iniciativa impulsada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana dins del marc de treball conjunt desenvolupat amb la Federació d'Entitats Veïnals. La proposta ha estat treballada conjuntament amb la diputada del territori, Raquel Sans, i defensada durant la comissió per la diputada d'Esquerra Republicana, Lluïsa Llop, que ha posat sobre la taula la necessitat urgent de millorar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, així com en altres municipis i zones limítrofes. Durant el debat parlamentari també es va acceptar una esmena presentada pel grup de Junts que modifica el punt primer de la proposta i amplia l'abast del futur servei, incorporant noves connexions tant per l'interior del Baix Penedès com per als municipis del Baix Penedès Marítim. El text aprovat planteja la creació d'un servei directe entre la comarca del Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona amb parades al Vendrell, Bellvei, l'Arbós i Santa Margarida i els Monjos, així com una altra línia per als municipis del Front Marítim del Penedès i del Garraf amb parades a Calafell i Cunit. Des de la Federació Xarxa Vendrellenca es valora positivament aquesta incorporació, ja que permet ampliar l'impacte territorial de la proposta i donar resposta a una realitat de mobilitat amb més àmplia, doncs facilitant l'accés dels estudiants i usuaris del transport públic dels municipis costaners de la Universitat Autònoma de Barcelona i reforçar la cohesió territorial entre les diferents realitats del Penedès. Des de la Federació Xarxa Vendrellenca es valora molt positivament l'aprovació d'aquesta proposta que representa un pas important per avançar cap a una mobilitat més justa, accessible i cohesionadora territorialment. La Federació recorda que aquestes accions es van iniciar el maig del 2023, quan l'entitat va començar a treballar per reclamar millores en la connectivitat entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, aconseguint el suport de la taula de mobilitat de la mateixa universitat. Fruit d'aquest treball i de les demandes treballades i traslladades per la Federació Xarxa Vendrellenca a través d'expedients amb la Generalitat, aquesta necessitat va acabar incorporant-se també entre les millores aprovades a la taula de mobilitat del Penedès del desembre de 2023, consolidant així una reivindicació territorial sostinguda en el temps.
El president de la Federació Xarxa Vendrellenca ha destacat que durant massa temps els estudiants i usuaris del transport públic del Baix Penedès han patit importants dificultats de connectivitat amb centres universitaris i equipaments estratègics com la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta aprovació és un pas endavant per començar a donar resposta a una demanda històrica del territori que amplia l'oferta formativa per al futur dels estudiants del Penedès. La proposta aprova, doncs, insta el govern a estudiar i impulsar millores en la connectivitat per carretera entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments d'estudiants, treballadors i usuaris habituals del transport públic, reduint desigualtats territorials i afavorint una mobilitat més eficient i sostenible. Des de la Federació Xarxa Vendrellenca es destaca que aquesta proposta també obre una finestra d'oportunitats perquè els estudiants del Baix Penedès puguin ampliar la seva oferta formativa i accedir amb més facilitat a estudis universitaris i recursos acadèmics de referència. La Federació Xarxa Vendrellenca recorda que el Baix Penedès continua patint importants mancances en matèria de mobilitat i transport públic, especialment en la connexió intercomarcal i amb grans centres universitaris i laborals. En aquest sentit, l'entitat considera imprescindibles continuar treballant conjuntament amb les institucions per impulsar solucions reals i efectives. Així mateix, la Federació remarca que és fonamental solventar la situació que pateix actualment l'eix ferroviari del territori i avançar cap a la reconstrucció d'espais d'intermodalitat que permetin una mobilitat realment sostenible, eficient i cohesionadora per al conjunt de la comarca. Finalment, la Federació Xarxa Vendrellenca ha volgut agrair la predisposició i el treball realitzat pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana i especialment la implicació de les diputacions i de les diputades Raquel Sans i Lluís Llop per traslladar al Parlament les necessitats i reivindicacions del territori. Des de l'entitat veïnal esperen que abans que finalitzi el curs acadèmic 2026 aquesta proposta pugui estar en marxa, ampliant l'oferta formativa i millorant la connectivitat del Penedès amb aquest important espai universitari i de formació. I Junts aposta perquè el Penedès tingui veu per reforçar el seguiment de les concessions de bus i blindar el català. La iniciativa també reclama convocar la taula territorial de mobilitat del Penedès en un termini de 3 mesos i revisar immediatament els corredors saturats com els d'Igualada, Vilafranca, Vilanova, Cunit-Calafell o Olivella. El Parlament de Catalunya va validar, doncs, la setmana passada el decret llei 5/2026 de mesures urgents en matèria de transport públic interurbà de viatgers per carretera amb els vots favorables de Junts, Esquerra Republicana, PSC i Partit Popular. Aquesta convalidació obre un nou marc per reforçar i adaptar els serveis de bus interurbà arreu del país, una oportunitat que Junts vol aprofitar de manera immediata per capgirar la situació de la mobilitat a la vegueria del Penedès mitjançant una proposta de resolució de 4 punts registrada a la Comissió de Territori i Habitatge. La diputada penedesenca de Junts, Montse Ortiz, ha defensat que el vot favorable de la seva formació al decret respon estrictament, doncs, a una actitud de responsabilitat institucional. El Penedès no es podia, doncs, permetre quedar-se sense servei de bus en plena crisi de Rodalies i amb molts pobles que depenen absolutament d'aquest servei, el que calia blindar el transport per carretera i fer-ho amb totes les garanties jurídiques. Ortiz ha subratllat que el decret va acompanyat d'un pla de millores per descarbonitzar la flota amb 1.400 nous autobusos a tot Catalunya, una xifra que ha de servir d'impuls per a la vegueria. Aquesta renovació ha de permetre incrementar freqüències, reforçar línies i impulsar noves rutes al nostre territori. Són unes millores que fa més d'un any que reclamem des del Parlament, especialment en corredors amb greus problemes crònics de saturació i manca de servei com Vilafranca, Igualada, Vilanova i Vilanova, Cunit-Calafell o Olivella. Ha explicat tot advertint que tramitar-lo com a projecte de llei hauria posat en risc la mobilitat davant d'emergència actual. Per garantir que aquest nou marc es tradueixi en una millora real, la proposta de Junts posa el focus en el control estricte de les adjudicacions. La diputada ha estat molt contundent a l'hora de defensar el nou redactat de la iniciativa que exigeix activar els mecanismes de càstig de l'administració. Aquest decret no pot ser una pròrroga automàtica de concessions, sinó una oportunitat per exigir responsabilitats. Per això hem introduït un punt específic per emprendre mesures de control d'acord amb el règim sancionador aplicable davant els incompliments de les operadores. El que volem evitar és que les empreses deixin usuaris a la parada o circulin amb vehicles deficients i que no passi res. Les concessions no poden ser intocables quan el servei falla de manera recurrent. En aquest sentit, el text registrat insta el govern a utilitzar la via sancionadora de manera efectiva per garantir les obligacions de servei públic, posant en especial atenció en els problemes de capacitat, les incidències reiterades i l'estat de la flota de vehicles. Així mateix, la iniciativa reclama la inversió i la revisió immediata d'aquells corredors de la vegueria especialment afectats per la saturació de manera coordinada amb el món local i exigeix la convocatòria en un termini màxim de 3 mesos de la taula territorial de mobilitat de la vegueria del Penedès. Aquest òrgan haurà de servir per prioritzar les millores, estudiar noves rutes i avaluar el futur de les línies de connexió amb Barcelona i el Camp de Tarragona que no compleixin els requisits. Les decisions sobre mobilitat no es poden prendre només des d'un despatx a Barcelona. Els ajuntaments i els consells comarcals són els que millor coneixen les necessitats dels seus veïns i han de formar part de la presa de decisions i del seguiment semestral del servei, ha reblat Ortiz.
Paral·lelament, el grup parlamentari de Junts també registrarà una proposició de llei per modificar el propi decret llei 5/2026 amb l'objectiu de garantir els drets lingüístics dels usuaris. La iniciativa planteja incorporar explícitament com a requisit necessari els coneixements mínims de català fixats a un nivell B1 per al personal de servei. Ortiz ha assenyalat que el català ha de ser un requisit imprescindible al transport públic del país. Els usuaris tenen dret a ser atesos i informats en la llengua pròpia arreu de Catalunya, també al Penedès. Aquesta mesura forma part d'una ofensiva legislativa més àmplia de Junts que inclourà la modificació de la llei ferroviària i la futura llei del taxi. I la Diputació de Tarragona convoca una nova edició dels Premis Emprèn, que impulsen anualment projectes empresarials nascuts al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, amb l'objectiu de contribuir a l'aparició de noves iniciatives i generar l'ocupació de qualitat. Les sol·licituds per optar als Premis Emprèn 2026, que compten amb una dotació total de 40.000 euros, ja es poden presentar fins al 10 de juliol a través de la guia de serveis al web de la Diputació. Els Premis Emprèn estan adreçats a les persones emprenedores que posin en marxa un projecte empresarial al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre o al Baix Penedès. El certamen reconeixerà com a màxim 10 projectes que es premiaran amb 4.000 euros cadascun. Entre els criteris que es valoraran a l'hora de seleccionar els projectes guanyadors hi trobem, per exemple, la viabilitat de les propostes, la capacitat de creació de llocs de treball, el grau d'innovació, la responsabilitat social, la igualtat i reducció de l'esquerda de gènere, la retenció de talent al territori o la ubicació del projecte en un municipi rural, entre altres aspectes. Justament en l'edició de l'any passat, l'empresa calafellenca Neumarkare va ser una de les guanyadores dels Premis Emprèn, gràcies al seu sistema sensorial innovador que busca humanitzar l'experiència hospitalària a través de teràpies no farmacològiques. El projecte combina un dispositiu intel·ligent amb una plataforma digital i intel·ligència artificial, posant la tecnologia al servei del benestar dels pacients. Els Premis Emprèn són un dels eixos centrals de tot un conjunt d'actuacions que des de la Diputació de Tarragona es dona a terme per donar suport a les iniciatives emprenedores i al creixement econòmic, social i sostenible del territori. Amb aquests premis, la Diputació fomenta l'esperit emprenedor i contribueixen a l'aparició de noves iniciatives amb generació d'ocupació, de qualitat i retenció del talent existent al territori. Des de l'any 2013 s'hi han presentat 697 projectes empresarials del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, dels quals 160 han estat premiats i, per tant, impulsats per la Diputació. Trobareu tota la informació referent als Premis Emprèn 2026 a dipta.cat. Però encara tenim més notícies. I és que el Club Esportiu Millo Cunit ha registrat bons resultats en el Campionat d'Espanya Sub-21. Júlia Fernández es proclamava campiona d'Espanya sub-21 i aconseguia la classificació per al pròxim campionat d'Europa. L'Eri López, del projecte Millu, aconseguia una gran medalla de bronze després de completar un gran campionat. Enhorabona, doncs, a tot l'equip per a l'esforç i el gran treball realitzat. Més informació i resultats complets també a taekwondomillocunit.es. Com sempre, doncs, donen les gràcies a totes les empreses que col·laboren en el projecte Millu, el projecte de futur per als nostres esportistes. I també recordem que aquest proper dimecres, dia 27 de maig, a les 9 de la nit, torna la Lliga de Futbol 7 a la zona esportiva municipal, on el Dream Team s'enfrontarà al Comorronea en categoria veterans. A la mateixa hora, Jugones Futbol Club vers Aston Birra Club de Futbol en categoria veterans. I a les 10 de la nit, Viejas Glorias Club de Futbol vers el Futbol Club Onlander i Haro Sushi Futbol Club vers l'Atlètic Cunit. També demà dimecres a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura Francesa conduïda per l'Esther Bruna. En aquesta sessió comentarem L'Enfant de Sable de Tahar Ben Jelloun. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim taller d'olis essencials on coneixerem les propietats d'aquests i com ens poden ajudar a cuidar-nos en el nostre dia a dia. Cada participant podrà crear i emportar-se el seu propi oli roll-on. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I divendres 29 de maig a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Book Club conduïda per la Júlia Salvador. En aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Dawn Jones and the Sixth de Taylor Jenkins Reid. Podeu consultar, doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit.
I també un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure la pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda, divendres 24 d'abril, 29 de maig i 26 de juny a 6:45 de la tarda, una activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual ens recorda la subvenció de la Diputació de Tarragona per finançar el programa d'assistències i serveis de mobilitat i inversió realitzats per als Consells Comarcals en el període 2025-2027. La Diputació de Tarragona, doncs, com dèiem, ha aprovat la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026. També ens recorda la subvenció de la Diputació de Tarragona pel programa de mobilitat del Consell Comarcal per l'exercici 2026. I el Consell Comarcal del Baix Penedès també obre una convocatòria per la creació d'una borsa de treball de treballadors socials grup A2. L'objectiu és cobrir substitucions, vacants temporals i necessitats urgents que puguin sorgir als serveis del Consell Comarcal. Pel que fa al sistema de selecció, tenim concurs o oposició amb entitats convocants com el Consell Comarcal del Baix Penedès. Termini de presentació de sol·licituds fins al 19 de juny. Una oportunitat per formar part dels serveis públics de la comarca i contribuir a l'atenció i suport social a la ciutadania. I ens centrem en el món del vi. Acaba, marxem al 3 de 8, on 4 candidatures per presidir el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Cava. De moment s'han postulat Xavier Lluc, Marc Pagès, Pere Ventura i Marta Vidal. També tenim l'Associació de Viticultors del Penedès, que reivindica el paper dels viticultors independents dins de la denominació d'origen cava, al qual ha entrat el Consell Regulador. I el 60è concurs d'estavins premia 25 cellers en una edició amb guardons molt repartits. Es van entregar 7 medalles d'or.

0: I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que ens han arribat a través de la redacció del Cunit del Dia. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Ara, per això, us deixem amb la previsió meteorològica, que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, dominat pel sol. Sí que ara tenim algunes pinzellades de núvols prims molt escassos que es poden mantenir unes horetes més durant el matí, però acabaran desapareixent i imposant-se el sol amb el cel clar a la tarda. I amb unes temperatures que avui han baixat, s'han situat en el 16 de mínima, mentre que les màximes avui estaran al voltant dels 26 graus, amb una humitat que serà moderada. Vents en conjunt febles en domini del Garbí al centre del dia i fent que la mar, que ha d'estar entre plana i arrissada, augmenti amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem pocs canvis, sí que amb domini del sol i el cel clar al matí i amb les pinzellades de núvols prims, però demà a la tarda, i amb unes temperatures que demà pujarà una miqueta més i estaran entre els 17 i els 18 de mínima, mentre que les màximes es podrien acostar als 27, sobretot a l'interior del municipi, una miqueta més frenades per la presència de la marinada arran de mar amb vents febles de garbí, amb algun cop moderat al migdia, i això farà que la mar estigui plana a primera hora, arrissada a mig matí, i amb una miqueta de marejol a primera hora de tarda tornarà a baixar arrissada al final del dia.
1: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
3: Hola, amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa, que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot. Improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta. Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia. Que quan el fem? Els dilluns, de 8 a 9 del vespre, en directe i en repetició, de diumenge a dilluns, de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
4: Que sube la marea y esto no da más de sí.
5: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar, si esto te recuerda a tu adolescencia, o si esto te hace creer todavía en la música, eres de los nuestros. Music Box.
6: Todos los lunes a las 9 de la noche con DJ Román.

0: mis ojos llenos.
1: Cada dilluns, a partir de les 10 de la nit, Saque de Banda, a la 107.0 FM. Tot el que passa aquesta setmana esportiu, futbol, bàsquet, motor, i tota la diversió, entrevistes, tot, tot ho tenim en directe, recordeu, 107.0 FM Ràdio Cunit.
2: Conecto el interruptor, muevo el dial de la radio.
3: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
4: Amb Albert Malla.
5: Tots els dimarts a les 8 del matí amb Albert Malla en exclusiva per Ràdio Cunit.

0: Tots els dimecres, a 2:15 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a les 9:30 del matí, a Ràdio Cunit.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
3: Cunit al dia.
2: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
3: Cunit al dia.
2: Amb Jaume Asens.
4: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop. Històries del costat de casa.
5: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
6: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
7: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
4: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
8: ¿Te has preguntado cómo la experiencia de ser inmigrante puede transformar vidas y comunidades?
9: Me bañan de hermosura.
8: A Veus de Dones, cada semana exploren las historias de dones que, malgrat las dificultades, troban fuerza y propósito en el seu viatge. A través de entrevistas profundas y personales, descubrirem com superan desafiaments, mantenen vivas les tradicions y aportan un valor immens a la nostra comunitat. No et perdis Veus de Dones, al Sunset de la FM, on cada episodi ofereix una finestra a vides inspiradores i et convida a reflexionar sobre la resiliència humana i la integració cultural. Levantamos. Sintonitzen i forma part d'aquesta celebració.
9: Que somos libres.
10: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
0: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:15 del matí. A Ràdio Cunit.
10: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
11: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Ràdio Cunit. Al 107.0.
2: Tots els dimecres, a 9:45 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a 9:30 del matí, a Ràdio Cunit.
3: Molt bon dia, benvinguts a aquest nou espai, pregunta a l'alcalde, que com cada setmana doncs podem convertir a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Avui edició de dimecres 6 de maig de 2026 i recordem a tota la nostra audiència que ja obrim les nostres línies perquè doncs tota la gent que doncs estigui escoltant baixa doncs pugui fer-li qualsevol pregunta, consulta al nostre alcalde de Cunit. Recordeu que també durant tota la setmana podeu deixar el vostre encàrrec també a través de les nostres vies de comunicació directes, a les que són aquestes i estan ben obertes.
4: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
3: També a la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobareu un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules. I dit això, ara sí, doncs donem la benvinguda al nostre alcalde de Cunit, senyor Jaume Cassanyes. Què tal estem? Molt bon dia.
5: Molt bon dia, Jaume. Molt bé, molt bé.
3: Què tal, com ha anat la setmana? Tot bé?
5: Tot bé, hem gaudit de la fèria i ara vinc del mateix lloc on es feia la fèria. Estan fent ara un speed job dating, que
3: sí, senyor.
5: És allò una oferta de feines allò que la gent ve i els agafen. I esperem doncs que la gent tingui sort i puguin trobar feina, que és el que volen.
3: Clar que sí, perfecte. Doncs si et sembla, doncs entrem en matèria i ja donem pas a la primera trucada. Tenim a l'altre costat del fil telefònic el senyor Adrián Sánchez. Adrián, què tal estamos? Buenos días. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: Des de quina zona es truca?
6: Des de Cunit.
3: Des del casc antic?
6: Sí.
3: Perfecte, doncs endavant. Quan vulgui ja li pot formular la pregunta al nostre alcalde.
6: Vale, pues mira, yo quería preguntar por el tema de iluminación y seguridad en el casco antiguo. ¿Sabes? Que el problema que tenemos aquí es que hay muy poquita iluminación por la noche y sobre todo la seguridad. ¿Sabes? Digamos que necesitamos un poquito más de policías por aquí, por la zona. Y bueno, y aparte de eso, el paso de peatones que está en la carretera principal, que pusieran más iluminación.
5: Hola, bon dia. Mira, t'explico. El tema de la il·luminació al casc antic...
6: Sí.
5: Hi ha alguns carrers que alguns veïns m'ho han dit i llavors, si es pot, es puja la intensitat de la llum, d'acord? Mm-hmm. El que passa que hi ha alguns jocs on alguns veïns no ho volen perquè després diuen que tenen la llum dins de casa i això, però es pot estudiar si hi ha alguns carrers concrets on creuen que es pugui, que s'hagi d'augmentar la intensitat de la llum. Nosaltres això ho podem estudiar. Després el tema de la policia, nosaltres vam impulsar ara fa uns mesos unes patrulles conjuntes amb els Mossos d'Esquadra i la policia local pel casc antic, que ara es tornaran a fer, i és una manera també de que la policia local, alguna de les patrulles també ho fa a peu, caminant, que també és una manera d'aproximar la seguretat a la ciutadania i en aquest cas en el casc antic, i també fèiem servir, quan es fèiem aquestes actuacions amb els Mossos d'Esquadra, fèiem servir també la unitat de drons per tenir una visió del conjunt del casc antic i per poder arribar a més espais, no? I en aquest sentit, nosaltres amb la policia ara estem en un procés que abans d'ahir vam nomenar un nou caporal. Ara traurem unes places vacants que tenim d'agents de la policia local, i en principi d'aquí pocs mesos tindrem un altre cop tota la plantilla al complet i podrem reforçar algunes patrulles i alguns torns, en aquest sentit. Jo tornaré a trucar a Mossos perquè reforcin també la seva presència aquí a Cunit. I després, respecte a la carretera principal, exactament no sé quin és el pas de zebra que comenta, si és el de Francesc Macià o el de la carretera Santa Coloma.
6: És Francesc Macià al final de todo y arriba del todo, y luego en la zona del Esclat, los pasos de peatones, bueno, es que han puesto unos semáforos,
5: sí,
6: que entonces la gente se piensa que hay,
5: sí, sí,
6: hay pasos de peatones y pasan por ahí, claro, hay atropellos y no está bien señalizado.
5: No, allà a l'Esclat hi ha unes valles que haurien d'impedir el pas, el que passa que a vegades la gent no és cívica i treu les valles, i llavors la gent es troba que pot passar. Aquí estem esperant que hi ha un tema pendent entre carreteres de la Generalitat i els promotors de l'urbanització, que és el propi Esclat, que s'han de posar d'acord amb unes... han de fer unes obres per millorar l'accés cap al supermercat, d'acord? I què passa? Que en les obres aquestes que han de fer, s'han trobat que hi ha un... li diuen un... Hi ha, diguéssim, un quadre de telefònica de línies, i es veu que Telefònica no autoritza fer aquesta obra perquè passa per sobre del seu quadre, i bueno, és una miqueta aquesta burocràcia, i estan intentant desbloquejar aquesta cosa per posar en marxa els semàfors i els passos de peatons aquests d'aquí. El tema de la carretera és més complex que el casc antic, perquè la carretera és titularitat de la Generalitat, no és nostra, i llavors... El tema de la il·luminació a la carretera, la Generalitat no és partidària d'il·luminar molt perquè, segons ells, diuen que distreuen els conductors. I, bueno, és una miqueta la lluita que haurem de fer els propers anys, perquè nosaltres ja li diem a la Generalitat que aquest tema és un tema de... és una travessia urbana, no és una carretera, és un carrer quasi de Cunit. I s'ha de tractar com un carrer, tot i que per ells és una carretera de la xarxa bàsica de la Generalitat, és una de les carreteres principals de la Generalitat, passen més de 30.000 cotxes al dia, però per nosaltres és un carrer. I llavors una miqueta estem en aquest impàs que demanem més il·luminació, però la Generalitat ens diu que no, que distreu els conductors. Bueno, és una mica complexa de gestionar. Però bueno, ho apuntem també, d'acord?
6: Vale. ¿Puedo hacerle una pregunta más?
5: Sí, hombre.
6: Mira, quería comentarte porque, a ver, el pueblo ha crecido bastante,
5: sí,
6: ¿vale? Y hay bastante gente joven, y bueno, por el tema de que si se puede poner algún ocio para ellos, o algo para que se distraigan.
5: Sí, nosaltres des de l'Ajuntament no podem crear, diguéssim, una, per entendre'ns, per parlar ràpid i malament, no podem crear una discoteca municipal nosaltres. Nosaltres el que sí que fem és intentar dinamitzar al màxim. Ara ve l'època de la primavera, de l'estiu, que hi haurà un munt d'activitats pels joves, que hem fet uns concerts els caps de setmana, fem els concerts de festa major, les festes de festa major, després també hi ha el Cunit Music Festival, hi ha ara la setmana que ve, hi haurà aquesta setmana, aquest cap de setmana, no, el següent, hi haurà l'Art Week Festival també, que serà una cosa molt, molt, molt xula pels joves. Després també tindrem el Sant Ranys, que també és una activitat que està molt bé. O sigui, nosaltres no podem fer una discoteca municipal. Però si hi hagués algun inversor o alguna cosa que volgués crear una zona d'oci, nosaltres no tenim cap tipus de problema. El que passa que no venen aquestes inversions no venen, i una miqueta també els, com es diu ara, els patrons estan canviant. No sé quants anys té vostè.
6: Jo, 40.
5: 40, bueno, jo en tinc 40, jo en tinc 48. Una miqueta ho dic perquè a la nostra època, diguéssim, els patrons eren una altra cosa. Ara els joves potser no ho veuen tant així. Llavors els inversors, a vegades, no sé si se'n recorda, a la nostra època hi havia moltes discoteques, cada cop n'hi ha menys de discoteques, i suposo que això també és senyal de que els patrons canvien, però estic d'acord amb vostè que i nosaltres de l'Ajuntament fem el que podem perquè els joves tinguin el seu espai d'oci i que s'ho passin bé, però una discoteca municipal no la podem fer.
6: O un bar musical, un pub...
5: Sí, a l'estiu hi ha els xiringuitos, que també donen molta vida i això, però ja dic, si ve algun inversor, nosaltres no posem... No. Sí, la iniciativa privada nosaltres no li diem que no, simplement ha de complir requisits i això, però vull dir, si no venen és perquè segurament no ho acaben de veure, però bueno, si venen, benvinguts siguin.
6: Vale, bueno, ja està.
5: Gràcies, eh?
3: Molt bé, moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
6: Adéu-siau.
3: Tenim més trucades, a l'altre costat del fil telefònic tenim a Ángeles Lorca. Què tal estem? Molt bon dia.
7: Hola, què tal? Bé.
3: Des de quines zones truques?
7: Veïna d'aquí, de Cunit.
3: Perfecte, doncs endavant, quan vulgui.
7: Mira, volia preguntar-te, igual que altres ajuntaments, altres poblacions, estan tingut el gimnàs municipal gratuït per a les persones de la tercera edat, volia saber per què no poneu vosaltres algo així, una oferta així que el que és pensionista tingui l'oportunitat d'anar al gimnàs i no, que ja saps que van molt justets la majoria i que puguin aprofitar el gimnàs municipal. Aquesta és la meva pregunta.
5: Bueno, nosaltres partim de la base que el gimnàs de Cunit és un gimnàs que està bastant ple. Està bastant ple perquè hi ha molta demanda i ara mateix posar una tarifa gratuïta és que no podia entrar més gent al gimnàs perquè està ple, hi ha una llista d'espera de molta gent. El que sí que fem és, per exemple, els tallers de gimnàsia que es fan el casal, després hi ha un grup de gimnàsia també de la gent gran que es reuneixen més de 200 persones, que ho fa un noi que ho fa molt bé amb la seva parella, fan de monitors i ostres, estan tothom supercontent i en aquest sentit doncs crec que és una activitat que també aniria bé a qui busqui o qui cerqui una jornada per fer activitat física de la gent gran. El tema és que nosaltres ara no ho podem fer, li dic, perquè és materialment impossible, perquè el gimnàs de Cunit està saturat, per això estem fent una ampliació, sí. I el tema és aquest, però nosaltres des de la regidoria de gent gran i això es fan activitats al casal, ara també quan tinguem el nou casal podrem ofertar més oferta d'activitats, però en aquest sentit no m'agrada enganyar la gent, dir-li o prometre-li a vostè que farem una tarifa gratuïta és que no es pot materialment i és que és impossible.
7: Ja, i perquè clar, n'hi ha activitats que estan fent, però per exemple la sala de fitness solament està ahí. La gent gran que no n'hi ha lloc, vale, està ple. Estàs fent una ampliació, molt bé. Però, per exemple, algun altre lloc que se pugui fer fitness, per exemple.
5: Bueno, però li dic, em sembla que hi ha dos dies, dimecres i divendres, que aquest grup de la gent gran fa servir el pavelló i fan exercici, està molt bé. Avui és dimecres, el dimecres i el divendres fan aquesta activitat. Jo convido que hi vagin perquè s'ho passarà molt bé i fan amistat, hi ha tot un grup de gent gran, ja dic, molt, molt agradable, i els monitors que ho fan són espectaculars. I jo el convido a anar-hi. Si va, em sembla que és ara, de 9 a 11, i després quan ve la calor ho fan a la platja, que està molt bé, està molt bé. Jo el convido a participar I
7: poder... Ja saps que n'hi ha gent que no arriba a final de mes.
5: Sí, sí. No, sí, això li dono tota la raó del món. Sí, el que passa que no m'agrada dir mentides. Si algú li diu que ho farà, pues que li digui. Jo, a mi no m'agrada dir mentides. Si està, hi ha més de quasi 1.000 persones en llista d'espera per entrar al gimnàs, si ara fem una tarifa gratuïta, és que no podran entrar, perquè hi ha aquestes 1.000 persones primer per entrar. O sigui, el que sí que fem són tarifes molt reduïdes per hores, per torns, que la gent gran té l'avantatge que al matí, com que no treballen, doncs al matí tenen més lliure. Hi ha una tarifa només pel matí que està molt reduïda i que et permet entrar a la piscina, et permet entrar al gimnàs. Tot això haurien d'anar a informar-se ja al propi gimnàs que té les diferents tarifes. I a part, aprofiti, si és un dimecres o un divendres, passar pel pavelló i conèixer aquest grup que hi ha de la gent gran, que és espectacular.
7: Molt bé, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vostè per trucar.
3: Moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia. Tenim més preguntes, una que ens arriba per missatge de Francisco Sánchez des del casc antic del poble. Llegeixo textualment, diu: "Buenos días, Jaume, gracias por la oportunidad. No puedo intervenir en directo por motivos laborales, pero sí me gustaría dejar un mensaje claro. En Cunit hay problemas que llevan demasiado tiempo sin resolverse, diu. En nuestro caso, llevamos más de 2 años afectados por una mala señalización de una terraza que nos perjudica directamente, pero más allá de lo particular hay una realidad evidente: el casco antiguo se está apagando, han desaparecido ferreterías, droguerías, librerías y tiendas de ropa, y cada cierre es una persiana más bajada y una calle con menos vida. El comercio local no puede seguir esperando. Hace falta actuar con medidas visibles y en plazos concretos, porque cuando un pueblo pierde su comercio, pierde mucho más que tiendas, pierde identidad. Muchas gracias."
5: Doncs estic totalment a favor i d'acord amb el que diu Francisco. En aquest sentit, el casc antic de Cunit, ara hem demanat un projecte a la Generalitat, un pla de barris, per poder fer una sèrie d'inversions i donar la volta al casc antic, però el casc antic té una sèrie de problemes que no són fàcils de resoldre, com per exemple la dimensió dels locals. Avui dia, quan ve algú muntar un negoci necessita un local gran. A Cunit, al casc antic, no hi ha locals grans. És una mica complexa. També les dinàmiques de comerç han canviat. Quanta gent dels que estem aquí, tu i jo, Jaume, o la gent que ens escolta, fa servir Amazon, fa servir les compres, per internet, ja no fan un ús del comerç com es feia abans. I això ho veus també quan fem la campanya dels xecs, que revifa, perquè la gent consumeix in situ, no? I en aquest sentit, nosaltres des de l'Ajuntament el que estem intentant és acompanyar tots els negocis que volen tirar endavant. Ara tenim també un projecte que neix a l'espai del coworking, a l'E-Factory. La gent ve a muntar empreses, i quan fa servir aquests espais compartits, aquests espais col·laboratius, i quan aquesta empresa va creixent, es va fent gran, volem tenir una borsa de lloguers aquí, sobretot aquí de locals, una borsa de locals, sobretot aquí al casc antic, per poder donar la volta en aquests espais. Nosaltres creiem en el casc antic, o sigui, estem fent ara una inversió aquí al casal espectacular que creiem que serà un revulsiu pel casc antic, tornarà a donar vida, tornarà a donar moviment. I després, sobretot, hem de mirar amb aquest pla de barris que demanem a la Generalitat quines reformes ens deixen fer, quines inversions poden fer els privats, també en termes de posar sensors, d'estalvi energètic, i després de poder fer una sèrie de reformes que ens permetin tirar endavant. Però tenim una sèrie de problemes heredats, com deia Francisco, de fa molts anys, però avui dia, ja dic, tenim locals de 70-80 metres quadrats que a vegades no són els que la gent busca, i això fa que l'atractivitat sigui reduïda. Però esperem ara, amb aquest pla de barris, amb la reforma del casal i amb aquest impuls que li volem donar des de l'E-Factory amb aquest borsa de locals, doncs li puguem donar una mica una volta aquí al Cascantí.
3: Molt bé, perfecte. Doncs aquí queda dita la resposta. Tenim un altre missatge també per via text de Jordi Banyes des del Cascantí, que es disculpa, doncs no pot passar per antena per motius de salut. Diu, quant de temps duraran les obres, doncs més que res pel soroll i les molèsties dels veïns? Suposo que es refereix a les obres del casal municipal. I també voldria preguntar per un soroll que està tot el dia a prop del Frankfurt de Rejas, el qual és brutal. Gràcies i felicitats pel programa, diu.
5: Bé, del tema del Frankfurt de Rejas, si es pogués especificar una miqueta més quin és, disculpeu, quin és el soroll i l'origen, això en una instància feta a l'Ajuntament, nosaltres als serveis tècnics anirem a comprovar quin és el problema d'aquest soroll. I després, respecte a les obres del casc antic, totes les obres malauradament molesten. L'avantatge de les obres és que s'acaben. I llavors és una molèstia transitòria, és una molèstia temporal, i esperem doncs que en els propers mesos puguem tenir ja per acabat aquesta obra, que torno a repetir, crec que serà un revulsiu. Jo me'n recordo quan vam fer ara les obres de peatonització del tram del carrer Major, també teníem queixes, també teníem molèsties totalment comprensibles, però mirem ara que la gent gaudeix d'aquest tram de carrer, els comerços que es van veure afectats gaudeixen de la nova mobilitat, de la nova situació dels carrers, sense barreres arquitectòniques, amb un mateix pla, modernitzat, vam aprofitar per canviar les tuberies, tots els sistemes elèctrics, doncs crec que val la pena patir unes molèsties temporals per les obres, però després, veient el resultat, doncs ha valgut la pena. I en aquest sentit, amb el casal passarà el mateix.
3: Molt bé, perfecte. Tenim una altra trucada telefònica. Linda González, què tal estem? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
3: De què zona nos llama?
8: El casco antiguo de Cunit.
3: Muy bien, pues adelante. Cuando quiera ya puede formularle la pregunta a nuestro alcalde.
8: Ok, buenos días. En primer lugar, pues, estoy viendo que el pueblo ahora últimamente está... independientemente de muchas críticas y muchas, he visto que lo de la recogida de basuras y todo eso está dando frutos, a pesar de que cuesta mucho educarnos a los adultos, pero bueno, se están viendo. Yo tenía una pregunta, quisiera saber, porque la problemática de lo de en cuanto a la salud, el CAP, la falta de médicos y pediatra más que todo. ¿Y traerán algún especialista, si se lo ha planteado, algo para los niños, un pediatra que esté 24 para alguna urgencia, emergencia? Porque tenemos muchos años de que si hay urgencia para niños tenemos que salir corriendo para otro, para los Camilos, para el Vendrell, para cualquier otro hospital, CAP también, o para Cubellas, menos aquí en Cuní. Si hay enfermeras atendiendo a los niños, si esto se lo ha planteado, si va a haber alguna mejoría en ese aspecto.
5: Sí, bueno, nosotros, primero de todo, gracias por llamar. El tema del CAP es un tema que no depende del ayuntamiento, depende de la Generalitat. Y nosotros, desde el ayuntamiento, lo que estamos intentando es presionar para que Cunit tenga los servicios que se merecen. Y en ese sentido, vamos a continuar trabajando porque la población crece, las necesidades crecen, y a veces el servicio sigue siendo el mismo que hace años, ¿no? Y lo que pasa es que se crea una desigualdad entre las necesidades y la oferta que se hace de la salud pública en nuestro municipio, ¿no? Y en ese sentido vamos a trabajar para mejorarlo. Formamos parte del área básica Cubellas-Cunit, de dos municipios que están creciendo mucho, y después formamos parte del Garraf nosotros en ese sentido. Entonces, El tema es eso, que tenemos que acabar de formular cuál es la propuesta de futuro para la sanidad pública en Cunit, y después también que la Generalitat tenga presente que en verano viene mucha gente que también hace uso del CAP y que en ese sentido a veces puede colapsar el servicio, ¿no? Pero que es una situación que estamos denunciando y que seguiremos denunciando y que no pararemos de trabajar. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Teníamos tres grandes frentes abiertos respecto a los servicios que presta la Generalitat en el municipio. Yo siempre lo digo, el ayuntamiento está para lo que haga falta, pero no tenemos nosotros competencias para decidir si queremos un pediatra, si no queremos un pediatra, si tal. Eso depende de la Generalitat, ¿no? Y lo que pasa es que hay muchos servicios que el ciudadano, pues quizás cree que son del ayuntamiento, pero dependen de la Generalitat, que determinan la calidad de vida. Y uno era el tema del instituto, que estaba colapsado y ahora hemos conseguido desbloquearlo y hacer el instituto nuevo. El segundo tema era el tema de la movilidad, que también hemos conseguido los 12 autobuses hacia Barcelona, que antes no teníamos ninguno, quiero recordar, que es una lucha que también se ha hecho colectiva de mucha gente de aquí del pueblo. Y ahora el tercer reto que tenemos que afrontar es el tema de la sanidad pública, ¿eh? Y en ese sentido es un tema que yo creo que tenemos que socializar entre todos, porque a veces el ayuntamiento, yo como alcalde voy a reclamar las mejoras, pero la sanidad tiene que ver que sí, sí, está el alcalde, está el ayuntamiento, pero es que está el pueblo detrás, ¿eh?
7: Claro.
5: Y a veces las movilizaciones, a veces el socializar esta necesidad de esta cosa, pues de alguna manera es lo que hace más fuerza, más presión. Y en ese sentido, pues los próximos meses veremos a ver cómo desarrollamos la estrategia, que yo creo que sea una estrategia compartida por todos y que podamos de alguna manera mejorar el servicio del CAP. Y no solo es mejorar el servicio, sino reinterpretar el sistema sanitario que hay en esta zona del Garraf, porque estamos creciendo mucho y las necesidades cada vez son mayores y sí, la oferta tiene que estar adecuada a nuestras necesidades. Y sí, los niños, el pediatra es uno de los temas que hay pendiente. También el servicio de fines de semana, que no tenemos, y Cuella sí que tiene. El tema de la ambulancia, que Cuella sí que tiene, nosotros no tenemos. Hay toda una serie de cosas que tenemos que luchar conjuntamente.
7: Okay.
5: ¿De acuerdo?
7: Pues,
3: muy bien, pues muchísimas gracias.
7: Buen día.
3: Hasta luego, buenos días. Deixem aquí, se ens tira el temps a sobre. Fins la setmana que ve. Adéu-siau, bon dia.
9: Són les 10, parla Maria Laram. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta pel jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, dirigit pel jutge Santiago Pedraz. A conseqüència d'aquests fets, des del Congrés, on avui se celebra una nova sessió de control del govern espanyol, el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions. En absència del president Pedro Sánchez, que avui es reuneix amb el Papa al Vaticà, la portaveu dels populars, Esther Muñoz, ha interpel·lat al vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. Escoltem-nos a tots dos.
10: Son capaces de tragar con toda esta corrupción con tal de que no haya una alternativa democrática en este país y que el Partido Popular gobierne España. Señor Cuerpo, mire, yo le quiero hacer unas preguntas muy concretas. ¿Qué le parece a usted que la UCO, en el marco de una investigación judicial, esté registrando la sede de su partido? ¿Pone usted la mano en el fuego por el señor Zapatero?
11: Tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal, y conlleva también, por supuesto, un elemento de respeto a los procesos, de respeto a los procesos judiciales y a todos aquellos que están involucrados en ellos, incluyendo también, por supuesto, el respeto a la presunción de inocencia.
9: Des d'Esquerra, el seu portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral. I avui nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes d'avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. L'educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura per part del govern, però encara veuen insuficients. Els sindicats no descarten també noves mobilitzacions si no hi ha un acord en la reunió prevista també per aquesta tarda. I en mobilitat, un accident a la BV-5001 a Martorelles deixa la via completament tallada. Un altre accident, en aquest cas, a la C-55 a Monistrol de Montserrat, també s'ha obligat a habilitar pas alternatiu. També diverses vies estan afectades per obres, com són la P7 a Torredembarra, la Nacional 340 Altafulla i la T-214 també a Torredembarra, finalment a l'A2 al Col·legi Lleida i també a la P7 a Reus. I pel que fa al temps, avui jornada de calor, amb el sol predominant i unes temperatures que continuaran pujant amb valors de 30 graus a bona part del país i de 36 en punts de Lleida.
12: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit, al 107.0.
13: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
13: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimecres, dia 27 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. De conformitat amb el decret d'alcaldia, ens complau, doncs, assenyalar i citar-nos en aquest ple ordinari que tindrà lloc aquest dijous a les 6 de la tarda en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria per tractar els assumptes que relacionen la continuació i que seran retransmesos a través de la nostra unitat mòbil situada a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. On, com dèiem, demà, doncs dijous, tindrem aquest ple ordinari al que tindrem el següent ordre del dia. Propostes de secretaria a aprovar, si escau, l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de dates 26 de març de 2026 i 11 de maig de 2026. Pel que fa a la part resolutiva, alcaldia a aprovar, si escau, la rectificació i actualització de l'inventari del patrimoni del sòl i l'habitatge de l'Ajuntament de Cunit. Pel que fa a l'àrea de territori, promoció de la ciutat, innovació, ordenació del territori, donar conformitat, si escau, al text refós de la modificació puntual número 14 de modificació per increment de sostre a la parcel·la HPO Sud 2. Donar conformitat, si escau, al text refós de la modificació puntual número 10, Pau Valparaíso 2. Pel que fa a l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i hisenda pública, aprovar, si escau, el reconeixement extrajudicial del crèdit número 1/2026, corresponent a factures i despeses de l'exercici 2025. Aprovar també, si escau, la modificació del crèdit número 9, crèdit extraordinari i suplement de crèdit. I aprovar, si escau, també el pla econòmic financer. Pel que fa als recursos humans, resoldre, si escau, la compatibilitat de personal al servei de la corporació. Àrea de serveis personals, aprovar, si escau, les bases de les concessions de places socials a les llars d'infants municipals. I pel que fa a les mocions, tenim la moció presentada pel grup municipal de Vox per a l'aplicació de criteris de prioritat nacional, arrelament i vinculació municipal en les ajudes socials. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Cunit sobre la coherència ambiental del govern municipal i la necessitat de transparència ciutadana davant dels projectes que afecten els espais naturals de Cunit. I moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Cunit sobre el pla pilot que preveu presència estable d'agents als centres educatius. Pel que fa a la part de control, tenim d'això de compte de les resolucions emeses per l'alcaldia de la corporació des de la resolució 1374 a la 2478 corresponents a l'any 2026. I d'això de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l'alcalde, president de la corporació, de data 16 de març de 2026, 23 de març de 2026, 30 de març, 13 d'abril, 20 d'abril, 27 d'abril, 4 de maig i 11 de maig d'aquest any. A continuació, assumptes sobrevinguts, pregs i preguntes. Recordem que un cop acabat aquesta retransmissió d'aquest ple ordinari, doncs podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, al nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut, Cubelles-Cunit, en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per cada municipi. La petició traslladada fa ja aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut, a l'ICS, i el Departament de Salut respon al creixement sostingut de la població i a la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any ja

específica, equips mèdics i diferenciats i una cartera de serveis adaptada a la seva població. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària. Especialment al municipi cunitenc, entre les reivindicacions hi figura que el CAP de Cunit pugui oferir servei els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores. No tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis. Ara ha marcat l'alcalde, qui ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Pané, demanant una reunió urgent. Els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorientació que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. I la Llar d'Infants Municipal Les Marietes celebrarà la tarda del dissabte, dia 30 de maig, una festa molt especial amb el bateig de les estances del centre, que a partir d'ara portaran noms vinculats a la cultura popular i al patrimoni festiu de Cunit. Les aules rebran el nom d'elements representatius del municipi. El gegant foc donarà nom a l'estança de I2, la geganta d'aigua identificarà l'espai I1 i els caps grossos seran el nom de l'estança de nadons. L'acte comptarà amb la participació de la colla Tocats pel Foc, que apadrinarà les estances vinculades als elements festius locals, així amb la presència de l'agrupació de balls populars que apadrina la Marieta, el nou element de bestiari del seguici festiu local creat per Gonzalo Espino. La celebració vol anar més enllà d'un acte simbòlic i convertir-se en un espai de trobada entre les famílies. L'equip educatiu de la llar i les entitats del municipi coincideixen amb el primer curs de funcionament del centre. La iniciativa neix amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i el vincle entre els infants, les famílies i la vida cultural del municipi, des de la convicció que l'educació dels més petits és una tasca compartida entre la comunitat educativa, les famílies i l'entorn. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha destacat que des del primer dia hem entès la llar de les Marietes com un projecte de poble, un espai educatiu, però també comunitari, on infants, famílies i entitats construïm vincles i creixem plegats. La responsable municipal ha remarcat també que posar nom a les estances amb elements festius de Cunit és una manera d'apropar la cultura popular als infants des dels primers anys de vida i reforçar el sentiment d'arrelament i identitat. La regidora ha volgut agrair la confiança que les famílies han dipositat en el projecte durant aquest primer curs de funcionament, així com la complicitat de les entitats i totes les persones que han fet possible que les Marietes siguin, doncs, avui una realitat consolidada. Amb aquesta celebració, la Llar d'Infants Municipal Les Marietes referma la seva aposta per un model educatiu arrelat al territori, participatiu i obert a la comunitat. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals hi han mostrat la documentació històrica de Cunit localitzada en una aplicació de compra-venda. Es tracta d'una trobada de notable importància, ja que es tracta de l'emmillerament municipal de l'Ajuntament de Cunit de 1861 i el Registre de Ramaderia de 1885, dos documents d'una gran importància històrica i cultural. Al març de 2026, la secció de planificació i inspecció del Servei de Suport al Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil d'aplicació aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la Unitat de Patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de la documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit, contribuint a la conservació i difusió del patrimoni documental local. Jaume Cassanyes destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca i agraeix la col·laboració de totes les administracions implicades en aquest procés per protegir la conservació de documentació històrica. I Cunit rep més de 200.000 euros per millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Cunit ha rebut una subvenció de 208.511 euros de l'Agència de Residus de Catalunya, que impulsa un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi en el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2022, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit, amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta.
El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, dels quals la subvenció cobreix fins

0: el 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaquen la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees on no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergència i una àrea d'aportació mòbil per facilitar la recollida als veïns, campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida. Amb aquest projecte, Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component 12 Política Industrial d'Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia d'Economia Circular i la Normativa de Residus. D'altra banda, també i com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit ha donat suport al casal d'estiu de les escoles d'infantil i primària de Cunit, on l'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Aquest any és l'organització sense ànim de lucre Fundació Catalunya Voluntària la que organitza un casal d'estiu adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys amb la programació de diferents activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu. Per aquest estiu, l'Ajuntament de Cunit ha mantingut la subvenció fins als 7 euros per dia i nen i usuària del casal d'estiu per tal que es puguin mantenir els preus de l'any passat. Cal destacar, a més, que la subvenció també contempla 13.000 euros d'extres per sufragar les despeses que tinguin per objecte millorar l'atenció dels infants amb necessitats educatives especials per possibilitar que aquests puguin participar plenament i sense cap discriminació a les activitats que s'organitzen. Atès que encara queden places disponibles, podeu fer la inscripció mitjançant el formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. I la quarta edició del procés de pressupostos participatius de Cunit arriba a la fase de votació de les propostes finalistes, que permetrà als veïns i veïnes escollir a quins projectes de millora en destinaran 300.000 euros. De l'11 al 31 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixin entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final. Les votacions estan obertes des d'aquest passat dilluns al portal digital de participació de l'Ajuntament, a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom qui hi participi podrà votar diverses propostes sempre que no accedeixin al pressupost total de 300.000 euros. També es posen en marxa, a partir del 13 de maig, diversos punts de suport presencials on es donarà suport per votar a través de la plataforma. Un cop finalitzi la fase de votació, es publicaran els resultats al portal de participació, al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats, sense accedir al màxim de 300.000 euros, es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de la proposta escollida no arriba als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. I el proper dijous, dia 28 de maig, es durà a terme el taller informatiu Acredita't, que impulsa el Consell Comarcal del Baix Penedès en col·laboració amb l'Ajuntament de Cunit. Està adreçat a totes aquelles persones que tinguin experiència en la cura de persones grans i o bé amb dependència i treballs de llar, però que no tenen cap certificat oficial. L'objectiu és reconèixer el treball de cura que ha assumit majoritàriament les dones al llarg del temps i que no ha estat considerat com a treball. El taller informatiu es farà a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, de 10 del matí a 12 del migdia. I el proper dissabte, dia 30 de maig, de 10 de matí a 2 de migdia, a la platja de l'estació de Cunit, a l'Espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per a l'Educació, jornada que celebrem, doncs, amb el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit faran els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en el taller podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estel es retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no hagin participat en els tallers a que puguin fer el seu propi estel i unir-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració donant espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 del matí a 11:15, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al passeig marítim. Seguidament, de 11:15 fins a 12:15, tindrem espectacles de les escoles de ball, on primer tindrem l'escola de dansa, l'Estudio Cunit, amb la participació del grup Gospel Show, Angry Birds i Stormies. Tot seguit, el grup Mini Balls de l'escola de dansa, Dancing Cunit, per acabar, doncs, amb l'esdeveniment al qual actuaran alumnes de l'escola de música, amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus and the Sisters and Brothers, i començaran a 11:15 del migdia, el qual es durà a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi, on l'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 a 13:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendrà les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-240039, 629-240039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I Cunit es vesteix de Tour de França i plasmarà icones locals al mur, ara de groc de la C31. Representarà l'ermita, el porquet Billy, els espigons o una palmera. I és que el pròxim juliol el Tour de França recorrerà un tram de la província a la que serà la segona etapa de la Ronda Gala entre Tarragona i Barcelona. Una de les localitats per les que passarà és Cunit, on hi ha una arrelada tradició ciclista i qui el pas del Tour de França serigui doncs, un fet històric en el que s'impliquin tots els veïns. Fa unes setmanes es va plasmar doncs, un mural amb el cartell oficial del Tour amb la intenció de que segueixi permanent. Ara ha començat a pintar-se de groc color oficial del Tour de França el mur de separació dels carrils de la C31 al llarg del nucli urbà i sobre aquest groc es plasmaran icones representatives del municipi. Serà la silueta de l'ermita de Cunit, una palmera com la que apareix a l'escut del municipi, el porquet Willy, símbol de la localitat com a germanament amb el municipi alemany de Hammelbach i el perfil dels espigons que donen a la platja una singular configuració de forma de cales. La iniciativa té l'objectiu d'implicar els veïns i engalanar la ciutat per saludar el pas de la caravana del Tour. Fa uns dies, a Cunit, ciclistes que han disposat doncs, i disputat la carrera explicaren a l'espectacle que més enllà de la competició. També podeu començar a fabricar les vostres andròmines casolanes perquè el dissabte dia 1 de juliol dissabte 11 de juliol ha marcat dins dels actes de la Festa Major d'Estiu. Tornarem a gaudir de la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes de Cunit. Us animem a anar creant i posant a punt els vostres vehicles de fabricació pròpia i casolana per participar de l'activitat i gaudir d'una jornada d'allò més esbojarrada. Aquesta activitat no és una cursa ni cap competició, sinó una manera de divertir-se i fer espectacle on els participants també poden anar disfressats en conjunt amb la seva andròmina. L'andròmina ha de ser de fabricació pròpia i muntada sobre rodes per al seu lliscament, ja que la seva tracció ha de ser humana, amb sistema de frenada i direcció i que l'estructura no excedeixi al metre i mig d'ample. Podeu, doncs, consultar totes les especificacions a les bases de participació. Les inscripcions ja estan obertes. I en acabat, també recordem el recorregut, seguirem festejant amb l'Andro Vermut Musical a càrrec de l'entitat Valls Populars. I el Penedès afronta el repte de transformar el creixement en economia de valor afegit. I és que l'índex de la Federació Empresarial del Gran Penedès 2026 constata la solidesa logística i productiva de tres comarques, però alerta de les dificultats per retenir talent, generar innovació i consolidar nous ecosistemes empresarials. Les comarques de l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Penedès mantenen una posició competitiva destacada dins del sistema comarcal català, però l'índex de la Federació Empresarial del Gran Penedès 2026 alerta de tensions estructurals que poden limitar el seu desenvolupament futur si no es produeix una transformació del model econòmic. L'informe presentat aquest dimarts passat a la Vilafranca del Penedès dibuixa tres realitats diferents, però connectades per un mateix repte: convertir el creixement demogràfic, la capacitat emprenedora i la solidesa productiva en una economia més innovadora, diversificada i basada en el coneixement. Pel que fa a la nostra comarca, el Baix Penedès manté la 14a posició per tercer any consecutiu. Segons l'informe, aquesta estabilitat reflecteix l'esgotament d'un model basat principalment en el creixement residencial i els serveis de proximitat. La comarca presenta dades econòmiques positives amb un creixement del preu interior brut del 13,7% i una afiliació a la Seguretat Social que supera el 15%, als nivells previs a la crisi del 2008. Tot i això, continua registrant la taxa d'atur més alta de Catalunya amb un 12%. L'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès apunta una contradicció estructural. El Baix Penedès atreu nova població activa a un ritme superior a la seva capacitat de generació o ocupació local, fet que provoca una forta dependència de la mobilitat laboral doncs cap a altres territoris. L'informe destaca també la paradoxa empresarial de la comarca. Ocupa la 8a posició en esperit emprenedor, però la darrera en nombre d'empreses per habitant. Les empreses es creen, però tenen dificultats per consolidar-se. Pel que fa a la innovació, el Baix Penedès assoleix una destacada desena posició gràcies a, sobretot, al pas del centre tecnològic IDIADA de Santa Oliva, mentre la resta del teixit empresarial manté una baixa intensitat tecnològica. L'estudi conclou que la comarca necessita vincular el creixement residencial amb la creació de sòl productiu, reforçar l'acompanyament empresarial i aprofitar la seva connectivitat logística i digital per captar activitat econòmica d'alt valor afegit. I la Diputació de Tarragona i Pimec posen en marxa la primera edició del programa de suport empresarial Accelera el creixement a la demarcació. La Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de Pimec, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, posen en marxa aquesta primera edició del programa Accelera el creixement de Tarragona al territori. Es tracta d'un programa de suport a empreses amb alt potencial de creixement que té com a objectiu principal reforçar mitjançant un pla d'acció personalitzat i a mida aquelles àrees funcionals d'empreses que actualment limiten el seu creixement, incidint, doncs, en aspectes tan importants com són la transformació digital, les millores en la comercialització de productes i serveis, l'estructura financera, la internacionalització, l'organització presencial i empresarial. Aquesta iniciativa ajuda a les empreses a innovar i a introduir eines digitals en el seu procediment de treball habitual, aprofundint i intensificant els mecanismes de col·laboració i acompanyament. La primera, doncs, sessió s'accelera el creixement ha tingut lloc aquest passat dimarts al Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació a Reus i ha estat encapçalada pel diputat de Promoció Econòmica i Ocupació Pere Granados i el president del Pimec Tarragona Jordi Ciuraneta. Durant la seva intervenció, Granados ha assegurat que des de la Diputació de Tarragona tenim el compromís de treballar al costat del teixit empresarial perquè sabem que les empreses són motor d'ocupació, innovació i de cohesió territorial. Quan una empresa creix, creix també el territori. Per això impulsem aquesta iniciativa de suport a empreses amb alt potencial de creixement que oferirà un acompanyament personalitzat i estratègic per detectar i reforçar aquells àmbits que poden limitar el desenvolupament empresarial. Per part, doncs, seva, el president de Pimec Tarragona ha mostrat la seva satisfacció per la posada en marxa d'aquest programa que contribueix a millorar la competitivitat de les empimes en benefici de l'economia tarragonina. Al nostre país tenen un problema de dimensió empresarial i aquest projecte també afavoreix el creixement de les pimes, perquè podem que les microempreses es facin petites, les petites mitjanes i les mitjanes grans, ha afegit. Les empreses que participaran en aquesta primera edició del programa són Barberà Martínez Neteges Integrals, de la Selva del Camp, una empresa de neteges industrials i distribució de productes de neteja, Comaruga 80 SL, de Comaruga, dedicada a la venda d'alimentació i elaboració de menjars preparats, Comercial Plásticos Kira SL de la Sénia, també Escopol de Tec SL de l'Arbós i, a més, també Xumara Indústries Madac SA de Tarragona i Filmaran de Roquetes. Però encara tenim més notícies. Intenten localitzar un motorista temerari que va fer un cavallet a la C31 a Segur de Calafell. La policia local analitza les imatges penjades a la xarxa. I és que, segons el Diari de Tarragona, la policia local de Calafell intenta localitzar un motorista temerari que va realitzar un cavallet a la C31 al seu pas per la zona urbana de Segur i, a més, es va saltar un semàfor en vermell. És habitual que aquestes accions temeràries siguin gravades per l'entorn de qui els realitza i es pugin a les xarxes socials. En aquest cas, a la imatge s'observa clarament la matrícula de la moto. El regidor de policia de Calafell, Marc Casellas, assenyala que s'intentarà localitzar el motorista i, en cas de poder donar amb ell, imposar una sanció com estableix el Servei Català de Trànsit i que contempla, a més de multa, la pèrdua de punts del carnet. Inclús pot considerar-se delicte penal en casos extrems el que es posa en risc greu la seguretat vial o es provoqui un accident. Es desconeix quan foren gravades les imatges, però intentaran determinar amb referents de l'entorn. Tot i això, no és fàcil la investigació, ja que no s'identifica el conductor si s'ha de comprovar, doncs, si hi ha denúncia de furt de la moto. I avui dimecres, a les 9 de la nit, a la zona esportiva municipal, torna la Lliga de Futbol 7, amb l'enfrontament entre el Dream Team i el Comorronea en categoria veterans. A la mateixa hora, Jugones Futbol Club vs Aston Birra. I a les 10 de la nit, Viejas Glorias Club de Futbol vs el Futbol Club Holander i Harusushi Futbol Club vs Atlètic Cunit. A més, també avui dimecres a 4:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura Francesa conduïda per l'Esther Bruna. En aquesta sessió comentarem L'Enfant del Sable de Tahar Ben Jelloun. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. també tenim taller d'olis essencials on coneixerem les propietats d'aquests i com ens poden ajudar a cuidar-nos en el nostre dia a dia. Cada participant podrà crear i emportar-se el seu propi oli Roll-On. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I divendres 29 de maig a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Book Club conduïda per la Júlia Salvador. En aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves, al qual també tenim crispetes. Recorda, aquest divendres a 6:45 de la tarda, activitat gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I segons la Fura, veïns de Coma-ruga recullen signatures per demanar que es destapi la bocana del Riuet. La plataforma veïnal Sabem la Bocana del Riuet, l'associació de veïns Sant Ramon de Coma-ruga, han començat una recollida de signatures per demanar que es reverteixi el tancament de la bocana del Riuet, que s'ha derivat de les obres de renaturalització de l'espai. El passat diumenge van aconseguir més de 700 signatures i aquest dilluns han portat al ple de l'Ajuntament del Vendrell. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual tenim subvenció de la Diputació de Tarragona per finançar els programes d'assistència i serveis i mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. La Diputació de Tarragona, en data 21 d'abril, ha aprovat la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurianual per finançar els programes d'assistència i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. Una activitat amb el suport de la Diputació de Tarragona, DiptaCat. I que ens ha facilitat aquesta informació al Consell Comarcal del Baix Penedès. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens facilita el nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company, en Josep Miró. Recordeu, més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu que, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Ara, a continuació, us deixem amb el temps de la mà del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, dimecres 27 de maig de 2026, serà d'un temps assolellat i estable, amb temperatures màximes que aniran en ascens i fregaran els 27-29 graus, al qual doncs avui tindrem un cel radiant, ambient completament assolellat durant tot el matí, amb temperatures, com dèiem, doncs, a la qual la màxima es podria situar al voltant dels 25-26 graus i la mínima baixaria fins als 19. Amb vent moderat de component sud-oest amb ratxes d'entre 15 i 31 km hora, amb una humitat mitjana del 50%. Pel que fa a demà dijous, dia 28 de maig, també cel ben clar i assolellat de forma generalitzada, amb temperatures de més calor. La màxima pujarà fins als 27 graus, com bé dèiem abans, i podria fins i tot als 29, mentre que la mínima es mantindrà prop dels 19-20 graus doncs, de mínima. El vent es mantindrà moderat de component sud-oest de 16-32 km hora. Però recordem també que ja de cara al cap de setmana, divendres i dissabte, podríem canviar el temps i podríem tenir alguna altra precipitació. O sigui que estigueu atents doncs, a les nostres prediccions, perquè podria ser que es modifiqués a partir de divendres aquesta tendència de pujada de temperatures i també doncs, de cel radiant amb dies de ple estiu aquí al nostre municipi de Cunit. I fins aquí el temps.

0: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
1: Cunit al dia.
0: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
1: Cunit al dia.
0: Amb Jaume Asens.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
4: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
5: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
6: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
7: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
4: A les dues, la informació més propera al Notícies en xarxa.
8: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
9: Soc Toni Camaro i en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo soc d'hivern.
8: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.

0: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Ei, ei. Des de 1980 fins a 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80. Ei,
1: ei. Eiti, amb Núria Ruiz.
0: A Ràdio Cunit.
1: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
2: Jor Lenny,
3: Candy G
4: y Lucho en Somos los
5: Black and White.
4: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
5: Black and White.
4: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor. Y si quieres más diversión, los martes a las 12 de la noche. Repetimos.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cuní,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons all shot viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de Viton pastifat de Brummel, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.
3: Hit Parade. El podràs escoltar tots els dissabtes a les 2 del migdia a Ràdio Cunic.
2: Presentat per Jordi Casas.
3: Jordi Casas.
4: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
5: Soy mujer migrada.
6: Je suis les femmes migrées.
7: Ich bin migrierte Frauen.
8: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
9: وشنرنتيني.
10: Sono donne migrati.
11: 私は移行された女性です。
12: I migrated women.
13: Estou mulheres migrados.
5: Soc dona migrada.
14: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
5: A Ràdio Cunit.
14: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
15: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10 i mitja del vespre.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Cunit.
1: Al 107.0.
2: radiocunit.org. Cunit al dia.
3: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
2: Cunit al dia.
4: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí a Cunit del Dia, quan són les 10:42 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, eh? Doncs nosaltres comencem una nova edició d'aquest magazín matinal, al qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 1:45 del migdia, unes 3 horetes, les quals esperem que siguin de bona ràdio per tots vosaltres, en format magazín i empalmant amb el format informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda. Però no avancem en contagiaments. Recordem que a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per, si voleu, fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
2: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977 67 49 18. 977 67 49 18.
5: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
4: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit amb majúscules, on allà ens podràs dir la teva mitjançant Murchat o també missatge privat.
5: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
4: Busca'ns, aquí ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, al Cunit del Dia, que, com sempre, tu ets el protagonista. Doncs, en agraïment a la vostra participació, us endureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i, com no, com sempre, doncs, promocionant el producte Quilòmetre Zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, doncs, volem també saludar tota l'audiència que s'acabi d'incorporar al nostre dial, des de l'FM fins a internet, des del mateix casc antic del nostre poble i fins a l'altra punta de món, i com no, doncs, també a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor tenim a la producció Susana González, Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia Josep Miró, a la Renfe, a Navera Lévalo, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri, a la 11, Juan Coma, a la cançó del dia Núria Ruiz, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar al nostre sumari de continguts d'avui dimecres, ja 27 de maig de 2026. Des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Asens, un plaer acompanyar-vos durant aquesta estoneta de ràdio, el qual esperem que sigui de vostre grat i que us convida a que pugeu en aquesta nau especial que aixeca el vol a velocitat de creuer de 107 megacicles per segon des de l'aire de les Prades i arreu del món a les 3w.radiocunit.cat, des d'aquí, des del carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, radiant a tot l'espai, a totes les zones arcianes de tot el món, doncs, com sempre, fent una altaveu de tot el que passa al nostre municipi, tant de dia com de nit, des d'aquí, des de Ràdio Cunit i des de la teva sintonia. Així comença el Cunit al dia.
3: sumari.
4: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desenar doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que més endavant a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però també mitja horeta abans tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. No contents amb tot això, també com no tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró. Com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments a la nostra línia, com també a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs, informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. A més, també esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant pel que fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I no contents amb tot plegat, també com no, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. A més, aprendrem a parlar bé català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi i ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui, un 27 de maig d'altres anys, a les nostres efemèrides. A més, com cada dimecres ens arribarà a l'espai d'entrevistes musicals Sol d'hivern, però avui serà més enllà de Sol d'hivern amb Àngels Lorca. A més, també tindrem la nostra psicòloga, Maria Rosa Blaiota, com sempre ens parla de diverses patologies i de com afrontar-les en el nostre dia a dia. I com no, el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, aquest és el teu espai. Recorda que en agraïment et donaràs numeret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, com per exemple la Casa de l'Euro amb el seu sobre sorpresa, la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho, també el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions de Sami Scalafell, també els talls de cabell per home o rentats de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palace 2, també els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, els vermuts de El Olivo Restaurant Lounge, també els dos vermutacos de la Botagueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria de Cunit, també tenim el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo, també tenim aquesta sessió de yoga o massatge de Nanda Yoga Studio, a més, el vermut Muta i Braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions de la braseria hípica de Cubelles, també el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, també tenim aquest vermut per dues persones de la cova del Gorka, a més, aquest sopar per dues persones del local social al castell, també, com no, un fantàstic mega menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizzeria per dues persones de la pizzeria Nanà, també, doncs, què més tenim? Ah, sí, també tenim la cafeteria Panaderia Núria, el qual ens ofereix un esmorzar per dues persones. A més, la penya bètica de Comaruga, un sopar també per dues persones. La pizzeria La Góndola, un sopar també per dues persones. I també tenim aquest esmorzar per dues persones del Saborea. Aquest fantàstic lot de regals consistents amb el pollastre a l'as, les patates al queriu, l'ampolla de vi, pa i allioli del Pollo Loco. A més, mentre esperes la comanda, pots prendre't una consumició gratuïta i també, com no, aquesta invitació amb consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell i la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, que mitjançant les pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició amb estapa gratuïta, cortesia del Racó Dolç de Cunit. També aquest esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2. Aquests 3 dies de prova i els 10 euros de descompte de la matriculació del seu curs a Dinàmica Club Atletisme. I també, com no, aquest fantàstic mega menú per dues persones de l'Hotel Àdia, com la invitació per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algú millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
6: Un cop d'ull als diaris. I
4: ara sí, és el moment de començar doncs, a desgranar doncs, totes les notícies que reflecteixen els diversos rotatius d'avui dimecres, dia 27 de maig de 2026. Començarem pel Diari de Tarragona, que ens ha de portada amb el següent titular. Les altes temperatures causen les seves primeres víctimes. Pel que fa salut, final de maig extrem a tota Europa. A Tarragona freguem els 30 graus. En fotografia de portada tenim els veïns de Coma-ruga que volen salvar el riuet. Acusen a l'Ajuntament d'haver eliminat la protecció de les aigües termals. I pel que fa als esports, Alexia Putellas deixa el Barça després de fer, doncs, haver guanyat tot. I és que la blaugrana és una de les millors jugadores de futbol de tots els temps. A Tarragona, 40 anys del programa PADES, acompanyant a famílies. I a Reus, l'interventor confirma que no es justificaran els pagaments d'Innova a Batesteza i Manté. Deixem el Diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha portada amb aquest conflicte educatiu. Sindicats de mestres i govern acosten posicions. La conselleria puja l'oferta salarial i proposa un nou complement d'uns 40 euros per tots els docents. Les dues parts s'emplacen a continuar negociant avui, tot i que es mantingui la jornada de vaga general. I en fotografia de portada, he estat i sempre seré un culer. La davantera del Barça anuncia que deixa el club després d'aconseguir 38 títols en 14 temporades. A més, els Estats Units d'Amèrica i Israel ataquen l'Iran i el Líban malgrat la negociació. I Jonathan Andic deixa temporalment els càrrecs a Mango. També tenim una nova jubilació activa, vol promoure doncs el treball dels pensionistes. I el jutge dona 15 dies més a Zapatero perquè pugui preparar la seva defensa. Marxem amb el punt avui, al qual ens ha portat amb aquest gran llaç groc i el hashtag CatalunyaVolviUnaLlibertat de la pàgina web www.catalunyaVolviUnaLlibertat.cat. I amb aquesta gran fotografia que reflexa gran part de tota la portada, on a la imatge s'observa un dels avions enlairant-se a l'aeròdrom del Vallès. I amb el següent titular. Sabadell vol aixecar el vol. Empreses i operadors de l'aeroport reclamen a Aena les inversions previstes al 2001, mentre s'hi vol impulsar un hub d'innovació aeronàutic. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Irene Casellas. Els rics no els falten els amics. Zapatero envia un col·lega a defensar la seva innocència. Andic fill plega de Mango i els termòmetres s'enfilen. A més, tenim crònica d'Anna Serrano. La gestió del 100% de l'IRPF ara el 2029. I crònica de Jordi Camps. Demà continuarà sent un altre dia, oi, t'arribes? Pel que fa a l'esportiu, Alexia Putellas tanca una etapa de llegenda com a blaugrana. Líder d'una revolució, deixa el Barça després de 14 temporades. Però encara tenim més titulars, més articles signats, com per exemple el de David Portabella. Zapatero i Sánchez compren temps. Imma Merino, els Javis. Francesc Espiga, espanyols contra Espanya. Carles Sabater, atrapats tots. Núria Storch, en caix educatiu. Míriam Díez, Lleó 14 i l'ascensor. I Melcio Comas, la Catalunya aparador. A la capçalera tenim entrevista a Gustavo Deco, professor d'investigació i crea de la Universitat Pompeu Fabra. El cervell és, potser, l'òrgan més reactiu que existeix. I pel que fa referència a l'Observatori Municipal, marxem a Tarragona. Més sentit comú. Associacions locals assenyalen entre els reptes del municipi garantir l'habitatge, una millora de la mobilitat i de la cohesió territorial i de diversificació del model econòmic. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia. Amb la sombra de la corrupció, Sánchez resisteix i rebutja claudicar per al assetjament judicial. Illa advoca per continuar la legislatura i Page insta a acabar l'agonia mentre Feijó pressiona els aliats parlamentaris del govern. En fotografia de portada tenim Europa, la que es resigna al calor extrem. Països com França o el Regne Unit comencen a habituar-se al calor extrem, tot i que inclús a l'estiu. A França informà doncs ahir de 8 morts per calor. El Regne Unit va batre així mateix el dilluns el seu rècord de temperatures màximes en maig. I a la imatge observem a vianants amb roba d'estiu ahir enfront al Palau de Westminster de Londres. D'altra banda, Indra aposta per Requesens, directiu de l'automoció, com a CEO. I els enginyers catalans urgeixen a un pla ambiciós pel futur. Experts de prestigi demanen consens per a replantejar les insuficients infraestructures actuals amb vistes al 2075. Pel que fa als folos de Vanguardia, tenim a Iñaki Gabilondo, periodista. El periodisme consisteix en explicar el que la gent té dret a saber. El Cercle d'Economia alerta de les carències i en tecnologia i productivitat. A London City, Alexia se'n va. El Barça perd a la seva reina. I a Mango, Jonathan Andic deixa el seu càrrec de forma temporal. Marxem ara al Periódico de Catalunya, el que ens ha de portada amb aquest relleu en una empresa clau de la indústria espanyola de defensa. Indra escolleix Requesens com a consellera delegat. La companyia aprova el nomenament del directiu procedent de Renault com a substitut d'Ade de los Mozos en plena reordenació de la cúpula després de l'arribada de Simón a la presidència. I en fotografia de portada, el Barça perd la seva reina. La capitana Alexia Putellas deixa el club després de 14 anys convertida en un dels grans símbols de la història blaugrana. En imatge de portada tenim Alexia Putellas en un partit del Barça al Johan Cruyff. A més, els sis indicis que apuntaran al sumari de la imputació de Zapatero també trobarem com a tema del dia. I pel que fa a investigació, els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre Andic previ a la caiguda. En 100 municipis, el govern activarà abans de l'estiu el Pla de Pobles amb 100 milions. I 28 de juny a 2 de juliol, els sis comissaris del Congrés d'Arquitectura de Barcelona analitzen la seva funció social. I pel que fa a Reial Decret, tenim els jubilats que podran treballar com a autònoms i continuar cobrant la pensió. Per últim, repassem El País. El que ens hem de portar amb el següent titular. La investigació del cas Plus Ultra. La SEPI anticipa a les empreses que anaven a rebre el rescat. El magistrat veu com a indici de tràfic d'influències que Plus Ultra celebrés la seva ajuda per avançat, però l'habitual era que les companyies ganessin, doncs, sapessin d'antemà, doncs, que anaven a obtenir. En fotografia de portada tenim a Calama, que posposa la declaració de Zapatero. Però encara tenim més titulars. Pel que fa diners, el jutge sospita que Plus Ultra desvia gairebé 16 milions al rescat a una xarxa de bancreig. A la prova pericial, un expert farà una valoració de les joies intervingudes de l'expresident. Pel que fa interior, l'instructor investiga a un comandament policial per la seva relació amb un implicat. I a l'article d'opinió d'Íñigo Urkullu, democràcia en risc, la urgència d'un dic cívic. A més, tenim la llei de la intel·ligència artificial que prohibirà els deepfakes de contingut sexual. La norma preveu multes de fins a 35 milions d'euros als infractors. Consum ordena el bloqueig de les plataformes d'apostes a Calxi i Polymarket. I el descontent social impulsa a la ultradreta de Colòmbia. A la capçalera marxem en futbol. Alexia Putellas, la jugadora que canvia la història, deixa el Barça. fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris d'avui, dimecres 27 de maig de 2026. Ara és el moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
2: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les darreres hores, no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara ja arrenquen aquestes marxes dels docents en diversos punts. Per exemple, a Lleida ja tallen la C12 en tots dos sentits de la marxa i a Barcelona també es mobilitzen des del Pla de Palau. Anem ara fins a Torredembarra, concretament a l'enllaç de la Nacional 340 i també a l'autopista P7, on hi tenim el nostre company, el Josep Sánchez. Josep, com s'està vivint la jornada en aquest punt? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs en aquest punt ara mateix, la manifestació que està a punt de tallar l'autopista AP7, la marxa està ara avançant per aquesta rotonda de connexió amb la Nacional 340 i l'AP7. La concentració s'ha produït fa una hora a la zona esportiva de Torredembarra, on han arribat centenars, podríem dir ja que milers de mestres i professionals de l'educació de les comarques tarragonines per participar en aquesta manifestació. La previsió és que s'allargui durant unes quantes hores. Hi haurà taules rodones, actuacions musicals, una paella i, com a mínim, es calcula que fins a les 6 de la tarda es mantindrà aquest tall a l'autopista AP7 a l'alçada de Torredembarra.
6: Gràcies, Josep. Estarem pendents. Bon dia.
7: Bon dia.
6: I també un centenar de treballadors del sector del refinament bloquegen des de les 4 de la matinada l'accés al complex industrial del refinament de Tarragona. Ens amplia aquesta informació l'Adrià Tella, de Radio Ciutat de Tarragona.
8: Des de fa hores estan fent piquets a l'accés al complex petroquímic nord de Repsol a la Pobla de Mafumet i talls puntuals a Constantí i al Pantalà del Port de Tarragona. Convocats pel Sindicat de Treballadors del Sector, el personal tarragoní se suma a la vaga estatal per exigir la jubilació anticipada per als treballadors als complexos de refinament. El secretari d'Acció Sindical de CTR, Toni Carmona, explica que fins fa ben poc es jubilaven als 61 anys, però ara la situació ha canviat i hi ha treballadors de més de 65.
9: Tenim treballadors amb 45 anys d'atorn, tenim treballadors de manteniment que faran 3 mesos de 12 hores en període de cada any i parlem de treballadors que tindran 66 anys i mig, el que mai havíem vist aquí a la refineria de Tarragona.
8: Carmona assegura que la vaga té una participació de més del 80% a nivell estatal fora dels serveis mínims.
6: I la unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta del jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional dirigit pel jutge Santiago Pedraz. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

I arribant a aquest punt del programa, és el torn de començar doncs, a esbrinar quines són l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la nostra línia, com també doncs, a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Recordem que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta de Massanet, Massanàs a Sant Vicenç de Calders s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. El nostre tros, a la R2 Sud, degut als treballs de millora entre Garraf i Sitges, reprograma l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per hora i sentit. A més, a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, on, degut als treballs de millores, manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. A Rodalies Lleida, la R4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. A la R7, sense servei, amb motiu de les obres de Montcada bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, en parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A l'R8, deguts als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central. A la R13, també a motiu de les treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. A la R4, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb la congestionada R2 Sud. Aquesta incidència també doncs, afecta a la R15, la R16 i la R17, però a més a la R15, entre Reus i Móra la Nova tenim servei ferroviari, però degut als treballs de millora es manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. I per més notícies, per més informacions, podeu consultar tots els horaris a rodalies.gencat.cat rodalies.gencat.cat i fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, dimecres 27 de maig de 2026, serà d'un temps assolellat i estable, amb temperatures màximes que aniran en ascens i fregaran els 27-29 graus, el qual doncs avui tindrem un cel radiant, ambient completament assolellat durant tot el matí, amb temperatures, com dèiem, doncs, a la qual la màxima es podria situar al voltant dels 25-26 graus i la mínima baixaria fins als 19. Amb vent moderat de component sud-oest amb ratxes d'entre 15 i 31 km hora, amb una humitat mitjana del 50%. Pel que fa a demà dijous, dia 28 de maig, també cel ben clar i assolellat de forma generalitzada, amb temperatures de més calor. La màxima pujarà fins als 27 graus, com bé dèiem abans, i podria fins i tot als 29, mentre que la mínima es mantindrà prop dels 19-20 graus doncs, de mínima. El vent es mantindrà moderat de component sud-oest de 16-32 km hora. Però recordem també que ja de cara al cap de setmana, divendres i dissabte, podríem canviar el temps i podríem tenir alguna altra precipitació. O sigui que estigueu atents doncs, a les nostres prediccions, perquè podria ser que es modifiqués a partir de divendres aquesta tendència de pujada de temperatures i també doncs, de cel radiant amb dies de preestiu aquí al nostre municipi de Cunit. I fins aquí el temps.

0: I arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Bon dia!
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom!
0: Què tal? Quina cançó ens proposes avui?
1: Doncs avui és el Dia Internacional de les Emergències i de les Urgències.
0: Mm-hmm.
1: I encara que sembli mentida, hi ha una cançó d'això.
0: Ah, sí?
1: Sí, i la porta el Daddy Yankee.
0: Daddy Yankee? Ah, mira.
1: Sí, Daddy Yankee es porta la cançó Llamado de Urgencias.
0: Llamado de Urgencias. Llamado de Emergencia.
1: De Emergencia.

0: Mira, ja està sonant ja. Bé, doncs amb aquest tema musical ens quedem. Doncs escolta'm, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé, si de vol ens l'escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà, un petó a tothom.
0: Petons i abraçades, adéu-siau, bon dia.

0: I arribats a aquest punt del programa, és el moment de repassar les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats la dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem per mi dia de la ONCE, on la data premiada va ser la del 6 de desembre de 1985, amb el 5 de trèvols. Pel que fa referència a la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 2, 4, 6, 10, 14, 18, 22, 24, 30, 37, 44, 51, 55, 57, 61, 67, 69, 72, 77 i 81. L'Eurojackpot, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 5, 11, 23, 33, 42, amb els sols el 10 i el 12. El triplex de la ONCE, el número premiat és el 521, 5, 2, 1. La dupla de la ONCE, el número 3. I el cupó diari, el 1885. 0, 1, 8, 8, 5 de la sèrie 16. I fins aquí les combinacions guanyadores de la ONCE.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: Tot i que en català les paraules alçada i alçària tenen significats molt semblants, hem de distingir-les ja que les diferencia un petit matís.
3: L'alçària es refereix a la dimensió d'una cosa en direcció vertical. Per exemple, la Torre Agbar fa 144 metres d'alçària. I alçada és un sinònim d'alçària, però es refereix especialment a persones i animals. Com en aquest cas, Roberto Dueñas fa 2 metres 21 centímetres d'alçada.
2: Un altre exemple, el Temple de la Sagrada Família fa 170 metres d'alçària.
3: Sabies que Kathleen Hepburn feia 1,79 m d'alçada?
2: Sí, i va protagonitzar la pel·lícula Endevina qui ve a sopar, enregistrada a San Francisco.
3: I quan fa el pont de San Francisco d'alçària?
2: El Golden Gate fa 227 metres.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'esbrinar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimecres 27 de maig de 2026 i començarem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Rovira, del nostre company David Rovira, situada a l'Avinguda Barcelona 52, escala 1, local 2 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 22 10, 977-16-22-10. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Casulleres Romeu, situada al carrer Rin 17-19 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-01-81. Repetim, 977-16-01-81.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que van orbitar ben a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.

Efemèrides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 27 de maig d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem a l'any 1657, al Regne Unit de la Gran Bretanya, amb Oliver Cromwell, que refusa l'oferta del Parlament d'esdevenir el nou monarca anglès i dona peu a l'inici de la República. El 1703, a Sant Petersburg, a l'Imperi Rus, el tsar Pere Gran funda la ciutat. I el 1817, l'inventor alemany Karl Drais condueix per primera vegada la seva draisina, la forma de bicicleta més antiga a Mannheim. El 1839, al Ripoll, el comte d'Espanya aconsegueix assaltar la ciutat durant el setge de Ripoll després de la que la va cremar i destruir. I el 1917, l'inventor alemany Karl Drais... Ens hem equivocat. El 1917, a la ciutat del Vaticà, Benet XV promulga el Codi de Dret Canònic. El 1952, a Barcelona, s'inaugura el 35è Congrés Eucarístic, fet que donaria lloc al nou barri del Congrés. I el 1933 ens han deixat als Estats Units que s'estrenava Three Light Peaks, curtmetratge d'animació produït per Walt Disney basat en el conte de fades del mateix nom. A més, el 1937 a San Francisco, a Califòrnia, s'obre el trànsit de vianants al pont Golden Gate. I ens hem deixat també que el 1941, a l'oceà Atlàntic, dins de la Segona Guerra Mundial, el cuirassat alemany Bismarck és enfonsat per la Royal Navy britànica. A més, l'any següent, el 1942, marxem a Praga. Dins de la Segona Guerra Mundial, la resistència txeca atempta contra Reinhard Heydrich, protector de Bohèmia-Moràvia.

el 1963 a Barcelona es publica el número 628 del DDT, on es produeix la primera aparició del Botone Sacarino. DDT, mítica revista de l'editorial Bruguera, inspirada en la revista argentina Rico Tipo. Però seguim avançant i arribem ara sí al 1976, on a Barcelona s'hi celebren les primeres jornades catalanes de la dona, el Paraninf de la Universitat de Barcelona. Tal dia com avui de l'any 1981, a Barcelona s'inaugura la primera edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Canvi de mil·lenni. Arribem a l'any 2000, a València, a l'estadi de Mestalla. L'Espanyol derrota l'Atlètic de Madrid i guanya la Copa del Rei. Però encara tenim més notícies. Seguim al segle XXI i arribem a l'any 2007, a Catalunya, al que s'hi celebren eleccions municipals, així com eleccions autonòmiques i al País Valencià i a les Illes Balears. I, per cert, a les eleccions municipals del 2007 van ser les primeres que va cobrir Ràdio Cunit. Seguim avançant. I arribem a l'any 2012, on el primer equip femení de futbol del Futbol Club Barcelona guanya la seva primera lliga. I ens hem deixat l'any 2009, a Roma, on l'equip masculí del Futbol Club Barcelona, entrenat per Josep Guardiola, aconseguia la seva tercera Copa d'Europa i complementava, doncs, el seu primer triplet. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 27 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Sí, sí, el temps passa volant. Encara ressonen a les vostres oïdes les pistes de la darrera pel·lícula fantasma. I després del sorteig ja en tenim una altra. Ho veieu, cinèfils? Que fàcil! La gent del Silenci Acció sempre acudeix a la cita que tothom espera. Quina? Doncs la juguesca per descobrir quina és aquesta vegada. Per tant, anem ja amb les primeres pistes. Avui tenim una pel·lícula de l'any 1951 dirigida pel llegendari director John Huston amb l'actuació de dues estrelles de Hollywood del moment, Katharine Hepburn i Humphrey Bogart. El film va rebre 4 nominacions a l'Oscar: actor, actriu, direcció i guió, dels quals en va guanyar un, Humphrey Bogart, com a millor actor.
2: Amb mantega?
3: Sí, sisplau.
2: Germà?
3: Gràcies. El soroll que em fan els budells. Qualsevol diria que hi porto tigres a l'estómac.
2: Agafi més pa amb mantega, senyor Olnet.
3: Gràcies, senyoreta. Amb molt de gust. Perdoni. És estrany. Vull dir, per què ens fan tant de soroll de vegades els budells.
2: Agafi una mica de pastís, senyor Olnet.
3: Moltes gràcies.
4: En Harvey Morton ja és bisbe.
3: Què?
2: No sé qui és.
4: Que no te'n recordes d'en Harvey? Era ros, una mica més jove que jo i galtes rosades. Va cantar un solo al concert de commemoració. Em sembla que era el Sant Sant.
2: Em sembla que me'n recordo, ja fa molts anys d'això.
4: Ara ja és bisbe.
2: Que bé.
4: Crec que en Harvey és més jove que jo. 4 o 5 anys. És força curiós. No era un bon estudiant. I no pertanyia a la millor classe social. Però això sí, va fer un bon casament.
2: Ah?
4: Sí. Amb la vídua d'un fabricant. Es deia com? Griggs? Briggs? Això mateix, Alfred Briggs. Feia sabó, em sembla. La vídua d'en Briggs. No ho dic per desmereixer en Harvey. Me n'alegro per ell, naturalment.
2: Esclar.
3: Ho sento, no ho puc evitar.
4: Era el Sant Sant.
2: Més té, senyor Olnet?
3: No, gràcies. Me n'he d'anar immediatament si vull arribar a la mina abans de demà al vespre.
2: No tingui pressa.
4: No es vol quedar a sopar?
3: No, gràcies, de tota manera. Uf. Probablement no tornaré per aquí durant un parell de mesos.
4: I què passarà amb el correu?
3: No crec que hi hagi correu en una temporada.
4: Per què no?
3: Els alemanys el retindran.
4: Digui'm, per quin motiu?
3: Per la guerra.
4: Guerra? On, senyor Olnet?
3: A Europa.
4: Ah, sí? Entre qui?
3: Doncs Alemanya, Anglaterra...
2: Anglaterra?
3: Sí, senyor.
4: Així estem en guerra.
3: Això és el que m'han dit. Alemanya diu que va començar a Anglaterra i ells diuen que va ser Alemanya.
4: Però què més en sap? Què ha passat?
3: A veure, no recordo res més. Ah, sí, els francesos també hi estan ficats. Hi ha Àustria, Hongria, Bèlgica, Espanya... Ja no recordo qui està amb qui.
4: No en sap cap més detall?
3: No sé res més. A veure què me'n poden dir a l'invasi.
4: Però quina serà la nostra condició, enemics?
3: Quin mal els podria fer els alemanys en aquest lloc deixat de la mà de Déu?
2: Déu no ha deixat aquell lloc, senyor Olnet, com ho testifica la presència del meu germà.
3: Oh, no s'ho prengui malament. Sí, es veu que sí. Bé, jo me'n vaig ja.
1: Bé, situem-nos a l'època i el lloc on transcorre la història. Som a l'any 1914 i la Primera Guerra Mundial ja ha començat i la història ens situa a l'Àfrica Oriental Alemanya. El personatge principal és un tal Charlie Almond, un canadenc que es dedica a transportar mercaderies pel riu Ulanga. Un bon dia, amb la seva vella embarcació anomenada The African Queen, arriba a un indret que visita regularment per lliurar subministraments i el correu a dos germans anglesos que fan de missioners en un petit poblat.

0: també hem passat per aquí. L'altre dia, després de marxar, els tambors van ressonar. Per això els meus homes gemegaven i es recargolaven. Els vaig preguntar què passava i em van dir que els tambors deien que els soldats atacaven la seva gent i els cremaven els poblats perquè no tinguessin enlloc on tornar. I efectivament, quan vaig retornar al poblat i els meus homes ho van veure, van fugir cap a la selva. A mi em sembla que volen convertir els nadius en soldats per quedar-se tota l'Àfrica. I el reverent?
1: És a dins. És mort.
0: Oh, vaja, això sí que em sap greu. Si s'han atrevit a matar un home incapaç de fer-los cap mal, és que ningú no està segur.
2: Bé, la història dona un gir inesperat. El poblat és atacat per un escamot de soldats alemanys, els quals s'han endut a tots els vilatans. El reverent de la missió mort tràgicament i llavors tan sols la germana resta viva i sola. El nostre protagonista, a la dona perquè, vaja, la insta, perquè marxi amb ell, amb el seu vell bot riu avall, malgrat els perills que hauran de suportar i que suposadament els alemanys els estaran buscant per requisar la seva embarcació.

0: Què? Què me'n diu?
1: De què, senyor?
0: Li han agradat?
1: El què?
0: L'aigua blanca, els ràpids.
1: No hauria dit mai que...
0: No li retrec gens que s'hagi espantat. Gens ni mica. Qualsevol persona amb sentit comú té por de l'aigua blanca.
1: No hauria dit mai que una simple experiència física pogués ser tan estimulant.
0: Què vol dir?
1: He experimentat una emoció com aquesta poques vegades, amb algun sermó del meu estimat germà quan estava inspirat pel sant esperit.
0: Vol dir que vol continuar?
1: Naturalment.
0: Senyoreta, que és boja.
1: Per què ho diu, això?
0: Sap què hauria passat si haguéssim topat contra una d'aquelles roques?
1: Però no hi hem xocat. La veritat és que m'omple d'admiració la traça que té, senyor Olnet. Quan hagi practicat una mica més amb el timó, creu que ho podré intentar, jo?
0: Li diré una cosa, aquells ràpids no eren res comparats amb els que hi ha més endavant. De fet, d'aquells no se'n podia dir ràpids.
1: Em moro d'impaciència.
0: Però, senyoreta...
1: Ara que per fi ho he provat, no m'estranya que li agradi anar amb barca, senyor Olnet.

0: Li passa alguna cosa, senyor Olnat? Digui-m'ho.
1: Res. Vostè no ho entendria.
0: No comprenc què el preocupa. Ha sigut tan agradable el dia. Digui'm què té. Digui, senyor Olnat.
1: Aquest disbarat d'atacar el Luisa. Això de baixar pel riu.
0: Un disbarat?
1: No farem res d'això.
0: Esclar que sí. Quina idea més absurda.
1: Quina idea més absurda? Quina idea més absurda? Senyoreta, vostè té idees 10 cops més absurdes que jo.
0: Però per què no vol seguir endavant, senyor Olnat?
1: Pel riu. I Xona.
0: Xona?
1: Exacte, Xona. Una sola bala sobre aquesta matèria explosiva i saltarem pels aires a trossos així de petitets.
0: Doncs hi passarem de nit.
1: Ah, no, de cap manera. Després de Xona hi ha els ràpids i ningú amb 2 dits de front hi passaria de nit per allà.
0: Doncs hi passarem de dia. Baixarem per la part del riu més allunyada de Xona tan de pressa com puguem.
1: No, no ho farem.
0: Vostè va dir que sí?
1: Això no és cert. No vaig dir que sí a res.
0: És un mentider, senyor Olna. Pitjor encara. És un covard.
1: La covarda és vostè. Vostè no és una senyora com cal. Això és el que la meva mare li diria. Si la meva pobra mare la sentís...
2: Durant tot aquest perillós viatge de fugida pel riu, succeeixen situacions a vegades de caire tràgiques i altres vegades divertides. És clar, els dos tripulants són de caràcter i d'estil totalment oposats. El capità de l'embarcació, Humphrey Bogart, és un bon home, molt rudimentari, una mica ximplet i molt aficionat a la beguda. En canvi, la passatgera accidental, la missionera que dona vida a Catherine Hepburn, és una dona culta, molt carca i d'educació clàssica. Malgrat tot, en aquest llarg viatge, arribaran a tenir una entranyable relació.
1: Tornarà a ser aquí demà. Quan torni a passar, l'estarem esperant.
0: Hauríem de fer una neteja a fons. Freguem el pont i brunyim els metalls.
1: Sí, ha de fer força goig perquè serà la representant de l'Armada Reial. Escolta, Rosie, he pensat que...
0: Què, Charlie?
1: Que no cal que ho fem tots dos. He tingut temps d'estudiar-ho i crec que ho pot fer una sola persona.
0: Tens tota la raó, amor meu.
1: Vaja, m'alegro que hi estiguis d'acord. Quan sigui el moment et deixaré a la riba est i m'hi esperaràs mentre jo m'encarrego del Luisa.
0: Res d'això, et desembarcaré jo o tu.
1: A mi?
0: Tot això va ser idea meva, no? El més lògic és que ho faci jo.
1: Però, Rosi, ara em deixes parat. Normalment ets una dona assenyada, no en parlem més.
0: Escolta, Charlie, jo sé portar aquesta barca tan bé com tu i ho saps perfectament.
1: Rosi, et falta un bull.
0: Què passa? No la vaig portar bé pel ràpid?
1: La vas portar força bé, però del motor no en tens ni idea. Imagina't que tinguessis pan al llac. A veure, què faries? En canvi, jo, ja saps, tinc 1000 solucions amb el motor. Escopir, puntades de peu i tornaria a funcionar de seguida. Oh, ell sap qui mana a bord. No ho dubti gens ni mica.
0: Suposo que tens raó.
1: Aleshores, ja està decidit. Em llançaré un segon abans de topar i vindré nedant cap a la riba. I en acabat, tots dos anirem cap a Kenya.
0: No, jo volia dir que caldrà que tu també vinguis.
1: Jo també? Què vols dir? No havíem quedat que això ho podia fer un de sol.
0: Però tu m'has convençut que no. I ja està decidit. Ho farem tots dos.
1: No, de cap manera. Tu m'esperaràs a la riba est.
0: Però qui et penses que ets per donar-me ordres?
1: Jo sóc el capità, em sents? I no et deixaré venir amb mi, només faries nosa.
0: També et devia fer nosa quan vam baixar pels ràpids. I evidentment tot allò que em vas dir quan érem al riu era mentida. Que mai ningú hauries aconseguit tu sol, que havies perdut el cor... I tot allò. Ets un mentider. Oh, Charlie, per què ens barallem ara?
1: Oh, Rosie, és que no puc suportar pensar que et podria...
2: Bé, res més cinèfils. Aquestes són les pistes de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. Un treball del director John Huston, el qual... Algunes escenes es van rodar en escenaris naturals d'Àfrica i altres en uns estudis d'Anglaterra. Com a anècdota, cal dir que la pel·lícula va patir endarreriments en el rodatge africà, ja que el director, John Huston, volia aprofitar la seva estada al continent per anar a caçar un elefant. Vaja, tot un caprici. Us deixo amb un fragment de la banda sonora del film. Amigues i amics, fins la propera setmana. Sayonara, baby.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita, del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, màgia i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Seurany Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionat amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. N'ha parlat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
7: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro y por tanto lo que sí que le puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año.
6: Sánchez diu que actuaran amb contundència si cal, com han fet sempre, i diu que sempre col·laboraran amb la justícia, no com altres partits, en clara referència al Partit Popular. I nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts a tota Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions, en les darreres hores no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes que hi ha avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara, les mobilitzacions es concentren principalment a Lleida, Girona, Tarragona, Torredembarra, Granollers i també a Barcelona. A Lleida, per exemple, tallen la C-12 en tots dos sentits de la marxa i també la 2 entre Lleida i Torre-serona. També es talla la P-7 a Salt i Torredembarra. A les 3 de la tarda hi ha prevista una nova reunió per acostar posicions amb el departament. I els Mossos d'Esquadra han desarticulat per primera vegada un entramat proveïdor de material per al cultiu de marihuana. Oferien un servei integral a organitzacions criminals per la instal·lació completa de plantacions il·legals amb elements com il·luminació, ventilació, sistemes de rec, fertilització i control ambiental per a la posada en marxa i també manteniment de les plantacions. Utilitzaven una doble comptabilitat per ocultar i també blanquejar beneficis. En total s'han realitzat, volien dir, 13 entrades i escorcolls a Tarragona i Granada i s'han tingut un total de 4 persones. I en mobilitat, un accident a la BV-5001 a Martorelles deixa la via encara completament tallada. També un altre accident a la C-55 a Monistrol de Montserrat deixa pas alternatiu que s'ha hagut d'habilitar a conseqüència d'aquest accident i també diverses vies estan afectades per obres en aquests moments. L'AP-7 a Torredembarra, la Nacional 340 a Altafulla, la 2 al Col·legi Lleida i també l'AP-7 a Reus. A banda, retencions a l'AP-7 a Barberà del Vallès i també a la C-60 a Roca del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a l'R1 i l'R4 per una incidència en la catenària. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit. El 107.0.
0: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
8: ¿Y qué le voy a hacer?
0: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna, online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical. Teléfono 692-992-323, 692-992-323, Instagram, Academia Bemol 9. Alero D32. Abierta a la inscripción. Academia Música Bemol 9. Local social El Castell. Vine a l'avinguda Cabrera 1043, a Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Cada 15 días, actuaciones en directo, bocadillos, tapas, platos combinados. Si puedes venir a hacer tu barbacoa gratis, consumiendo bebidas en el local. Bodas, bautizos y comuniones y cumpleaños. Teléfonos de reserva, como siempre, aquí en el local social El Castell, abierto de lunes a viernes de 5 de la mañana a cierre y sábados y domingos de 7 de la mañana a cierre. Local social El Castell. Llama al 722-740335, 722-740335. Local social El Castell. No lo dudes y disfruta con nosotros.
9: La Marina está morena.
0: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empat Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats. Es neteja peix. Tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: 7-6. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Ràdio Cunit, el 107.0.

0: ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment, doncs, de donar pas al nostre Sant Oral, l'aniversari dels famosedes i també de l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977 67 49 18, 977 67 49 18.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
0: També tenim, doncs, la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i cobrem també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant Murchat o missatge privat.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
0: Búscanos aquí, ens trobaràs com sempre, i en agraïment a la vostra participació us endureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i, doncs, com no, promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, doncs, com no, recordem que tenim un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a la Casa de l'Oro. També aquesta higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra gratuïta d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de bemol nou. També tenim el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium del carrer Montoriol 32 de Calafell Platja, sí senyor, els Samis. També tenim aquest tall de cabell per home orientat i marcat amb sacat de proteïna per a dona de la perruqueria Harmony, el Durum Kebab de Doner Pita Palas 2, els dos esmorzars de la Marina, de Bar La Pinya. També tenim el vermut per dues persones de l'Olivo, també els dos vermutacos més el pinxo del dia de dimarts i divendres a la Bodegueta, també els dos vermuts de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la peixateria de Cunit, el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo, també la sessió de ioga o massatge de Nam de Yoga Studio Cunit, el vermut braves per dues persones de la braceria i picada de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa El Sol, també el vermut per dues persones de la cova del Gorca, també el sopar per dues persones del local social del Castell, el menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira, també la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Núria, també el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones del local de dijous o diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles, també tenim l'esmorzar per dues persones de dilluns i divendres del Saborea,

0: el lot de pollastre a l'as, amb patates a la caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, el pollo loco, la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell i la invitació per dues persones també de la Giralda de l'Arbós. Doncs ja ho saps, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do! Si vols participar, ja ho saps, truca, truca i participa.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977 67 49 18, 977 67 49 18.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977 67 49 18, 977 67 49 18.
0: També tenim, doncs, el nostre web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
0: Busca'ns i ens trobaràs, com sempre, a través de la nostra sintonia al Cunit del Dia, que, com sempre, tu ets el protagonista. Doncs ja ho saps, aquestes són les vies de comunicació directes amb el nostre programa i a les quals, doncs, com no, doncs, podeu guanyar molts i molts premis, eh? Ja ho sabeu, eh? I ara, si sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre Sant Oral d'avui dimecres, dia 27 de maig de 2026. I volem, doncs, felicitar Sant Acacio, Sant Agustín de Canterbury, Alipio, Atanasio, Santa Bàrbara, també Sant Bruno, Ciril, Cuadrado, també Sant Elías, Estratónico, Eutropio, Federico, Gausbert, també Gonzaga, Hildebert, Sant Luciano, que pareix italiano, Sant Ranulfo, Restituta i Zótico. Doncs moltíssimes felicitats a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Per tots ells, moltíssimes felicitats i us dedicarem temes musicals com, per exemple, aquest que ens arriba ara mateix que, doncs, posem a escoltar per tots vosaltres a través de la nostra sintonia. Ens arriba Double You and Double You Fit Blade i el seu Fall in Love Again, el que aprofitarem també per donar numeret. Donem numeret amb el 181 Mercedes Rubio, 182 Núria Sol, 183 Eli Suárez, 184 Emilia Covira, 185 Vina Zarra, 186 Karen Iles, 187 Carmen Alfaro, amb el 188 la Fàtima Benamar, 189 Paula Arós, 190 David Vidal, 191 Eva Espinosa, 192 Óscar Ibáñez, 193 Jordi Ibáñez, 194 Carme Díaz i amb el 195 Sònia Lover.

Aprofitant, doncs, seguint doncs, amb més temes musicals, amb més peticions dels nostres oients, ara ens arriba aquest tema de Dani Corbalán i el seu Fading Light, el que aprofitarem també per donar numeret amb el 197 Ismael Chávez, amb el 198 Amai Alba, 199 Jordi Monconill, 200 Blanca Martínez, 201 Aitor Escardó, el 202 Ivan Escardó, 203 Juan Antonio Romero, 204 Evaristo Hernández, 205 Isabel Zoncins, amb el 206 Carmen Martín, 207 Maricel Guiràs, 208 Montse Peris, 209 Adrià Méndez i amb el 210 Juan Fernández.

Seguim amb més peticions musicals, amb més temes dels nostres oients. Ara ens arriba Jill Glaze and Tatiana Bastien, Need Somebody. Un tema que havia demanat també la Maria Maldonado, la que s'endú el 211, Lourdes Menino el 212, Eva de la Penya el 213, Encana Arcilaga el 214, Zoe Gómez 215, Fernando Gómez 216, Juan Pablo Rodríguez amb el 217, Josep Macià el 218, Joana Paredes el 219, Natàlia Alba el 220, Àfrica Sant Martí 222, perdó, 221, amb Mercè Rubio el 222, Javi Serrano el 223, Blanca Martínez el 224 i José Osuna amb el 225.

Amb aquest tema musical d'Amunt, la lluna, acabem doncs les peticions musicals del dia. Aprofitem també per donar numeret amb el 271 a Lluís de Tomar, 272 a Nadia Alfargi, 273 a Manicarme García, 274 a Diana García, amb el 275 a Begoña Casas, 276 a Begoña Jiménez i amb el 277 a Ruth Ribeiro, com el 278 la Susana Flores.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Restaurant asiàtic... El Bambú. Fusionem la cuina xinesa i japonesa. Vine a degustar els nostres plats al nostre restaurant a Cunit i fes la teva comanda a domicili. També oferim servei takeaway. Vine a disfrutar dels nostres plats de tapes, dim sum, sopes, amanides, tartar, makis, sushis, temakis, entre d'altres. Vine a disfrutar dels sabors orientals al restaurant El Bambú de Cunit. La nostra cuina de fusió xinesa i japonesa no et deixarà indiferent. Ens trobaràs a l'Avinguda de Barcelona 71 de Cunit. Més informació trucant al 977-05-1890. 977-05-1890. Restaurant asiàtic El Bambú. Vine i no t'ho perdis, et llaparàs els dits.

0: Vols sentir-te bé? Doncs vine amb la nostra psicòloga, Maria Rosa Blaiota. Tracta nens, adolescents, adults i gent gran.
1: Psicoanàlisi breu focalitzat. Ansietat, depressió, trastorns de l'estat d'ànim, trastorns de la personalitat, teràpia de parella, fòbies, estimulació cognitiva, trastorns de l'espectre autista, trastorn per dèficit per atenció de hiperactivitat, assessorament psicopedagògic.
0: Consulta a Calafell Platja, a escassos metres de l'estació de Renfe, o també via online i atenció domiciliària. Telèfon 645 446 460 o bé per Facebook.
1: Per sentir-te bé, Maria Rosa Blaiota, la teva psicòloga.

0: Ràdio Cunit, al 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

0: Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimecres, dia 27 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. De conformitat amb el decret d'alcaldia, ens complau, doncs, assenyalar i citar-nos en aquest ple ordinari que tindrà lloc aquest dijous a les 6 de la tarda en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria per tractar els assumptes que relacionen a continuació i que seran retransmesos a través de la nostra unitat mòbil situada a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Com veiem demà, doncs dijous tindrem aquest ple ordinari al que tindrem el següent ordre del dia. Propostes de secretaria a aprovar, si escau, l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de dates 26 de març de 2026 i 11 de maig de 2026. Pel que fa a la part resolutiva, alcaldia a aprovar, si escau, la rectificació i actualització de l'inventari de patrimoni del sòl i l'habitatge de l'Ajuntament de Cunit. Pel que fa a l'àrea de territori, promoció de la ciutat i innovació, ordenació del territori, donar conformitat, si escau, al text refós de la modificació puntual número 14 de modificació per increment de sostre a la parcel·la HPO Sud 2. Dona conformitat, si escau, al text refós de la modificació puntual número 10, Pau Valparaíso 2. Pel que fa a l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i hisenda pública, aprovar, si escau, el reconeixement extrajudicial del crèdit número 1/2026, corresponent a factures i despeses de l'exercici 2025. Aprovar també, si escau, la modificació del crèdit número 9, crèdit extraordinari i suplement de crèdit. I aprovar, si escau, també el pla econòmic financer. Pel que fa als recursos humans, resoldre, si escau, la compatibilitat de personal al servei de la corporació. Àrea de serveis personals, aprovar, si escau, les bases de les concessions de places socials a les llars d'infants municipals. I pel que fa a les mocions, tenim la moció presentada pel grup municipal de Vox per a l'aplicació de criteris de prioritat nacional, arrelament i vinculació municipal en les ajudes socials. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Cunit sobre la coherència ambiental del govern municipal i la necessitat de transparència ciutadana davant dels projectes que afecten els espais naturals de Cunit. I moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Cunit sobre el pla pilot que preveu presència estable d'agents als centres educatius. Pel que fa a la part de control, tenim d'això de compte de les resolucions emeses per l'alcaldia de la corporació des de la resolució 1374 a la 2478 corresponents a l'any 2026. I d'això de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l'alcalde, president de la corporació, de data 16 de març de 2026, 23 de març de 2026, 30 de març, 13 d'abril, 20 d'abril, 27 d'abril, 4 de maig i 11 de maig d'aquest any. A continuació, assumptes sobrevinguts, pregs i preguntes. Recordem que un cop acabat aquesta retransmissió d'aquest ple ordinari, doncs podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut, Cubelles-Cunit, en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per cada municipi. La petició traslladada fa ja aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut, a l'ICS, i el Departament de Salut respon al creixement sostingut de la població i a la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, el qual ha explicat l'alcalde de Cunit que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, les llistes d'espera o uns horaris que considerin insuficients. El servei sanitari està al límit d'aquest, al qual és també la sensació que ens trasllada la ciutadania, ha assegurat l'alcalde. La proposta passa també perquè cada municipi disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia amb direcció específica, equips mèdics i diferenciats i una cartera de serveis adaptada a la seva població. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària. Especialment al municipi cunitenc, entre les reivindicacions hi figura que el CAP de Cunit pugui oferir servei els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores. No tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis. Ara ha marcat l'alcalde, qui ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Pané, demanant una reunió urgent. Els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. I la Llar d'Infants Municipal Les Marietes celebrarà la tarda del dissabte, dia 30 de maig, una festa molt especial amb el bateig de les estances del centre, que a partir d'ara portaran noms vinculats a la cultura popular i al patrimoni festiu de Cunit. Les aules rebran el nom d'elements representatius del municipi. El gegant foc donarà nom a l'estança de I2, la geganta d'aigua identificarà l'espai I1 i els caps grossos seran el nom de l'estança de nadons. L'acte comptarà amb la participació de la colla Tocats pel Foc, que apadrinarà les estances vinculades als elements festius locals, així amb la presència de l'agrupació de balls populars que apadrina la Marieta, el nou element de bestiari del seguici festiu local creat per Gonzalo Espino. La celebració vol anar més enllà d'un acte simbòlic i convertir-se en un espai de trobada entre les famílies. L'equip educatiu de la llar i les entitats del municipi coincideixen amb el primer curs de funcionament del centre. La iniciativa neix amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i el vincle entre els infants, les famílies i la vida cultural del municipi des de la convicció que l'educació dels més petits és una tasca compartida entre la comunitat educativa, les famílies i l'entorn. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha destacat que des del primer dia hem entès la llar de les Marietes com un projecte de poble, un espai educatiu, però també comunitari, on infants, famílies i entitats construïm vincles i creixem plegats. La responsable municipal ha remarcat també que posar nom a les estances amb elements festius de Cunit és una manera d'apropar la cultura popular als infants des dels primers anys de vida i reforçar el sentiment d'arrelament i identitat. La regidora ha volgut agrair la confiança que les famílies han dipositat en el projecte durant aquest primer curs de funcionament, així com la complicitat de les entitats i totes les persones que han fet possible que les Marietes siguin, doncs, avui una realitat consolidada. Amb aquesta celebració, la Llar d'Infants Municipal Les Marietes referma la seva aposta per un model educatiu arrelat al territori, participatiu i obert a la comunitat. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals hi han mostrat la documentació històrica de Cunit localitzada en una aplicació de compra-venda. Es tracta d'una trobada de notable importància, ja que es tracta de l'emmillerament municipal de l'Ajuntament de Cunit de 1861 i el registre de ramaderia de 1885, dos documents d'una gran importància històrica i cultural. Al març de 2026, la secció de planificació i inspecció del Servei de Suport al Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil d'aplicació aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la unitat de patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de la documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit, contribuint a la conservació i difusió del patrimoni documental local. Jaume Cassanyes destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca i agraeix la col·laboració de totes les administracions implicades en aquest procés per protegir la conservació de documentació històrica. I Cunit rep més de 200.000 euros per millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Cunit ha rebut una subvenció de 208.511 euros de l'Agència de Residus de Catalunya, que impulsa un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi en el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2022, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit, amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, dels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaquen la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees on no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergència i una àrea d'aportació mòbil per facilitar la recollida als veïns, campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida. Amb aquest projecte, Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component 12 Política Industrial d'Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia d'Economia Circular i la Normativa de Residus. D'altra banda, també i com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit ha donat suport al casal d'estiu de les escoles d'infantil i primària de Cunit, on l'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Aquest any és l'organització sense ànim de lucre Fundació Catalunya Voluntària la que organitza un casal d'estiu adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys amb la programació de diferents activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu. Per aquest estiu, l'Ajuntament de Cunit ha mantingut la subvenció fins als 7 euros per dia i nen i usuària del casal d'estiu per tal que es puguin mantenir els preus de l'any passat. Cal destacar, a més, que la subvenció també contempla 13.000 euros d'extres per sufragar les despeses que tinguin per objecte millorar l'atenció dels infants amb necessitats educatives especials per possibilitar que aquests puguin participar plenament i sense cap discriminació a les activitats que s'organitzen. Atès que encara queden places disponibles, podeu fer la inscripció mitjançant el formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. I la quarta edició del procés de pressupostos participatius de Cunit arriba a la fase de votació de les propostes finalistes, que permetrà als veïns i veïnes escollir a quins projectes de millora en destinaran 300.000 euros. De l'11 al 31 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixin entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final. Les votacions estan obertes des d'aquest passat dilluns al portal digital de participació de l'Ajuntament, a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom que hi participi podrà votar diverses propostes sempre que no accedeixin al pressupost total de 300.000 euros. També es posen en marxa, a partir del 13 de maig, diversos punts de suport presencials on es donarà suport per votar a través de la plataforma. Un cop finalitzi la fase de votació, es publicaran els resultats al portal de participació, al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats, sense accedir al màxim de 300.000 euros, es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de la proposta escollida no arriba als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. I el proper dijous, dia 28 de maig, es durà a terme el taller informatiu Acredita't, que impulsa el Consell Comarcal del Baix Penedès en col·laboració amb l'Ajuntament de Cunit. Està adreçat a totes aquelles persones que tinguin experiència en la cura de persones grans i o bé amb dependència i treballs de llar, però que no tenen cap certificat oficial. L'objectiu és reconèixer el treball de cura que ha assumit majoritàriament les dones al llarg del temps i que no ha estat considerat com a treball. El taller informatiu es farà a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, de 10 del matí a 12 del migdia. I el proper dissabte, dia 30 de maig, de 10 de matí a 2 de migdia, a la platja de l'estació de Cunit, a l'espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per a l'Educació, jornada que celebrem, doncs, amb el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit faran els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en el taller podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estel es retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no hagin participat en els tallers a que puguin fer el seu propi estel i unir-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració donant espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 del matí a 11:15, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al passeig marítim. Seguidament, de 11:15 fins a 12:15, tindrem espectacles de les escoles de ball, on primer tindrem l'escola de dansa, l'Estudio Cunit, amb la participació del grup Gospel Show, Angry Birds i Stormies. Tot seguit, el grup Mini Balls de l'escola de dansa, Dancing Cunit, per acabar, doncs, amb l'esdeveniment al qual actuaran alumnes de l'escola de música, amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus and the Sisters and Brothers, i començaran a 12:15 del migdia, el qual es durà a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi, on l'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 11:45 del matí a 13:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendrà les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-240039, 629-240039, al canal oficial de l'Ajuntament de Comunitabilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I Cunit es vesteix de Tour de França i plasmarà icones locals al mur, ara de groc de la C31. Representarà l'ermita, el porquet Billy, els espigons o una palmera. I és que el pròxim juliol el Tour de França recorrerà un tram de la província a la que serà la segona etapa de la Ronda Gala entre Tarragona i Barcelona. Una de les localitats per les que passarà és Cunit, on hi ha una arrelada tradició ciclista i qui el pas del Tour de França sigui doncs, un fet històric en el que s'impliquin tots els veïns. Fa unes setmanes es va plasmar doncs, un mural amb el cartell oficial del Tour amb la intenció de que segueixi permanent. Ara ha començat a pintar-se de groc color oficial del Tour de França el mur de separació dels carrils de la C31 al llarg del nucli urbà i sobre aquest groc es plasmaran icones representatives del municipi. Serà la silueta de l'ermita de Cunit, una palmera com la que apareix a l'escut del municipi, el porquet Willy, símbol de la localitat com a germanament amb el municipi alemany de Hammelbach, i el perfil dels espigons que donen a la platja una singular configuració de forma de cales. La iniciativa té l'objectiu d'implicar els veïns i engalanar la ciutat per saludar el pas de la caravana del Tour. Fa uns dies, a Cunit, ciclistes que han disposat doncs, i disputat la carrera explicaren a l'espectacle que més enllà de la competició. També podeu començar a fabricar les vostres andròmines casolanes perquè el dissabte dia 1 de juliol dissabte 11 de juliol ha marcat dins dels actes de la Festa Major d'Estiu. Tornarem a gaudir de la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes de Cunit. Us animem a anar creant i posant a punt els vostres vehicles de fabricació pròpia i casolana per participar de l'activitat i gaudir d'una jornada d'allò més esbojarrada. Aquesta activitat no és una cursa ni cap competició, sinó una manera de divertir-se i fer espectacle on els participants també poden anar disfressats en conjunt amb la seva andròmina. L'andròmina ha de ser de fabricació pròpia i muntada sobre rodes per al seu lliscament, ja que la seva tracció ha de ser humana, amb sistema de frenada i direcció i que l'estructura no excedeixi al metre i mig d'ample. Podeu, doncs, consultar totes les especificacions a les bases de participació. Les inscripcions ja estan obertes. I en acabat, també recordem el recorregut, seguirem festejant amb l'Andro Vermut Musical a càrrec de l'entitat Valls Populars. I el Penedès afronta el repte de transformar el creixement en economia de valor afegit. I és que l'índex de la Federació Empresarial del Gran Penedès 2026 constata la solidesa logística i productiva de tres comarques, però alerta de les dificultats per retenir talent, generar innovació i consolidar nous ecosistemes empresarials. Les comarques de l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Penedès mantenen una posició competitiva destacada dins del sistema comarcal català, però l'índex de la Federació Empresarial del Gran Penedès 2026 alerta de tensions estructurals que poden limitar el seu desenvolupament futur si no es produeix una transformació del model econòmic. L'informe presentat aquest dimarts passat a la Vilafranca del Penedès dibuixa tres realitats diferents, però connectades per un mateix repte: convertir el creixement demogràfic, la capacitat emprenedora i la solidesa productiva en una economia més innovadora, diversificada i basada en el coneixement. Pel que fa a la nostra comarca, el Baix Penedès manté la 14a posició per tercer any consecutiu. Segons l'informe, aquesta estabilitat reflecteix l'esgotament d'un model basat principalment en el creixement residencial i els serveis de proximitat. La comarca presenta dades econòmiques positives amb un creixement del preu interior brut del 13,7% i una afiliació a la Seguretat Social que supera el 15%, als nivells previs a la crisi del 2008. Tot i això, continua registrant la taxa d'atur més alta de Catalunya amb un 12%. L'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès apunta una contradicció estructural. El Baix Penedès atreu nova població activa a un ritme superior a la seva capacitat de generació o ocupació local, fet que provoca una forta dependència de la mobilitat laboral doncs cap a altres territoris. L'informe destaca també la paradoxa empresarial de la comarca. Ocupa la 8a posició en esperit emprenedor, però la darrera en nombre d'empreses per habitant. Les empreses es creen, però tenen dificultats per consolidar-se. Pel que fa a la innovació, el Baix Penedès assoleix una destacada desena posició gràcies a, sobretot al pas del Centre Tecnològic Idiada de Santa Oliva, mentre la resta del teixit empresarial manté una baixa intensitat tecnològica. L'estudi conclou que la comarca necessita vincular el creixement residencial amb la creació de sòl productiu, reforçar l'acompanyament empresarial i aprofitar la seva connectivitat logística i digital per captar activitat econòmica d'alt valor afegit. i la Diputació de Tarragona i Pimec posen en marxa la primera edició del programa de suport empresarial Accelera el creixement a la demarcació. La Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de Pimec, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, posen en marxa aquesta primera edició del programa Accelera el creixement Tarragona al territori. Es tracta d'un programa de suport a empreses amb alt potencial de creixement que té com a objectiu principal reforçar mitjançant un pla d'acció personalitzat i a mida aquelles àrees funcionals d'empreses que actualment limiten el seu creixement, incidint doncs, en aspectes tan importants com són la transformació digital, les millores en la comercialització de productes i serveis, l'estructura financera, la internacionalització, l'organització presencial i empresarial. Aquesta iniciativa ajuda a les empreses a innovar i a introduir eines digitals en el seu procediment de treball habitual, aprofundint i intensificant els mecanismes de col·laboració i acompanyament. La primera sessió s'accelera el creixement ha tingut lloc aquest passat dimarts al Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació a Reus i ha estat encapçalada pel diputat de Promoció Econòmica i Ocupació, Pere Granados, i el president del Pimec Tarragona, Jordi Ciuraneta. Durant la seva intervenció, Granados ha assegurat que des de la Diputació de Tarragona tenim el compromís de treballar al costat del teixit empresarial perquè sabem que les empreses són motor d'ocupació, innovació i de cohesió territorial. Quan una empresa creix, creix també el territori. Per això impulsem aquesta iniciativa de suport a empreses amb alt potencial de creixement que oferirà un acompanyament personalitzat i estratègic per detectar i reforçar aquells àmbits que poden limitar el desenvolupament empresarial. Per part doncs, seva, el president de Pimec Tarragona ha mostrat la seva satisfacció per la posada en marxa d'aquest programa que contribueix a millorar la competitivitat de les empimes en benefici de l'economia tarragonina. Al nostre país tenen un problema de dimensió empresarial i aquest projecte també afavoreix el creixement de les pimes perquè podem que les microempreses es facin petites, les petites mitjanes i les mitjanes grans, ha afegit. Les empreses que participaran en aquesta primera edició del programa són Barberà Martínez Neteges Integrals, de la Selva del Camp, una empresa de neteges industrials i distribució de productes de neteja, Comaruga 80 SL de Comaruga, dedicada a la venda d'alimentació i elaboració de menjars preparats, Comercial Plàsticos Kira SL de la Sènia, també Escopol de Tech SL de l'Arbós i, a més, també Xumara Indústries Madac SA de Tarragona i Filmaran de Roquetes. Però encara tenim més notícies. Intenten localitzar un motorista temerari que va fer un cavallet a la C31 a Segur de Calafell. La policia local analitza les imatges penjades a la xarxa. I és que, segons el diari de Tarragona, la policia local de Calafell intenta localitzar un motorista temerari que va realitzar un cavallet a la C31 al seu pas per la zona urbana de Segur i, a més, es va saltar un semàfor en vermell. És habitual que aquestes accions temeràries siguin gravades per l'entorn de qui els realitza i es pugin a les xarxes socials. En aquest cas, a la imatge s'observa clarament la matrícula de la moto. El regidor de policia de Calafell, Marc Casellas, assenyala que s'intentarà localitzar el motorista i, en cas de poder donar amb ell, imposar una sanció com estableix el Servei Català de Trànsit i que contempla, a més de multa, la pèrdua de punts del carnet. Inclús pot considerar-se delicte penal en casos extrems el que es posa en risc greu la seguretat vial o es provoqui un accident. Es desconeix quan foren gravades les imatges, però intentaran determinar amb referents de l'entorn. Tot i això, no és fàcil la investigació, ja que no s'identifica el conductor si s'ha de comprovar doncs, si hi ha denúncia de furt de la moto. I avui dimecres, a les 9 de la nit, a la zona esportiva municipal, torna la Lliga de Futbol 7, amb l'enfrontament entre el Dream Team i el Comorronea en categoria veterans. A la mateixa hora, Jugones Futbol Club vs Aston Birra. I a les 10 de la nit, Viejas Glorias Club de Futbol vs el Futbol Club Hollander i Harusushi Futbol Club vs Atlètic Cunit. A més, també avui dimecres a 5:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura Francesa conduïda per l'Estel Bruna. En aquesta sessió comentarem l'Enfant del Sable de Tahar Ben Jelloun. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim taller d'olis essencials on coneixerem les propietats d'aquests i com ens poden ajudar a cuidar-nos en el nostre dia a dia. Cada participant podrà crear i emportar-se el seu propi oli Roll-On. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I divendres 29 de maig a 4:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Book Club conduïda per la Júlia Salvador. En aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves, al qual també tenim crispetes. Recorda, aquest divendres a 6:45 de la tarda, activitat gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I segons la Fura, veïns de Coma-ruga recullen signatures per demanar que es destapi la bocana del Riuet. La plataforma veïnal Sabem la Bocana del Riuet, l'associació de veïns Sant Ramon de Coma-ruga, han començat una recollida de signatures per demanar que es reverteixi el tancament de la bocana del Riuet, que s'ha derivat de les obres de renaturalització de l'espai. El passat diumenge van aconseguir més de 700 signatures i aquest dilluns han portat al ple de l'Ajuntament del Vendrell. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual tenim subvenció de la Diputació de Tarragona per finançar els programes d'assistència i serveis i mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. La Diputació de Tarragona, en data 21 d'abril, ha aprovat la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurianual per finançar els programes d'assistència i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. Una activitat amb el suport de la Diputació de Tarragona, DiptaCat. I que ens ha facilitat aquesta informació al Consell Comarcal del Baix Penedès. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens facilita el nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company, en Josep Miró. Recordeu, més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu que, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit del Dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Ara, a continuació, us deixem amb el temps de la mà del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, dimecres 27 de maig de 2026, serà d'un temps assolellat i estable, amb temperatures màximes que aniran en ascens i fregaran els 27-29 graus, el qual, doncs, avui tindrem un cel radiant, ambient completament assolellat durant tot el matí, amb temperatures, com dèiem, doncs, a la qual la màxima es podria situar al voltant dels 25-26 graus i la mínima baixaria fins als 19. Amb vent moderat de component sud-oest amb ratxes d'entre 15 i 31 km hora, amb una humitat mitjana del 50%. Pel que fa a demà dijous, dia 28 de maig, també cel ben clar i assolellat de forma generalitzada, amb temperatures de més calor. La màxima pujarà fins als 27 graus, com bé dèiem abans, i podria fins i tot als 29, mentre que la mínima es mantindrà prop dels 19-20 graus doncs, de mínima. El vent es mantindrà moderat de component sud-oest de 16-32 km hora. Però recordem també que ja de cara al cap de setmana, divendres i dissabte, podríem canviar el temps i podríem tenir alguna altra precipitació. O sigui que estigueu atents, doncs, a les nostres prediccions, perquè podria ser que es modifiqués a partir de divendres aquesta tendència de pujada de temperatures i també, doncs, de cel radiant amb dies de ple estiu aquí al nostre municipi de Cunit. I fins aquí el temps.

0: Kusa, mama kusa, mama kusa, mama kusa. Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
1: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven tant el PSOE com el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
3: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la conselleria aquesta mateixa tarda.
1: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
3: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
4: Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
1: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
3: Tenen per objectiu evitar riscos a 500.000 de persones vulnerables i enguany, per primer cop, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
1: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
3: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violinista Pablo Ferrandez o la soprano Nadine Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solter.
1: Als esports, Alexia Putellas s'acomiada del Barça després de 14 temporades. Joan Barberà.
5: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana, la migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça. És una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
6: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central, interior gironí, i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula, tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa, i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa?
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
3: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, anomenada la SEPI.
1: Doncs, davant d'aquesta operació de la Guàrdia Civil, a la seu del PSOE PSOE, totes les mirades estaven aquest matí posades en Pedro Sánchez. El president del govern espanyol ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb la màxima contundència, com ha fet sempre, diu, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que un cop llegit l'escrit contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
8: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
2: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
8: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
1: Les reaccions polítiques s'han deixat sentir des de primera hora del matí. Al Congrés dels Diputats, el Partit Popular ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
3: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
9: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
3: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
10: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
3: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
11: Notícies en xarxa.
1: Nova jornada de vaga del sector de l'educació avui a tot Catalunya per seguir reclamant millores laborals i salarials. El Departament d'Educació xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
3: Les protestes arreu del territori es preveuen que es mantinguin fins que s'acabi la reunió d'aquesta tarda, una trobada que serà clau per mirar de desencallar aquest conflicte.
1: A Barcelona, 7.200, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general d'aquest tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris, i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme, però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
13: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
14: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
12: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
1: Unes protestes que avui han tornat a afectar la mobilitat amb talls a l'APC, a Salt, Torredembarra...

0: segons els sindicats. Emma Riera és portaveu de l'Assemblea de Docents de Girona.
1: Falta concretar nombre de docents, falta concretar les millores salarials que estem reclamant, no com a més, sinó com a allò que hem perdut, la pèrdua doncs, salarial. És això. A més, hi ha hagut també moltes retallades amb el tema dels estadis, per tant, i demanem sobretot que hi hagi un augment salarial per tothom, no amb complements, que és el que s'estava negociant.
0: Els participants han tornat a protestar en contra dels acords signats pel departament i exigint una millora salarial, menys burocràcia i la reducció de les ràtios a les aules.
2: La protesta a les comarques de Tarragona ha tingut dos epicentres, un al centre de la capital, on s'han manifestat 700 persones, i l'altre a Torredembarra. En aquest punt, un miler de persones han accedit també a la P7 i l'han tallat en tots dos sentits. Ona la Torre, Josep Sánchez, bon dia.
3: Bon dia, doncs es manté aquest tall a l'autopista P7, aquí a Torredembarra, a causa d'aquesta mobilització dels docents. Aquí es concentren professores i professors vinguts de diferents punts de les comarques tarragonines i del Penedès, en una acció que ha començat al voltant de les 10 del matí a la zona esportiva de Torredembarra, on hi ha hagut la concentració prèvia. Cap a les 11 del matí ha quedat tallada l'autopista en els dos sentits i la intenció és mantenir-ho com a mínim fins a les 6 de la tarda. Entre els manifestants, hi ha un to festiu en aquesta manifestació, també un to reivindicatiu, evidentment, i s'espera que accions com les d'avui ajudin a que hi hagi un acord amb el departament. Gerard Torres és professor a l'Institut Torredembarra.
4: Alumnes, famílies, departament, tothom vol un acord i que els docents estiguin reconeguts la seva feina i que tinguem els recursos necessaris per poder atendre el nostre alumnat com es mereix l'escola pública, i per això estem. Defensem l'escola pública.
3: Els docents han instal·lat parasols, carpes, taules i cadires al mig de l'autopista. Ara mateix hi havia una actuació musical, també s'està fent una paella i a la tarda també es preveu que hi hagin dues taules rodones.
2: El govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa que tot just s'ha aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
5: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés, i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
6: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
5: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
2: I anem ara fins a Gavà, al Baix Llobregat, perquè aquest matí s'hi ha presentat el pla d'impuls de l'ecobarri Roca City Gavà Viladecans, que s'ha fet dins de la fàbrica Roca. Un projecte que ha de transformar els terrenys d'aquesta històrica fàbrica en un nou barri. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
7: El projecte abasta una superfície de 32 hectàrees, 6 de les quals a Gavà i la resta a Viladecans. El 40% del sostre edificable es destinarà a habitatge, amb la construcció de més de 2.700 pisos, amb un 40% d'habitatges protegits, la meitat dels quals destinats a lloguer. El 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica i usos mixtos, amb edificis d'oficines per a empreses vinculades a Roca, Indústria 4.0, innovació, coworking i espais per a startups. També hi haurà un centre de coneixement i es crearan noves infraestructures de mobilitat, com un nou pont per damunt de les vies del tren. Així valora la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, aquest projecte.
8: És un projecte que mostra precisament la voluntat que té el govern de transformació dels espais urbans, de reaprofitar i construir espais pensats per la nostra ciutadania, climàticament sostenibles i adaptats.
7: A la presentació també hi ha assistit l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, la de Viladecans, Olga Morales, així com el vicepresident de l'àrea de polítiques urbanístiques de l'àrea metropolitana de Barcelona, Damià Calvet.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un quart de tres. La ministra de Sanitat justifica el desembarcament del vaixell amb el brot d'antivirus a Tenerife el 10 de

0: maig per solidaritat del govern espanyol i per acceptació del reglament internacional. Mònica García ha comparegut al Congrés a petició pròpia per donar explicacions sobre la gestió d'aquest brot.
1: La ministra García ha defensat la solvència del sistema sanitari d'emergències espanyol per fer-se càrrec de les 147 persones que viatjaven al creuer i ha marcat la decisió del govern en la posició de l'Organització Mundial de la Salut.
2: España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional.
1: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que el govern va fer de l'antivirus perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu espanyol no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia 6 anys després, diuen, de l'esclat de la Covid.
0: I ja coneixem els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama, realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes de Montbui. S'ha dut a terme amb 84 pacients de tot Catalunya. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
3: Després de l'anàlisi científic d'indicadors de nivell de vida i símptomes de les dones tractades abans i després de la teràpia, els resultats mostren beneficis evidents, però no obstant, també revelen que els efectes positius desapareixen amb el temps si es deixa el tractament i, per tant, caldria apostar per un manteniment i una regularitat del tractament. Així ho ha explicat la investigadora en cap de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, Natàlia García Giral.
4: En principi, ha anat tot molt bé. Com a conclusió de tot és que la balneoteràpia va molt, molt bé per lo que és la sintomatologia derivada d'aquest tractament hormonal, però que s'ha de continuar d'una manera sostinguda amb sessions de continuïtat per intentar aviam si podem aconseguir que aquesta millora sigui persistent en el temps.
3: El següent pas és publicar els resultats oficialment a una revista científica per després assolir l'objectiu real de la investigació, aconseguir que la balneoteràpia sigui reconeguda com a recurs de salut clínicament prescriptible i no com a teràpia alternativa o com a simple prescripció social.
0: Els refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys i enguany per primera vegada s'hi incorporen una 50ena de petits comerços.
1: Tot plegat per reduir els riscos a les 500.000 de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
0: Ràdio Sant Feliu, Conxa Estevez.
5: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
6: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, que és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que, com a àrea metropolitana, els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
5: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població.
7: Notícies en xarxa.
0: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta mateixa droga. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
9: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de el blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
8: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
0: I preocupació a l'Alt Maresme per una nova trobada neonazi. Enguany Santa Susana tornarà a acollir el festival Chaos in the Sun. Serà el 29 i 30 d'aquest mateix mes. L'Ajuntament s'excusa amb el fet que és un acte privat i que té tots els permisos de la Generalitat. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
10: Torna a la trobada europea neonazi a Santa Susana els propers 29 i 30 de maig. Serà el quart any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun, amb participació de grups de música neonazis al municipi de l'Alt Maresme. El cartell reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea. S'hi toca música rock, que vol dir música rock anticomunista, i del gènere oi, vinculada en part al moviment skin. Es farà en una masia privada situada a les afores de la població. L'Ajuntament de Santa Susana insisteix que tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo en tractar-se d'un acte privat. En canvi, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme s'hi ha mostrat en contra frontalment.
11: Fem una crida clara a l'Ajuntament de Santa Susana i a la Generalitat perquè actuïn i no permetin la celebració d'aquest festival que, com diem, és públic. I aquesta situació no és abstracta ni simbòlica. En edicions anteriors hi ha hagut agressions a veïns i veïnes dels pobles del voltant.
10: Asseguren, a més, que aquests dies molts veïns no gosen sortir del carrer per por, ni tampoc d'altres municipis com Calella.
0: I és moment per a la cultura. Avui molt musical, ja que us parlem del Festival de Torroella de Montgrí, que defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, que estem escoltant, també el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Té tots els detalls en David Navarro. Bon dia.
12: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
13: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
12: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom propi molt destacat, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
14: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista, amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça, és una icona, és un referent i marxarà a jugar a l'estranger. Alexia es va formar primer al Centre d'Esports Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanc i blau i posteriorment, el 2012, va arribar al Barça.
15: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida, però, com, bueno, deia en el vídeo, parlar amb l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
14: I Marta Corredera va coincidir amb Alexia, l'Espanyol i el Barça.
16: L'Alexia és llegenda, és història. Òbviament, sense ella no s'entendrien tots els èxits del futbol femení espanyol ni del Barça en particular. És una de les jugadores que ha aconseguit canviar el paradigma del futbol femení, ho ha canviat pràcticament tot. A nivell individual, òbviament, amb les dues pilotes d'or, amb tots els premis i reconeixements que ha aconseguit al llarg de tots aquests anys, però també a nivell col·lectiu, pel que significa ella pels equips, en quant a maduresa, en quant a lideratge i en quant a futbol. No hi haurà una altra com ella. Per mi és irrepetible.
14: I Xavi Llorenç va ser l'entrenador que va fitxar Alexia pel Barça i una persona molt important en la trajectòria de la jugadora de Mollet.
17: Alexia, què ha significat? Pues significa tot. Crec que és el primer referent nacional que tenim, però referent. Quan vam començar amb tot això no pensàvem guanyar ni tantes Champions ni tantes pilotes d'or jugadores d'aquí, tant les de l'Alexia com les de l'Aitana. Un premi a la feina feta, a tot el compromís que ha agafat i bueno, només donar-li les gràcies per tot el que ha fet i endavant, que això continua.
14: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff. Serà a les 7 de la tarda contra la Reial la Societat. En futbol masculí, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més a la segona federació. El Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que jugava al Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi a Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
18: Tots els marroquís roben.
19: Ens treuen treball.
20: Com a trans et veuen com un monstre.
21: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
22: Aquest amb un trastorn mental és violent.
23: Una soledat, la gent gran.
24: Són gent que roben.
25: Paràsit. Marimacho.
26: Estic sol.
27: Puto mono.
28: Ve a menjar plata.
29: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
30: Taula d'entitats del tercer sector social. Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Nutrició amb Laura Crosas.
31: Menjar de tàper. El tàper és un invent dels anys 40 per Earl Tupper. Consisteix en un recipient de vidre o de diferents tipus de plàstic que serveix per emportar de manera còmoda i segura el menjar a la feina, universitat, escola, platja, pícnic o allà on es vulgui. De fet, és un producte d'allò més utilitzat a la vida moderna per totes les facilitats que ofereix a qui l'utilitza i es solen trobar apilats als armaris de la cuina de gairebé totes les llars. Ara bé, cal tenir en compte certs aspectes per tal d'evitar monotonia, excés de consum d'aliments ultraprocessats o per seguretat alimentària. Menjar de tàper, en cas de ser necessari perquè no es pot fer a casa, és una opció saludable, ecològica i econòmica, perquè uses les teves matèries primes i són reutilitzables, evitant els plàstics d'un sol ús. Si planifiques durant 10-15 minuts a la setmana el que t'enduràs, t'asseguraràs que siguin més variats i de temporada, evitant la monotonia, complets i sense dèficits nutricionals, més equilibrats i sense abusar d'entrepans, pastes, arrossos o restes d'altres dies i econòmics perquè la compra serà més acurada. Podeu deixar plats cuinats un dia a la setmana per estalviar temps. Són preferibles els envasos de vidre, tot i que pesen una mica més, però que són més fàcils de rentar i conservar. És important no trencar la cadena de fred, des de l'elaboració fins al consum, per evitar que els aliments no es facin malbé. És millor no posar-los encara calents a la nevera per evitar canvis bruscs de temperatura i a l'hora de descongelar-los, fer-ho a la nevera o al microones. També és important que durant el seu transport no estigui exposat a altes temperatures. Un cop acabat l'àpat, és millor rentar el tàper o passar-hi aigua al moment per evitar les restes de menjar que poden ser font de bacteris i males olors. Per preparar els menús, podeu fixar-vos amb les proporcions del plat saludable i assegurar el 25% d'aliments proteics, el 25% de cereals integrals o tubercles i el 50% de verdures i hortalisses. I per postres, prioritzar la fruita o el iogurt natural o vegetal sense sucre. Les amanides i els guisats seran uns bons aliats del tàper i sempre podeu portar les salses a part per afegir-les a l'últim moment. Si ets dels que habitualment t'endús tàper, cuida la cadena de fred i la higiene, la presència de tots els nutrients essencials, sorprèn-te amb nous plats, gaudeix i respecta el teu temps de menjar.
7: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins del PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
1: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
0: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
2: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions i manifestacions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la conselleria aquesta mateixa tarda.
0: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
2: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
3: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
0: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
2: Tenen per objectiu evitar riscos a 500.000 de persones vulnerables i enguany, per primera vegada, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
0: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
2: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadia Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra.
0: Als esports, Alexia Putella s'acomiada del Barça després de 14 temporades. Joan Barberà.
14: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana a la migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça. És una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat. I també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central, interior gironí, i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula. Tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa, i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Ha estat a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, han volgut aclarir, però, que no s'ha tractat d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
2: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre d'altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana Maria Fuentes, per fer suposades trucades fals, factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
0: Arran d'aquesta operació, totes les mirades estaven posades, lògicament, en el president del govern espanyol. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar a les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès, de fet, que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit, l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
1: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
5: Un Pedro Sánchez, un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
1: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
5: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
0: Les reaccions polítiques a aquesta operació de la Guàrdia Civil han arribat ja des de primera hora, des del Congrés dels Diputats, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
2: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
6: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
2: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
8: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediremos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
2: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
7: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga educativa avui a tot Catalunya. El departament xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
2: Les protestes arreu del territori, Marta, es preveu que es mantinguin fins que acabi la reunió d'aquesta tarda, que és una trobada clau per desencallar el conflicte.
0: Mentrestant, a Barcelona, 7.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers. Ha estat en aquesta segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme, però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
11: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
19: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
9: El Sindicat d'Estudiants i la Plataforma de Famílies en Suport a les Vagues han fet costat també els docents que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
0: Més enllà de la capital, milers de docents de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la Catalunya Central s'han concentrat a Granollers. Ha estat coincidint amb la celebració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Després han fet una marxa a peu per la ciutat. La manifestació ha anat fins a l'AP7 i l'ha tallat en tots dos sentits de la marxa. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
10: Els manifestants tallen l'AP7 a l'entrada de Granollers des de les 10 del matí i enmig d'un sol que crema estan fent un festival amb música, cançons i altres actuacions culturals. Abans de les 9 del matí, riuades de gent amb samarretes grogues ja anaven cap al Palau d'Esports de Granollers. Armand Castany, professor de secundària de l'Institut Vila-Romana de la Garriga, ha dit que malgrat l'acostament d'ahir en les negociacions amb el Departament d'Educació, avui és un punt d'inflexió.
12: El 27 havia de ser un dia massiu al carrer, un dia massiu aquí davant del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, perquè nosaltres reivindiquem que és un congrés que queda molt bé de cara a l'aparador, però que això a les aules no. Aquests discursos que segurament es faran aquí dintre i que molts compartirem segurament amb els ponents, a les aules això no està passant.
10: L'organització del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores s'ha mostrat decebuda perquè els manifestants van impedir ahir fer-ne la inauguració.
0: A Lleida, més de 500 persones s'han manifestat a primera hora del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes fins a les escoles Alba, estat per la carretera C12. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
13: La segona jornada de vaga docent a tota Catalunya també s'ha fet notar a la capital del Segrià, on més de 500 persones, entre les quals mestres, professors i alumnes, han sortit a 9:45 del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes i han iniciat una manifestació fins a les escoles Alba per la carretera C12. Equipats amb aigua, barrets i paraigües per mitigar la calor, els manifestants han tornat a alçar la veu per defensar les seves reivindicacions mentre continuen les negociacions amb Educació. Paral·lelament als docents també han tallat l'autovia 2 en els dos sentits de la marxa des de les 11 del matí. La portaveu d'USTEC, Lleida, Rosa Aguilar, ha afirmat que són optimistes perquè s'ha demostrat que les vagues i les mobilitzacions són útils.
15: Allà on ens deien que no hi havia diners, allà on ens deien que no podien sortir dels marges de l'acord, ara sembla que sí, que podem anar més enllà del que s'havia signat i, per tant, satisfets.
13: Aguilar ha valorat positivament que Educació hagi reconegut el deute dels estadis i hagi acceptat escurçar de 4 a 3 anys el termini per augmentar el complement específic, però ha advertit que l'increment universal plantejat d'entre 35 i 50 euros no és suficient.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa, tot just que s'acaba d'aprovar, per tal de convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
16: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
3: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
16: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
0: I un altre dels titulars de la jornada són els refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que s'han multiplicat per 15 en només 5 anys. Enguany, per primera vegada, també s'inclouen una cinquantena de petits comerços.
2: Tot plegat per reduir els riscos a les mig milió de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
0: Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
17: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
23: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, que és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que com a àrea metropolitana els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
17: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població.
0: Doncs no deixem de parlar de calor, són 3:45, perquè Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros en la protecció de la xarxa elèctrica als entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment de les línies elèctriques. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
18: Aquest matí a Sant Joan de Vilatorrada s'ha pogut veure una demostració de les mesures que posa en marxa Endesa per la protecció de les línies d'alta tensió en zones boscoses. Ho explica el responsable del manteniment de la xarxa d'alta tensió, Francesc López.
20: El que volem buscar amb l'helicòpter o amb els drons, a part de tenir imatges de molt alta resolució dels components que estan en alçada i és de difícil observació des del terra, és també les càmeres termogràfiques, que són càmeres de visió infraroja, que ens permeten veure si hi ha peces o components de la línia elèctrica que s'escalfen per sobre del que és normal.
18: Han invertit gairebé 40 milions d'euros en drons, càmeres de raig infrarrojos, brigades de tala i helicòpters que sobrevolen les línies per identificar anomalies. López assegura que la tecnologia ha permès millorar notablement la prevenció i el manteniment de les línies elèctriques. La principal novetat de la campanya és la incorporació per primer cop de drons de llarg abast. Aquests aparells poden volar fins a 10 quilòmetres i fer una fotografia digital de la realitat de la xarxa. Amb aquest dispositiu especial d'estiu, la companyia vol reduir el risc d'incendis i garantir la seguretat del subministrament elèctric en zones boscoses.
0: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia, a més, amb diferents empreses pantalla de venda il·legal, justament, d'aquesta droga. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
22: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
21: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
0: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès, bon dia.
24: Bon dia. Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
25: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
24: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
0: Primer dia del Saló Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat. Fins divendres hi ha programades 300 activitats adreçades a potenciar una bellesa activa.
2: El Saló, que ha obert portes aquest dimecres, l'edició número 27, també centrarà la mirada en els cuidadors no professionals de la gent gran dependent. Juli Simón és director del Saló.
26: Poco amb aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca cuidar persones entre 95 i 105 anys.
2: El periodista Luis de l'Olmo tancarà el Saló divendres vinent.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades de la jornada. El sector del refinatge fa vaga a tot l'Estat per reclamar la jubilació anticipada dels treballadors.
2: Amb aquesta protesta, els sindicats volen denunciar els riscos de tenir un treballador de més de 65 anys pujant torres de 30 metres o fent torns de 12 hores. A Catalunya, la vaga afecta dos complexos industrials de Repsol i Acesa al Tarragonès. Un centenar de persones han bloquejat l'accés al complex industrial de refinament de Tarragona des de primera hora del matí. També s'han fet piquets al complex petroquímic nord de Repsol, situat a la Pobla de Mafumet, i talls a Constantí i al Port de Tarragona.
0: Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
2: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa el pas després de que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis del maig.
0: I és moment per la cultura.

0: amb la música com a protagonista, ho esteu escoltant, ja que el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre. Ho fa en la seva 46a edició, que tindrà lloc del 31 de juliol al 28 d'agost. Les veus del grup Cantoria, també del violoncel·lista Pablo Fernández, a qui estem escoltant, o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com són l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
2: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
1: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I amb música arribem als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom destacadíssim a la crònica esportiva, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
3: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista, amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça, és una icona, una referent, marxarà a jugar a l'estranger. Es va formar primer al Centre d'Esports Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanc i blau i, posteriorment, el 2012 va arribar al Barça. Escoltem Alexia Putellas.
4: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Sí, evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui, sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
3: Aquest matí, avui, ha viscut un emotiu homenatge, un emotiu acomiadament al Camp Nou. Santi Fernández era l'entrenador del Sabadell quan Alexia va arribar al club arlequinat.
5: Pues Alexia és la continuïtat de les persones que van fer que el futbol femení donés un pas endavant en la societat. Una jugadora humil que ha arribat a ser campiona del món. Quan jo estava al primer equip del Centre Esports Sabadell, ella ja guanyava campionats amb el seu equip del futbol base. I aquí la veritat que ja es veia que tindria un gran futur. Amb el seu joc i la seva personalitat es veia de llarg que seria una gran líder. Des d'aquí de Sabadell li desitjo molta sort en el seu futur.
3: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff. Serà a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. I parlant d'Alexia Putellas i del futbol femení, destaquem que la Pirinaica de Manresa farà jugar una portera del juvenil femení amb l'equip masculí per falta de porters que poden alinear en l'últim partit de la temporada. Es tracta de Greta Brunet. Escoltem el president de la Pirinaica, Manel Artero.
6: Anava a ajudar i s'ha convertit en una més de l'equip, ja que està moltíssims dies entrenant amb ells, perquè durant els entrenaments fa falta un porter, una portera. Llavors aquest partit, com que és l'últim de la temporada i ja no hi ha manera, no sabíem, vam pensar, ostres, per què no la fem jugar? Clar, si ja s'ho ha guanyat a pols estar aquí amb aquest equip, està fent una temporada excepcional.
3: I destaquem que l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanquiblau. A la segona federació, el Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que arriba procedent del Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi a Freixenet ha anunciat que l'Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina. El fins ara capità del primer equip iniciarà una nova etapa a la banqueta després de retirar-se com a jugador. Per cert, ahir el Noia va perdre contra el Barça i ara el Futbol Club Barcelona disputarà les semifinals de l'hoquei Lliga, contra el Voltregà, mentre el Calafell s'enfrontarà davant el Liceo. Avui, jornada històrica per al waterpolo català. A partir de 8:45 del vespre es disputa l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina entre el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Xus Martín és el tècnic de l'Atlètic Barceloneta.
7: I que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment, amb moltes ganes, amb molta il·lusió de poder aconseguir aquest títol.
3: I a les 9 arrenca la gran final de la divisió d'honor femenina de waterpolo, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final és el millor de 3. El primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat del barri barceloní. Les mataronines busquen guanyar el títol 2 temporades després. Avui comença aquesta gran final del waterpolo femení entre 2 grans clubs, el Sant Andreu i el Centre Natació Mataró.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cunit.
2: 107.0.
1: radiocunit.org.
3: El programa Revival, on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Des de 1980 fins a 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80.
4: 80, amb Núria Ruiz.
5: A Ràdio Cunit.
4: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
6: Yor Lenny,
7: Candy G
8: y Lucho en Somos
9: los Black and White.
8: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
9: Black and White.
8: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor. Y si quieres más diversión, los martes a las 12 de la noche. Repetimos.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: George Lenny,
2: Candy
3: y Lucho en... Somos los
4: Black and White.
3: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
4: Black and White.
3: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Puny,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons o un xat viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva volta colorito amb pastifat de brumen, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.

0: Casas. Jordi Casas.
1: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres, de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
2: Soy mujer migrada.
3: Je suis les femmes migrées.
4: Ich bin migrierte Frauen.
5: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
6: وشي نيرين تيني.
7: Sono donne migrati.
8: 私は移行された女性です.
9: I migrated women.
10: Estou mulheres migrados.
11: Nish tamgar, tamgazar.
2: Soc dona migrada.
12: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
2: A Radio Cunit.
12: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
13: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
12: La CDteca, con Karen Iles.
14: Megabit Cunit, a Radio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: Ràdio Cunit, el 107.0.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Benvingut a una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: la música dona ànims a l'univers, ales a la ment, vols a la imaginació, consola la tristesa i vida i alegria a totes les coses. Ho va dir Plató fa molt i molt de temps. I tu què em dius? Perquè això ho fem junts, eh?
2: Hola, em dic Miquel, truco de Barcelona. Escolta, a veure si algun dia podeu posar L'Aigle Noir a la versió de la Bàrbara, la francesa.

0: Bàrbara, que es va posar aquest nom artístic per la seva àvia, que es deia Bàrbara, les dues amb B baixa, Brodsky. Era jueva russa, nascuda a Odessa. Bàrbara havia nascut a París el 1930, des d'on va marxar el 1997. El 1970 va arribar aquesta cançó, L'Àguila Negra, el seu gran èxit. Però a França segueix sent un gran ídol, apreciat pel seu estil melancòlic i la seva veu una mica trencada. Bàrbara va tenir una vida dura, especialment per als abusos als que va ser sotmesa pel seu pare quan era una nena. Es va refer treballant incansablement molt per sobre del que li aconsellava la seva delicada salut. Quan li preguntaven el significat de la cançó, deia que el tema explicava un somni que havia tingut, més maco que la pròpia cançó. Però al principi de la seva carrera va haver de cantar en cabarets de mala mort. Fins que el 1958, gràcies a una aparició a la televisió francesa, va triomfar, especialment en els circuits bohemis de la nit de París. Però a casa nostra aquesta cançó, l'any següent, el 1971, va ser molt més coneguda en la brillant adaptació al català que va fer la Maria del Mar Bonet. Aquí en el programa, en directe, en certa ocasió li preguntàvem si coneixia la versió de la Bàrbara i com va ser la seva.
1: La meva, en principi, era una nena doncs, que corria per la platja i que de repent doncs, arriba un àguila negra i juga amb ella. I després vaig descobrir un llibre, un biogràfic de la Bàrbara i parlava de que era una cançó dedicada al seu pare. Jo realment no he considerat mai aquesta cançó una cançó comercial. És una cançó preciosa en tots els sentits, no? Tant musicalment com el poema.

0: quina meravella. Això és començar el programa amb categoria per oients sensibles com tu.
1: Quan de cop el cel s'omple de llum i un ocell negre surt sense venir.
0: Els oients del Coco saben valorar la bona música.
1: Lentament les ales petegant, lentament ella anava així.
0: I aquí ens agrada jugar amb les versions.
1: Prop de mi.
0: Per cert, tu el 1969 ja hi eres? De seguida et comento per què t'ho pregunto.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veuràs. Això és ràdio. La imaginació la poses tu. No ens agraden les ràdios amb càmeres, perquè llavors ja no són ràdios. Avui escoltarem la millor cançó de cada mes de 1969. La cosa no començava bé, segons el meu entendre, perquè una de les pitjors cançons que van fer els Beatles va ser número 1 al gener del 69, però a més no era la versió original, era la versió de Marmalade. Obladí, obladà. Quina tonteria, no? Doncs mira, en el seu moment va agradar molt.

Obladi Oblada, original dels Beatles però en versió del grup Marmalade, la cançó més venuda als Estats Units el mes de gener del 1969. Millor que passem al mes de febrer, que ens porta un d'aquells lentorros dramàtics que havien fet en la seva primera etapa els germans Vigies. Realment genials. I started a joke.

0: tot va començar com una broma. Que grans, els Bee-Gees. La millor cançó del mes de febrer de 1969. La de març és una que a mi sempre m'ha agradat molt. Era de Tommy Rowe. Aquí el seu One Hit Wonder, per sempre, però va tenir altres temes també molt bons. Aquest aquí es va dir Aturdido. Dizzy. Ah, però podem escoltar com el va presentar quan era novetat, el 1969, el gran Constantino Romero. Perquè el bon company, el mestre Tino, va ser dels primers DJs de ràdio molt abans de ser conegut en el món del doblatge, del teatre i de la televisió. Això era Ràdio Barcelona, en un dels primers programes de DJ, d'aquells programes que van trencar els esquemes encorsetats de l'època, que portaven anys dient per ràdio: a continuació escucharán ustedes la bonita canción que lleva por título tal cosa. No, no, aquí jugaven amb efectes, amb ecos.
1: Oh, I like Radio Young very, very much.
0: Estem sintonitzant Ràdio Barcelona el 1969, en antena Tino Romero.
2: Dizzy! Tommy Rowe! ¿Lo conoces? Jeje. Es él.
3: Dizzy, I'm so dizzy.
2: El aturdido Tommy Rowe. El creador de Heather Honey. Sube Tommy Rowe.
3: Oh, Heather Honey.
2: Sube Heather Honey.
3: Born
2: pega con fuerza su estilo y su música.
3: Oh, Heather Honey.
2: En todo el mundo se reconoce a Tommy Rowe. En todo el mundo se reconoce a Jack and Jill. Una bonita pareja que hace música y que hace éxito. Tommy Rowe.
3: Hey Jack, you better get tight, but you won't
2: be afraid.
3: Hey Jill, you better get tight, Jack expects the best.
2: Jack and Jill.
0: Aquesta és només una molt petita mostra de les sorpreses sonores que trobaràs si escoltes Una vida de ràdio. És gratis. Són 128 programes especials de 80 minuts cada un que s'han fet durant quasi 40 anys de recopilació, d'edició, de recerca i que estan a la teva disposició un sol clic a la plataforma iVox.com. A Una vida de ràdio, el so original de la ràdio que he fet i de la ràdio que he escoltat, com aquesta ràdio que feia el 1969 Constantino Romero.

0: Tomiró. La millor del mes de març del 69. Ei, has connectat amb el Coco? Sí, això és diferent a tots els altres programes. En realitat és un programa musical d'autor, fet com els d'abans. És a dir, d'aquella ràdio que pràcticament ja no es fa.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I encantat de la vida, perquè aquí anem de sorpresa en sorpresa. Aquesta cançó seria molt representativa de l'utopia hippie i també de tots els anys 60. De l'òpera musical Hair, Aquarius, enllaçat amb Let the Sunshine In.

0: led de Sean Shining. Enllaçada amb l'anterior Aquarius. Les dues formaven part de la banda sonora de l'òpera rock Hair. Polèmica en aquell 1969 perquè hi havia diverses escenes en les que els actors i actrius sortien absolutament despullats. La banda va ser la cinquena dimensió, una banda de hippies que vivien en comuna i que, curiosament, van acabar casant-se entre ells. També és curiós que en els crèdits de la millor cançó del mes de maig del 1969, que era dels Beatles, que era el Get Back, consti Beatles amb Billy Preston, perquè aquest tipus de coses normalment no acostumen a sortir a les lletres, oi? A Billy Preston li van dir el cinquè Beatle i el sisè Rolling Stone, perquè pràcticament va ser l'únic músic que va gravar i que va actuar en directe amb les dues formacions teòricament rivals dels anys 60 i més importants de tota la Terra, oi? Jo vaig tenir el privilegi d'entrevistar Billy Preston el 1990 i, bueno, la meva companya Mariana Miracle comentava...
1: Precisament Billy Preston, l'anomenat cinquè Beatle, a principis de l'any 90, va estar personalment en els nostres estudis, parlant amb l'Albert Malla.
2: Sí, i li preguntàvem, entre moltes altres coses, que després de més de 20 anys d'ofici, quin era el seu record més especial?
3: Oh, well, I've had a lot of great memories. One was playing with the Beatles on the roof of Apple. That was the last time they all played together, so that's an important memory.
2: Diu que especialment recorda l'última vegada que va tocar amb els Beatles en el terrat de la casa Apple.
4: Aquí passava una cosa que m'imagino que a nivell internacional també passava, que en aquell temps o eres dels Beatles o eres dels Rolling. M'imagino que això passava a tot el món. I ell va tenir l'habilitat de fer-se amics dels dos i de col·laborar i de treballar amb els dos. Com s'ho va muntar?
3: I don't know. That's the way God planned it.
2: I Billy Preston ens deia que no ho sabia, que les coses van venir d'aquesta manera.
0: Maig 1969. Get Back. Beatles, Forever.

les cançons dels Beatles més apropiades per ser ballada. Per això acostumem a posar-la a les nostres sessions de DJ. Va ser la més important del mes de maig de 1969. I em permeto recordar-te que si vols posar-te en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Quina cançó tens desitjos de compartir amb tots els cocos? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. El mes següent, el juny del 69, la cançó més venuda als Estats Units també va ser dels Beatles. Era la balada de Johnny Yoko.

0: Era la balada de Johnny Yoko, de l'àlbum blanc dels Beatles. La millor cançó del juny del 69.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: amb l'Albert Malla.
1: T'acabes d'incorporar al nostre programa? Ja fas tard, eh? Portem més de mitja hora en antena. No et vols perdre res? No et preocupis, aquí tens una segona oportunitat. Allò que habitualment no es dona a la vida, aquí no hi ha cap problema. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Quan passeges, quan condueixes, quan estàs en una avorrida sala d'espera, quan estàs esperant el bus. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els podcasts del programa, a banda de moltes emissores que l'emeten a les seves webs, a les plataformes iVox.com, també a Spotify, a YouTube, a Amazon Music, a Podcast Google, i a Apple iTunes. El mes de juliol del 1969, la més maruda va ser una cançó que, quan jo la vaig escoltar, que era un criu, m'agradava força. Després li he agafat una mica de mania. Resulta pesadota, però com que hem de ser rigorosos, ja estem fent aquest invent que de destacar la millor cançó de cada mes de cada any dels anys 60, que si us agrada, i em sembla que sí, també podem fer dels anys 70, doncs hem d'anar, i sí, com us deia, rigorosos, escoltar-la novament. Estic parlant d'una desgràcia apocalíptica per l'any 2525 del senyor Zager i del senyor Evans.
2: In the year 2525,
1: que tampoc es van matar per escollir el nom del seu grup o del seu duet. Senzillament una es deia Zager i l'altra es deia Evans. En tot cas, va ser l'única cançó mig bona que van fer, perquè la resta de l'àlbum, on estava aquesta cançó, era horrorós.

Estava pensant... És una mania que tinc sovint, una mania com una altra, oi? Que molt sovint la gent fa conya del meu company Jordi Hurtado, que som molt amics, perquè diuen que quan es va inventar la tele ell ja hi era, que no envelleix, etc etc. I escoltant aquesta cançó, que preveu una desgràcia apocalíptica per l'any 2525, estava pensant que potser, com que portem tants anys amb el cocodril, oi, des del 93, potser ja també hi ha algú que pensi, no? Si a l'any 2525 el pesat del mall encara estarà fent el Cocodril Club per la ràdio. Bueno, si algú arriba, que m'ho expliqui, que jo penso arribar. In the year 25-25, Sarah Evans, la millor del juliol del 69, però prefereixo la del mes d'agost perquè era dels nens dolents del rock. Els Rolling Stones i el seu mític Honky Tonk Women. Disfruta-la una vegada més, Coco.

Hunky Tonk Women. Els Stones, la millor de l'agost del 1969. I la del mes de setembre és la que més m'agrada d'una banda de la que m'agraden totes. Ah, la genial Creedence Clearwater Revival.

Coco. Tens, anava a dir, paper i llapis a mà. Però vés a saber on t'apuntes ara les coses que t'interessen. A quina agenda? L'electrònica? La manual? Bé, apunta't una bona notícia, que ja tocava, eh? El 19 de juliol, el líder de la Creedence, John Fogerty, estarà actuant en concert al Festival de Cap Roig. Has pres nota? Això és com per no perdre-s'ho, eh? Que vaya usted a saber si tendremos otra oportunidad. Jo de moment hi penso anar el 19 de juliol a Cap Roig a veure John Fogerty en viu, perquè això és una autèntica llegenda, sens dubte. I després del seu Bad Moon Rising, la millor cançó del mes de setembre del 69, la millor d'octubre va ser un invent televisiu de dibuixos animats, però molt efectiu, de gran impacte comercial i pensat per adolescents, que és el que érem tots més o menys aquell any. Sugar, Sugar, Sugar, ets la meva nena caramel. Oh, honey, honey. Eren els Archies.

m'estava preguntant... Sí, sí, novament estava pensant. Quina mania, quan no parlo penso. Que tindran cançons com aquestes, com aquesta concretament, que quan faig un bolo del cocodril en temps de festes majors... Festes obertes a tothom, gratuïtes, populars per gent de totes les edats. Aquesta cançó la canten i la ballen molts joves que no estaven ni en projecte quan va sortir, el 1969. Segurament molts d'ells no l'havien sentit mai. Però els hi enganxa la cançó, els hi encanta exactament igual que a nosaltres, els que ja hi érem el 1969. Segurament això es diu màgia, la màgia de la música, de la comunicació. I que bé que ens ho passem quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball fent un repàs cronològic de la història del pop-rock. Ah, el mes de novembre... La número 1 va ser d'Elvis Presley. We're caught in a trap. I can't walk out. Aquesta cançó agrada a molts cocos. Because I love you. Sí, també hi ha molts joves que ens l'han demanat. Suspicious Minds.

suspicious men's, ments resaloses. Una curiositat d'aquesta gravació, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, és que quan està arribant al final, que és ara, baixa el volum. No, no ho faré jo, és que està gravat i publicat així. Baixa el volum com si s'acabés. Però després torna a pujar. No se'n va del tot. Queden 43 segons de cançó. Quan torna a pujar. I el mateix Elvis Presley va tornar a pujar al número 1 amb aquesta cançó i també amb In the Ghetto, que escoltàvem en un programa anterior, també entre els números 1, després de molts anys de no aconseguir-ho. La invasió dels Beatles, per exemple, va fer que altres grans figures com Elvis, durant els anys 60, quedessin una mica eclipsades. Però amb Suspicious Men va tornar al número 1 i concretament al mes de novembre del 69. El número 1 de desembre va ser novament dels Beatles, és a dir, que aquell any ja en tenien 3, i concretament amb una balada preciosa de George Harrison, Something.

I d'aquesta gran balada, dues curiositats. Bé, la primera, que és òbvia, és que els altres dos Beatles, és a dir, George Harrison i Ringo Starr, els hi costava molt ficar una cançó seva dins d'un àlbum dels Beatles, perquè Lennon i McCartney no els hi deixaven ficar cullerada. Aquesta és de George Harrison, però a més de ser una balada impressionant, diuen que és l'única cançó d'amor que no diu I love you.

0: Something. Algo. La millor cançó del mes de desembre del 69. El fotògraf francès Robert Doisneau va dir en certa ocasió: quan un estranya un lloc, allò que realment estranya és l'època que correspon a aquest lloc. No s'estranyen els llocs, sinó els temps. I precisament el bon amic de Sabadell, Jordi Claravalls, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, ens demana una altra gran cançó d'aquell any 1969. Una cançó que sé que us agrada a molts de vosaltres. Un dels grans clàssics dels fills d'Afrodita, dels Aphrodite Child, de Denis Roussos i de l'Angelis Papatanasio. Spring, summer, winter and fall. Primavera, estiu, tardor, hivern. Ei, no perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per seguir en connexió. Algú va dir... El temps passa. Això és indubtable, inqüestionable, innegociable. El temps passa. Els records s'esvaeixen. Els sentiments canvien. La gent se'n va. Però el cor... El cor mai oblida. Quina és aquella cançó tan bona que mai has oblidat i que tens desitjos de compartir amb tots els cocos?
2: Hola, bon dia. Soc un cocodrolo. També voldria escoltar Can't Hit amb la cançó In the Road Again.

0: once. On the road again.
1: Eren els que han et fet. Bona memòria. Bon gust.
0: On the road again.
1: A la carretera novament. Kenneth Heath, una banda de blues rock i boogie rock formada a Los Angeles.
0: On the road again.
1: El 1965. I la meva especial d'avui? Doncs és de 1976 i d'una gairebé desconeguda aquí cantant d'Estats Units, anomenada Charlene. Això inicialment va ser un fracàs. Hey.

To me. To me. You've never been to me. No he estat mai al paradís, però mai m'he conegut a mi. Com us deia, inicialment aquesta, que em sembla una gran balada, va ser tot un fracàs. Corria 1976, però amb els anys es va convertir en una de les meves especials, que m'ha encantat compartint-ho. Ella era Charlene, nascuda als Estats Units. I ara... les versions de l'amic Ramon Castells de Barcelona. Avui hauràs de fer una micatona més de memòria, tant per la versió original com per l'adaptació al castellà que es va fer en el seu moment. No van tenir gaire repercussió ni una ni l'altra, però era un bon tema.

much as ill for your love. És a dir, per al teu amor. I sabeu qui era el grup? Doncs eren els Yardbirds. La primera banda en la que va participar Eric Clapton, que per cert, per culpa d'aquesta cançó va fotre el camp. Sí, sí, va deixar la banda perquè va considerar que això era pop. I ell, que era un purista del blues i del rhythm and blues, no hi estava d'acord en fer aquest estil de música. Yardbirds és una banda britànica que es va formar el 1965. I més o menys en aquella segona meitat dels anys 60 es van fixar en aquesta cançó Àlex i los Findes. Us en recordeu d'Àlex i los Findes? A veure, aprofitem la vinentesa per recordar-vos que tenim un espai obert on us demanem quin era el conjunt dels anys 60 espanyol que més us agradava. Va ser una revolució de guitarres elèctriques. Es calcula que en els anys 60 hi havia uns 300 conjunts més o menys

0: Porto Amor.
1: Porto Amor.
0: En aquest cas no van canviar el títol original.
1: Porto Amor.
0: El For Your Love dels Yardbirds que escoltàvem fa uns instants.
1: Porto Amor.
2: Abandonado estoy, no me puedo.
0: Eren Àlex i Los Findes.
1: Porto Amor.
0: I si vas viure aquella època ja saps que llavors els discos gravats aquí sonaven així. Pràcticament els gravaven en directe. A vegades, en dues pistes. Primer gravaven tota la música, tots els instruments, i després el cantant afegia la veu. Però no sempre, eh? A vegades era com un directe, i quan s'equivocava algú, havien de tornar a repetir la gravació des del principi. Diu el bon amic Ramon Castells que aquesta versió li sembla molt bé. Doncs ara jo vaig a ficar cullerada, va, vinga. En aquest cas, amb el mateix idioma. I, a més, ho faig a l'inrevés. Primer començo amb la versió. Que per què? Perquè jo crec que la majoria vau conèixer aquesta cançó gràcies a aquesta versió. I va ser una de les poques cançons de George Harrison no escrites per ell mateix. I pràcticament l'única que va fer pensant en les pistes de ball. Per això es va publicar en versió maxi-single.

és una molt bona versió que ens ha fet ballar molt a les nostres sessions. Sí, a la gent li encantava ballar aquest I've got my man set on you. Tinc la ment posada en tu. I tu ja ho saps. Però com us deia, crec que és l'única cançó que va fer George Harrison que no era d'ell. No, no. Aquesta cançó la va escrita un tal Rudy Clark i la va gravar 16 anys abans, el 26, perquè George la va publicar el 88 i del 62 al 88, l'any 26, no? Sí, sí. Doncs Rudy Clark la va escriure i la va gravar James Ray. La versió original, com podeu comprovar, era bastant diferent. Ens agraden les versions. Ens agrada que tu escoltis el Coco. Perquè aquí sovint escoltaràs cosetes que no escoltaràs enlloc més.

0: Desconec per què el gran George Harrison el 1988 es va fixar amb aquesta cançó original de 1962 i la va voler fer amb ritme de disco. Però té la seva gràcia. La pròxima, no pateixis, no et preocupis gens, és música de luxe. És la música al mil per mil que ens porta el mestre José María Pallardó. Passa, passa. Everybody's talking at me. És la tuya. I don't hear words they're saying. Querido Pop. Only the echoes
1: of my mind. Hola. Hola, Albert. Hola, Pops. Esto es música al mil por mil. Y esto es así, un ritmo envolvente en primer plano. Una voz que ondula, que se oculta, que aparece y sorprende. Una atmósfera especial que se hace densa y mágica y en la que podemos dejarnos ir tranquilamente. Baby, baby, what's going on? Sube el volumen y recuerda a Marvin Gaye.

0: Inconfundible el sonido, la atmósfera mágica de Marvin Gaye, música para siempre, es decir, música al 1000 por 1000.
1: Qué buena, muchísimas gracias, querido Pop. Mira, aquesta cançó sonarà per primera vegada en el programa, malgrat els molts anys transcorreguts, i ja saps que això es va posar en marxa el lluny a octubre de 1993. Es veu que el vaig punxar a poc, aquest vinil, perquè està pràcticament nou. I és de 1979. Ara us explico per què. Algú recorda la cançó? Algú recorda la banda? Doncs us asseguro que en el seu moment va ser el que dèiem un bombazo, sobretot per als clubs de fans. Es deien Mabel. I aquesta va ser la seva tarja de presentació, Born to Make You Happy, nothing.

0: Ens ha refrescat la memòria el bon amic Ferran Herrera, que ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola Albert, escolto des de Sant Just d'Esvern. Tens les meves tardes de diumenges sacrestades amb el teu programa. Doncs ja m'organitzo de forma i manera perquè em quedi lliure per escoltar-te. Felicitats un cop més. Moltes gràcies per adaptar els teus horaris, les teves feines, el teu oci, a l'hora que a la teva població es pot escoltar el programa en directe. Ja sabeu que aquest programa s'emet en diferents dies i horaris per 100 emissores d'arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, però també moltes d'elles l'emeten en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I ens diuen Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern. Hi ha una cançó que fa molts anys que no he tornat a escoltar mai més enlloc i que m'agradaria fer-ho. A veure si tu me la pots localitzar, sisplau. Corria l'any 81-82 quan sonava una cançó d'un grup que recordo que es deia Mabel, que van tenir un parell d'èxits i van desaparèixer. Em sembla que es deia algo així com Somos la generación de los 80. Et sona, Albert? La coneixes? A veure si me la pots posar i la compartim amb tots els cocos. Gràcies i una salutació ben cordial de l'amic Ferran Herrera. Doncs sí, els recordo perquè en aquell moment, quan va sortir el disc l'any 1979, jo, entre d'altres programes, feia un que es deia Los Popos, que estava dedicat sobretot als adolescents i en un temps de màxima explosió dels clubs de fans. Jo sempre que m'han deixat he obert les portes de l'estudi perquè vingués el públic. Jo em vaig criar veient els grans programes de l'època de finals dels 60 i 70 que es feien cara al públic i veient com ho feien, no? I per això jo sempre que he pogut també he deixat que els amics oients que volguessin vinguessin on jo feia el programa. I moltes, moltes noies votaven per aquest grup Mabel, que, com tu dius, van desaparèixer de cop i volta. A més, venien d'un país del que normalment no ens han arribat èxits, de Dinamarca. No van durar gaire, es van formar el 1977 i ho van deixar córrer el 83, però van arribar a anar a Eurovisió. I aquí, per exemple, van sortir el famós programa Aplauso de Televisió Espanyola. Jo recordo que molts joves s'organitzaven per veure aquest programa en directe per la tele. I en el 79 gairebé ningú tenia encara un aparell de vídeo per poder programar el que t'interessava, no? Doncs sí, sí, molts joves s'organitzaven per veure Aplauso i després quedaven per sortir a divertir-se. Aquesta és la cançó concretament de Mabel que tu ens demanaves, Ferran.

We are the 80s. Somos la generación de los 80. Desde Dinamarca, el grup Mabel. Que no havia sonat mai en el programa, però que en el seu moment, com us explicava, va ser un fenomen de fans autèntic. I aquesta cançó la tenien gairebé com un himne, perquè llavors érem la generació dels 80s. Tu també et consideres dels 80s en l'aspecte de que va ser la dècada en la que vas començar a estimar la música, a comprar-te discos, potser anar a ballar i escoltar la teva música preferida en moviment? Els 80s, tenint en compte el que ara es fa, musicalment no van estar gens malament, si comparem una mica. Però deixa'm anar un momentet als 70s. Aquesta cançó l'hagués pogut posar per l'espai del bon rotllo. You've done it all. You've broken every code. I em sap molt de greu posar-la per una mala notícia. Una més. Sí, és del 75, no va ser gaire coneguda aquí. Molta gent la va descobrir a l'incloure-la en una banda sonora de l'any 99 que va tenir molt d'èxit, molta taquilla, molt famosa. Com es deia aquella pel·li? Ah, sí, Nothing Hill. Sortia la Julia Roberts, oi?

Doncs sempre m'ha agradat molt. Perquè la cançó ve a dir: vine a veure'm i fes-me somriure. Make me smile. Jo crec que la gent que ens ajuda a riure, que és el millor que pot ser en aquesta vida... Bueno, hi ha una altra cosa que també es podria considerar de les millors, just aquesta que estàs pensant, oi? Bueno, però que riure és molt sa, això està comprovat, i la gent que ens fa riure hauria de tenir un monument a les places majors de cada població. Sabeu com triomfen les parelles que riuen junts? Ah, és un dels secrets per mantenir una relació sentimental. Doncs aquest senyor que esteu cantant, i jo el tornaré a posar des del principi perquè estic trepitjant la cançó, perquè sabeu de quina us parlo, és Steve, o era, Steve Harley. Ens va deixar l'altre dia, sí. Només 73 anys, no era gaire gran. La culpa la va tenir un maleït càncer. Ell havia nascut al 51, al Regne Unit. Steve Harley es va fer popular amb aquesta peça, amb el grup Cockney Rebel, com us deia, l'any 75. Va, tornem-la a escoltar en el seu record.

0: only my love.
1: Only my love does it do.
0: Només el meu amor i l'etcètera de les coses. Corria la primavera de 1973 quan Paul McCartney i la seva banda Wings van publicar aquest tamarro. La cançó més especial per al nostre convidat de ràdio d'avui, Carlos Herrera, que ha recordat els seus ídols de ràdio dels anys 70, destacant especialment a Rafael Turia, que per sort continua amb nosaltres. Quin luxe!
2: La companyia d'actores El Turia i sus afluentes presenta... El Turia i sus afluentes.
3: Una nena prodigiosa de las que hacían tartamudear al Turia cuando las presentaba.
4: Y hoy la presentamos haciendo un dueto con un músico canadiense considerado como uno de los mejores compositores de rock and roll.
5: Anda la niña como ha aprendido. Queridos cocodrilos de todos los sexos y colores, Emmylou Harris y Neil Young.
3: Preparar las orejitas para el goce excelso.
5: Estrella de Belén.

0: ¡Qué hermosura! Un lujo impagable disponer en exclusiva pluriuniversal de dos de mis mitos musicales juntos, Emmylou Harris y Neil Young. Un placer, Albert, hacerte ocupas de tu prestigioso cocodrilo. ¡Hasta la próxima a todos!
1: Hasta siempre. Todo un lujo tenerte, Rafael Tudio.
2: Te acompaña l'Albert Malla.
1: Acabes d'arribar a la nostra sintonia, doncs has fet molt tard, eh? T'has dormit? T'has despistat? T'has oblidat de nosaltres? Ah, no et vols perdre res? Doncs recorda que pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, Spotify, YouTube, també a Amazon Music, Apple, iTunes i a Podcast Google. Per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Per casualitat recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com que estarem encantats de compartir-lo. Com ha fet des d'Alacant Manel Clapés Penya, que ens diu: el primer single que me compré con mis ahorrillos fue Venus de Shocking Blue. Aún lo conservo, con la portada de fondo azul, con la foto del grupo. Recuerdo en especial a la chica que ya falleció, estaba guapísima. Todos mis amigos querían ver mi single, no por la canción, sino por la foto de Mariska. Ah, sí, Mariska, la cantante de Shocking Blue, era una cantant gitana holandesa, com tota la banda, que havia nascut a l'Haia el 1947 i que va marxar el 2006. Venus va ser número 1 a mig món i això no era habitual venint d'un grup d'Holanda, és a dir, que no era ni anglès ni nord-americà. Després, el 86, va tenir una segona vida en una versió disco que van fer les Bananarama.

0: Cunit, el 107.0.
1: Cada dimecres,
2: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cunit,
1: grans orquestres
2: amb Vicenç Soler
1: i Joan Argemí.

0: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres, de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
1: Soy mujer migrada.
2: Je suis les femmes migrées.
3: Ich bin migrierte Frauen.
4: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
5: وشنرنتيني.
6: Sono donne migrati.
7: 私は移行された女性です。
8: I migrated women.
9: Estou mulheres migrados.
1: Soc dona migrada.
10: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
1: A Ràdio Cunit.
10: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji.
11: Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
12: Ay, la música, cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
11: La CDteca, con Karen Iles.
13: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.

Amics, Ràdio Cunit, ja tornem a estar aquí amb la cita setmanal. Avui podíem fer com un extra, perquè el que tenim damunt de la taula és molt extens i no tenim prou temps. Però bé, mirarem de posar més música, no pas paraules, que costarà molt, costarà molt. Representa que doncs, el músic de jazz Miles Davis, que no s'acostumava mai a dir que ell tocava jazz, sinó que ell creia en tota classe de músiques i s'aventurava en tota classe de peces d'altres músics d'altres països, etc, etc. Un dia li va caure a les mans un disc de flamenc. Li va caure a les mans un disc de flamenc que està considerat un dels millors discos de la història del jazz, d'ell també, i també dintre dels 100 primers, dels 100 primers de la història del jazz. Per què fem aquest programa avui? Doncs perquè aquests dies, arreu del món, i les millors emissores de tot el món, emissores de ràdio i televisió, s'està parlant de que aquests dies hauria fet el Miles Davis, si hagués fet bondat a la seva vida, que no hagués fet coses extremes a la seva vida, hauria fet 100 anys. És més, hi ha un logo que es diu MD, Miles Davis 100, i aquí és on tothom hi fa cap. A Alemanya, a Estats Units, s'estan fent concerts per tot arreu. Hi ha músics que copien molt la seva obra, com ara la que portem avui, un joc saxofonista, Joshua Herman, l'ha copiat exactament igual. No sé per què ho ha fet tan igual, perquè sembla avui no es distingeix d'un altre, però bé, els entesos sí que ho distingeixen. Portem el Miles Davis amb un disc que deien que havia format com si fos jazz flamenc. No, ni jazz ni flamenc, és música i prou. Ell deia que si la música és bona, és igual, toca el que vulguis. I el Miles Davis va fer un disc que es diu, podríem traduir com Retalls d'Espanya. Retalls d'Espanya, on sentirem el primer disc, la primera cançó que sentirem, sentireu unes castanyoles, per entrar en matèria, que és el concierto de l'Aranjuez del Joaquín Rodrigo, que per cert, a ell no li va agradar gaire, però bé, i vostès tindran la paraula. Posarem aquest extens tema del Miles Davis, Retalls d'Espanya, concierto de l'Aranjuez.

Bé, doncs, quan estàvem dient que quan va sortir aquest disc, aquests retalls d'Espanya, doncs que la crítica i els seguidors del My Day van dir que això no era jazz. Diu, bueno, és igual. Diu, no és jazz. Bueno, que no sigui. Diu, és música i a mi m'agrada. També va ser molt influït per l'orquestra que estem escoltant, que acompanya el May Day en aquest moment, que és el pianista, compositor i director d'orquestra, el Gil Evans, que en aquell moment estava estudiant el flamenc per veure si podia fer alguna cosa per portar el cap al jazz. Li va explicar amb el May Day, van escoltar aquest concierto de Aranjuez i els hi va semblar bé, i va ser quan el van gravar. La coincidència va ser de trobar-se ells dos. I a la peça que sentirem a continuació, per això us deia del Gil Evans, que estava estudiant el flamenc, és una peça que li van posar un nom en anglès, Willows Wheat, o qual sigui. Bueno, el títol original és Fuego Factua. És una versió que agafa una part de L'amor brujo de Falla. Que aquest compositor, doncs, com sabem, ha fet molts concerts, i un d'ells és aquest. No s'assembla gaire, quasi gens, amb el concert del Quest, perquè això s'adapta més que res a una espècie de marxa d'aquestes que fan les professors per Setmana Santa a Andalusia, concretament, per exemple, a Sevilla, Granada, Màlaga. Doncs bé, escoltem aquest Fuego Factua i ens traslladarem amb una professora.

Podríem comptar quasi més de 20 músics que estan acompanyant aquesta orquestra amb el Mike Davis. També integrant la música, el Gil Evans integrant la música espanyola, doncs van barrancar, es veu que va sortir una miqueta, un filet del flamenc, i van barrancar un tema tradicional gallec, i allà un dia pos de formes jazzístiques, amb alguns patrons, és una miqueta repetitiu, i és un tema, ell li van posar de Pen Piper, però és el títol original espanyol, és Alborada de Vigo.

el mestre, el Gil Evans, tenia molta influència amb el Miles Davis i va poder enregistrar dos temes, que són els dos últims que sentirem d'aquest disc, fets per ell. Va dotar els cants que es refereixen a títols que imaginem en públic habitual, que el Miles Davis els va sorprendre amb aquesta saeta que escoltarem pels coneixedors del que fan a la Setmana Santa, no? Doncs especialment l'andalusa, els hi resultarà molt familiar, doncs hi ha ritmes, hi ha fanfàries que són habituals amb aquestes celebracions. La gran diferència és que ve de la trompeta del Miles Davis, que adopta el paper del cantant en aquell moment, aquell senyor que s'aixeca i enmig de la professor es posa a cantar, doncs ell ho fa a través de la seva trompeta. No creiem també que el Miles Davis se sentigués molt proper al ritual de Setmana Santa, però va assimilar perfectament l'esperit de les seves músiques i ho va saber posar en aquest disc. Escoltem Saeta.

Bé, i ja arribem a una peça que es diu Soleà. Soleà és una forma bàsica del flamenc. És una versió andalusa, doncs, de la Soledat. Diuen, el Gil Evans diu que és una cançó d'anhel i lamento, com el blues nord-americà, afroamericà, perdó. Moltes formes de flamenc han sortit també de la Soleà, però aquesta és una de les arrels, una de les arrels que tenen, la que sentirem, i el Gil Evans va elegir aquest ritme perquè tenia un swing particular i propici pel desenvolupament. Miles torna a interpretar aquests temes també amb una profunditat emocional i una forma rítmica que representen, doncs, el lamento blues o la Soleà d'Andalusia. I els músics que estaven amb aquest disc, van quedar sorpresos en cada moment. El Mike Davis els deia que no toquessin igual que la partitura, que toquessin amb el cor, i llavors els hi sortiria bé. Tots estaven parats i devia ser el que va sortir. Escoltem, doncs, aquesta llarga Soleà.

Bé, doncs aquí ha estat aquest tema, aquest disc de les retalles d'Espanya, i com que encara ens falten uns minuts, ara sentirem a continuació del Gil Evans, acompanyat pels Gil Evans, el Miles Davis, amb l'orquestra del Gil Evans, Steaming Miles Davis Quartet. El quartet, però amb l'orquestra. I amb això ens despidem fins la setmana que ve. No fallarem, no fallarem. Encara que estiguéssim malalts, és igual. Vindrem en camilla, però nosaltres vindrem a fer el programa de les grans orquestres.

Si és Xema David, que ell és un crack a l'hora de fer muntatges musicals, també a l'hora de fer bauetes i jingles, caretes també, separadors que sonen en aquest programa que es diu Hit Parade, que presenta un servidor, al Jordi Casas, jo mism, amb la col·laboració de Caco, anava a dir Méndez, Caco Méndez, no nom, Caco Martínez i l'Esteve Llop, que no té res a veure amb el Xema, el Llop, David, que és el que fa

Girona, el Baix Llobregat, el Vallès, Maresme, Barcelona, àrea metropolitana, tota l'àrea, i Barcelona capital, també a l'Anoia, el Bages,

0: pagès que està al Garraf. Una forta salutació, companys i companyes, i com és habitual, cada setmana tenim entre nosaltres el Caco Martínez, que ens presenta alguna d'aquelles cançons que tenia guardada en algun lloc, oi, Caco?
1: Hola, amics, ja us trobava a faltar. Sí que esperàveu aquest moment, així que per alegrar-vos al finde, anem al gra. Avui, a Hit Parade, escoltarem la cantant nord-americana Gloria Gaynor, una de les grans veus de la música disco. Al llarg de la seva carrera ha mantingut rellevància internacional, explorant també el gospel i rebent premis com el Grammy. Va aconseguir fama mundial als anys 70 amb himnes com el que escoltarem avui, Never Can Say Goodbye, un track dels que ha fet història, tant per la seva qualitat musical com per ser un dels tracks més versionats i remixats de la música disco. Som-hi!

Escoltes Hit Parade. Els èxits dels 70, 80 i 90 amb Jordi Casas. Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

temps, d'on es va treure el Rapper's Delight de Sugar Hill Gang, o, per exemple, Le Freak, aquella de Africa. Nile Rodgers i Bernie Edwards, en pau descansi, Bernie Edwards, juntament amb Mark King, de Level 42, un dels millors baixistes del món. Eren els Chic amb una gran cançó que es deia Everybody Dance. Avui estem així una miqueta de funk, ja que en Caco ha volgut començar amb Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, cançó que més tard de Communards Bronze Kibit, doncs,

0: Hacknell,
1: un home que sembla un motxo amb un micròfon, al front de Simple Red, i quan diem Simple Red ens ve a la memòria Jericho o aquella cançó que es deia Something Got Me Started. Però bé, aquesta era una altra, no tan coneguda, però sí un dels grans temes de Simple Red. Es deia Els diners són tan pocs que no cal ni parlar-ne. Money's too tight to mention. Senyores i senyors, seguim a Anglaterra amb una de les millors veus del món. Des de Zanzibar arribava, doncs, el gran Freddie Mercury amb els Queenie.

Era l'any 1984, un àlbum que es deia Welcome to Pleasure Dome, Frankie Goes to Hollywood, amb Relax, Don't Do

nostres. Quants records ara mateix a Hit Parade amb aquesta banda austríaca que l'any 85 va ser un número 1 amb això que es deia Touch by Touch.

Bastards, gran pel·lícula i gran cançó de Ray Parker Jr., que ara mateix recuperem en aquest programa que s'emet arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, en línia i també en forma de podcast. Molt bé, senyores i senyors, l'altre dia varen tenir, bé, ja fa dies, una notícia trista. I és que ens va deixar ni més ni menys que un home que es deia Lance Taylor. Ens va deixar el dia 9 d'abril de l'any 2026 degut a unes complicacions d'un maleït càncer. Ell es feia dir Africa Bambaataa i, acompanyat dels UB40, segurament el recordareu amb aquesta cançó que es deia Reckless. El nostre homenatge a Africa Bambaataa.

0: fet per ell. Per tot Catalunya, Andorra, Ses Illes, Formentera i Ibiza.
1: Hola, Casas, xato. Ara sí que m'ha caigut la figa a terra amb aquest temarro que estàs punxant.

anys com una arpa que es diu Cora, de la qual era especialista aquest home que malauradament ens va deixar el dia 22 de maig de 2020. Mori cante amb un número 1 que es deia Yeke Yeke.

0: Aquesta era una cançó apalancada, una cosa tranquil·la, que bé, que feia dormir. Va venir un DJ productor que es diu Armand Van Helden i va fer aquest remix. Tori Amos, Professional Widow, la vídua professional. Esteve Llop, què ens presentes aquesta setmana?
1: Moment de mirar enrere en el temps i de recuperar alguna cançó interessant de la història de la música de les darreres dècades. Anem a l'any 2000 per escoltar una cançó que és de música dance, però que amb ulls d'avui dia és força lenta, ballable si vols, però també la pots escoltar perfectament en qualsevol moment. De la mà del productor italià Gigi D'Agostino, una cançó molt bonica que es diu La Passión.

de començaments dels 90s amb el productor de Bonnie M, Milli Vanilli, el gran Frank Farian, que també feia les seves trampes musicals, òbviament, però que va convertir en or tot el que tocava. Això es deia Sweet Dreams, la Bush donant pas a Blue Dabadi amb una bonica cançó de Eiffel 65. Yo, listen up.

0: Davadà. Gran cançó que fins i tot havíem arribat a posar l'Atlanti de Sitges, eh? On només sonava house de la bona que era. Es deien directament Eiffel 65 i ara, senyores i senyors, és l'hora dels adeus. Ens hem de dir adeu-siau. Recordeu que podeu escoltar aquest programa al podcast de iVox, el podcast d'Apple Podcast, Edit Podcast i també el podcast de Spotify, on està una mica trabat. Molt bé, us diuen adeu en Caco Martínez.
1: Hola, amics!
0: I també l'Esteve Llop.
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs molt bé, a punt de marxar a ritme de Ozoni Dragostea Dintei. Això és més de 2.000.

0: Tesso.
1: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
2: Ràdio Cunit.
3: Al 107.0.
4: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres, de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
5: Soy mujer migrada.
6: Je suis les femmes migrées.
7: Ich bin migrierte Frauen.
8: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
9: وشنرنتيني.
10: Sono donne migrati.
11: 私は移行された女性です.
12: I'm migrated women.
13: Estou mulheres migrados.
5: Soc dona migrada.
14: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
5: A Ràdio Cunit.
14: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
15: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
14: La CDteca, con Karen Iles.
16: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
7: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
8: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
9: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
6: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
10: El Café de la Mañana, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica de Cunit. Un espacio de reflexión, información y entretenimiento. Los jueves de 6 a 7 de la mañana con Heider Williams y Asier Rodríguez. Amenizamos tu mañana de jueves desde el 107.0. Radio Cunit. Nos despertamos contigo.

La Queen of Dungeon. La Queen of Dungeon. Sí, la Queen of Dungeon. La Queen of Dungeon. Una setmana més aquí amb tots vosaltres.

0: Molt bona nit, amigues i amics de la cuina d'en Jordi. Sí, aquí una setmana més amb vosaltres. Sí, una setmana més. Amb en Jordi, que sóc jo. Amb en Jordi, que el tinc aquí al costat. Sí, una setmana més aquí, donant els consells i les nostres receptes. I també amb els nostres convidats. Tenim avui un convidat, que és convidat o convidada? Ah, després ho diré. Tu què portaràs avui, John? T'has portat algun plat així que sigui força bo?
1: Bueno, aquesta setmana, pensant ja en el que seria la Setmana Santa, he pensat que faríem un potaje, que se diuen potaje de vigília, que és més o menys, bueno, pues, bueno, una mena de sopa, caldo, amb bastant condiment.
0: Molt bé.

0: Bueno, John, avui pots començar tu amb la teva recepta.
1: Vale, pues sí. És una setmana, una recepta que, bueno, normalment es fa cara a Setmana Santa. I és, bueno, com una espècie de potatge, que és molt bo, força bo. Porta, pues, lo que seria tots els ingredients d'un potatge d'aquests que seria força bons.
0: Molt bé, molt bé. I quins serien els seus ingredients per poder fer aquesta recepta?
1: Bueno, la recepta portaria uns 500 grams o 600 de cigrons, 400 grams de bacallà, d'aquests que et poses amb el salazó i després el pots salar, 400 grams d'espinacs, 3 ous durs, 2 cebes, una cullerada de pebre dolç, 4 dents d'all, 2 pastanagues, un porro, una mica de llaurer, sal al gust i perquè es tindria que posar molt poca sal perquè ja tenim el bacallà, que depèn de com el deixem serem un punt ja força bo. I tindrem que posar oli d'oliva. Per començar, la nit anterior posarem els cigrons en remull amb aigua freda i mai amb aigua calenta. Unes 48 hores també podíem posar el dia anterior posar de salar el que seria el bacallà, canviar-li l'aigua unes cada 5 hores perquè pugui sortir. Si no, ja el compraríem de salat. Això depèn de cadascú i de les seves coses. Pel dematí podem posar els cigrons, un parell de pastanagues, el puerro, l'all i el llaurer. Tot això a coure. Després que farem i traurem les verdures. Simplement els cigrons, que tenen més sabor, i posarem a l'olla express uns 15-20 minuts després de més o menys les 2 hores que he fet de cocció. Després comprovaríem a poc a poc com van quedant, si estan més cuits, si estan menys cuits. Llavors faríem un sofregit, una picada de ceba ben fineta. Afegirem una cullerada de pebre d'aquest de vermell, de la vera dolç, o d'on vulgueu, i posarien també, perquè quedi a tot, perquè no es cremis, que amb el sofregit baixaríem la intensitat del foc. Després posarem aquest sofregit dintre del que seria els cigrons. Els ous ja els tindrem cuits, o els podem coure al moment, i perquè quedin bé estarien uns 10-12 minuts i quedarien, pues, força bé. Incorporarem els espinacs, que caurem més o menys 10 minutets dintre el mateix dintre la mateixa olla. Després seguirem amb el bacallà i posarem, incorporem tot ben trencadet, ben desmigado, que es diu, desmigat seria la paraula adient, i tot això ho posaríem ben posat, depèn de la gent que estiguem, posarem més o menys. En el moment que tinguem que incorporar, tot sigui un punt de sal perquè quedi tot més o menys ben cuit i ben fet i ben sabrós. I després, depèn de l'oxalació que tinguem, ja tindrem feta aquesta recepta. És una recepta fabulosa. Molt bé, John, m'encanta!

Bé, amigues i amics, la meva recepta serà avui bé al forn o bé guisat, com es podria dir, també fet a, bueno, cuit. És un bé que es fa més o menys amb un estil que seria l'estil segoviano. I posarem, diguéssim, pues, bueno, un temps de al forn perquè quedi bo.

tinguem aquesta mantega ja posada, posarem un morter, tindrem que matxacar el que seria els ous, els alls i el romerito. Tot això ho posarem amb una miqueta d'aigua i sal i posarem a sobre del bé. Amb una miqueta de llimona, si volem. Després tot això ho ficarem al forn durant unes dues hores, com hem dit, i 15 minuts a 170. Controlant sempre el tema del forn. El forn, diguéssim, doncs depèn de quin tinguem, si porta ventilador, si no porta, doncs cadascú tindrà que fer d'una manera o d'una altra. Cada 15 o 20 minuts anirem posant aigua i anirem banyant, perquè no quedi sec. I d'aquesta manera ja tindrem aquesta recepta ben espectacular.

0: cuando ya se esté friendo, le echaremos un poquito de caldo y le pondremos las especies. Todo esto irá haciéndose y cuando ya tengamos esto ya bien reducido, con la cebolla bien frita y la cebolla bien cortada, siempre cortada de la manera que a uno le guste, porque yo creo que la manera de cocinar de cada uno tiene que ser la que quiera.
1: Exactamente. Y al final el plato, ¿cómo haría? Pero luego también, cuando usted le ha puesto primero,
0: ay, perdón, se me ha olvidado, lo que haría también sería, antes de poner el bacalao, sería poner las patatas y luego el caldo y luego el bacalao.
1: Ah, muy bien, ahora tanto tengo. O sea, sería primero sofreír el sofrito, freír un poco el bacalao.
0: Sí, para que quede bien enganchado, pero solamente un momento.
1: Y luego las patatas, sí, pues yo las patatas las freiría un poquito.
0: Exacto, y luego le echaríamos un poquito de lo que sería las especies y todo por el caldo para que quede bien reducido y quede todo bien a gusto.
1: Muy bien, duquesa, y ya tendríamos el plato terminado.
0: Sí, de esta manera quedaría bien terminado. Podríamos acabar poniéndolo en una bandeja al horno y quedaría todo espectacular. Con la pimienta o el dulce o salada o picante, sería, depende de cada uno.
1: Muy bien, duquesa, pues encantado de tenerla aquí, de haberle visto otra vez aquí en nuestro programa.
0: Sí, duquesa, es usted la millor, bueno, la millor duquesa que conecta al món. Gracias, John, ya te entiendo el catalán, ¿eh? Lo que pasa que lo hablo en mi intimidad.
1: Muy bien, duquesa, muy bien. Pues aquí de Shen, adiós. Adiós, duquesa. Aquí de Sembla Duquesa i acabarem ara el programa amb els nostres consells. Què, John? Com va tot?
2: Bueno, pues anar fent. Dolor d'esquena, una miqueta, ja els anys van passant i quan no som naps som cols.
1: Ja, això és veritat, són naps són cols, sempre tenim aquí alguna cosa. Dolor de cervical, ja va amb un cas. Tu d'on tens dolor?
2: Bueno, jo tinc dolor en general, però sobretot més d'aquí de lumbàlgia i a l'aixecar-me pel dematí sembla que tindré que arrastrar una pedra de 200 quilos.
1: Ah, sí, sí, això és el que té l'edat.
2: Ja, però bueno, jo sempre el que faig, i és el que aconsello, seria cada dia fer una mica d'esport. Moviment al cos, moure't, depèn de la intensitat que un pugui, sigui en un gimnàs o sigui a casa. Després sortir sempre a caminar. Si pots anar en bicicleta, si pots anar caminant. I a qui li agradi córrer, que corri. Però ja depèn de quina edat i depèn com tinguis els genolls. No cal que corris. Només que caminis una mica àgil ja té suficient.
1: Molt bé, molt bon consell. I què tal els menjars?
2: Bueno, el menjar sempre és una cosa que cadascú, pues que mengi el que més li agradi, però sempre sense passar-se. Sobretot que amb el seu menú tingui ingredients naturals i sobretot que no siguin menjars processats. La veritat és que pots menjar pràcticament de tot i cada setmana pots anar variant i cada dia. Verdures, peix, pots menjar carn, pots menjar pollastre, pots menjar fruits secs, pots menjar qualsevol tipus de menjar, que sigui patates, carxofes, el que vulguis, però sempre amb una mica de control i sense passar-te amb la sal, sense passar-te amb l'oli. Però no vol dir que no li posis sal, perquè si no li poses sal no tens vida.
1: Molt bé, així m'agrada. Si no tens sal no tens vida. Amigues i amics, doncs aquí estem una setmana més i els meus consells serien això, el que ha dit en John, que seria doncs, cada dia pugui ser sortir a caminar, sortir a veure gent, a veure el carrer, a que ens doni el sol, agafar aquella vitamina que ens dona el sol, que és molt bona pel nostre cos, i també doncs, el no estar tancat als llocs, sortir cada dia, motivar-se i buscar la manera de poder gaudir de tot.
2: I és així el nostre consell.
1: Doncs bueno, amigues i amics, una setmana més de lo que hem dit aquí a la cuina d'en John i donem avui per acabat el programa.
2: Donem per acabat el programa. Fes la propera.
1: Fes la propera.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Eres mi fuerza y mi morada.
7: La Senda, el programa de la Iglesia Cristiana Evangélica de Cunit. Un espacio donde hablamos de temas y realidades cotidianas desde un punto de vista bíblico. Escúchanos los sábados de 10 a 11 de la mañana y también en repetición los jueves a las 6 de la mañana. Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.
8: Si vols escoltar a un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar en Ràdio Cunit el dijous a les 7 del matí. I si t'has perdut algun en detall, ho pots tornar a escoltar el dissabte a les 6 del matí. No t'ho perdis.
3: Això és música, amb Juan Buendía.
9: La música no la fem, però sí en posem a través de la 107 de la FM. Cunit Sound DJs, des del Penedès. Kilómetro cero, denominación de origen.
10: Siempre innovando para todas las ondas de Cunit y alrededores. Vamos, que la vamos a liar.
3: Nos escucharás todos los jueves a las 8 de la mañana y en repetición los domingos a las 3:30 de la tarde.
10: Claro que sí, desde el Baix Penedès, en la 107 de tu FM. www.radiocunit.cat.
11: Las dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
12: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
13: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
14: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
11: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
3: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
15: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
16: Chinchín Costa Fleming.
17: Ha regresado.
18: He regresado con fuerza.
19: Más o menos, sí.
20: Soy María Roma y os espero en la nueva temporada de Costa Fleming, el programa del humor.
21: Oiga, me parece que usted tiene mucho cachondeo, ¿eh?
20: De la belleza, del amor, de la alegría y de la expansión personal.
22: Sí, hombre, ¿y qué más?
23: Costa Fleming.
24: Y lo hacemos el ¿qué día? Jueves de 6 a 8.
3: No, no, María, de 5 a 7 de la tarde.
24: Pero menos guasa, ¿eh?
25: Y otra cosa que voy a decir, que esto es muy interesante. Cada sábado a la tarde, volvemos a poner programa.
17: Costa Fleming aquí.
3: ¡Hombre, bravo!
17: ¡A Radio Cunit!
26: Porque eso no es una radio, eso es la alegría de la huerta.
2: Estás escuchando Radio Cunit, al 107.0.
0: Bona nit, són les 12 de la nit, és dijous ja, i a l'hora de les bruixes comença Megabit Cunit, un programa de tecnologia i informàtica on intentem explicar les coses d'una forma senzilla, amena, divertida i, per què no, perquè aprengueu una miqueta més i saltem aquesta bretxa digital, que avui no serà. Avui no us explicaré res. Avui parlarem de vici, realment del vici, que són els videojocs que tenim i videojocs que tenim gratis per als nostres ordinadors, per a PC. Avui ens centrarem únicament en PC. Òbviament, molts dels jocs que us diré també estan disponibles per a altres plataformes, com per exemple mòbils, com per exemple consoles, però ens centrarem en els ordinadors de sobretaula i els portàtils que tenim a casa. Jocs gratuïts, jocs que realment paguen la pena jugar i pels quals no haureu de moquinar ni un sol cèntim. Dintre capçalera i engeguem.

Doncs bé, hem agafat una petita llista dels videojocs gratuïts que podeu trobar a les diferents plataformes que ofereixen aquest tipus de jocs i d'aquí en començarem a engegar el que podeu jugar gratis en el vostre ordinador sense gastar ni un cèntim. Comencem. Vinga, va, anem a pams. Sobretot, abans de jugar a qualsevol d'aquests videojocs, una de les coses que heu de tenir els usuaris de PC ben sabuda ja són els requisits mínims d'aquests videojocs. Per què? Perquè si poseu a jugar i teniu un ordinador que no, que més que un ordinador és una torradora, pues no tirarà cap d'aquests jocs. Sí que és cert que hi ha jocs que amb pocs requisits pot tenir una experiència de joc bona, però la majoria pues, necessitareu una targeta gràfica mitjanament decent, necessitareu un processador mitjanament nou i un espai d'emmagatzematge que sigui, com a mínim, que tingueu espai. Vale? I a partir d'aquí, si pot ser un SSD que va molt més ràpid, doncs molt millor per tothom. Però això ja ho reviseu vosaltres dintre del vostre PC, si podeu o no podeu jugar aquests videojocs que us diré. De moment començarem per un dels darrers que han arribat. O sigui, aquesta és la llista del 2023, eh? Però sortiran jocs de totes les èpoques que encara són gratuïts i encara es juguen. Comencem pel primer, Halo Infinite. Si no sabeu el que és el Halo, us heu perdut una de les millors franquícies de shooters en primera persona. O sigui, portar l'arma i començar a disparar a tot el que es belluga. El Halo Infinite, el mode història, no és gratuït, però el multiplayer sí que ho és. I els que heu jugat, doncs, ja sabeu el que és el Halo. I els que no, doncs, feu-li una ullada, perquè està molt, molt bé amb uns gràfics despampanants i funciona a les mil meravelles el mode multijugador. El mateix sistema, Counter-Strike Global Offensive. Counter-Strike ja és un clàssic. És un clàssic d'intemporal, o sigui, va començar com un mod del Half-Life i a partir d'aquí ja es va desenvolupar el propi joc com a tal. Pel que no sabeu el que és el Counter-Strike Global Offensive, hi ha dos bandos de 5 persones cadascun, has de matar l'altre, bàsicament, però tenen una missió, que és plantar una bomba, hi ha uns terroristes i uns policies. Els terroristes han de plantar una bomba en dos punts que estan determinats i els policies, doncs, òbviament, ho han d'evitar en la mesura que puguin. A partir d'aquí van passant rondes i realment és un joc molt addictiu, molt ràpid i que no pots anar en plan jo soy Rambo i m'ho carrego tot perquè acabaràs al terra. En el mateix sistema de joc, estem parlant sempre, la primera llista és shooters en primera persona, tenim Valorant. Valorant de Riot Games és una de les darreres adquisicions i realment funciona molt bé. És un joc que barreja el que és el first-person shooter amb una espècie de màgia o habilitats especials de cadascun dels tipus de personatge que tens. Hi ha diferents personatges i cada personatge té unes habilitats diferents que, combinades, podeu fer un gran equip de 5 contra 5 per guanyar en el plano. Hi ha diferents missions i, a partir d'aquí, bàsicament, és carregar-te a l'altre equip el més aviat possible. Dintre de la mateixa línia tenim Overwatch 2. Overwatch, el primer Overwatch va ser de pagament, però a la versió 2, la segona versió Blizzard, ha decidit fer-ho free-to-play, gratuït, que tothom pugui jugar. La producció de Blizzard és tan divertida com l'anterior, és tan divertida com sempre, mòduls de jocs diferents, mapes realment genials, i aquests enfrontaments de 5 contra 5 fan moments molt tensos, donant la victòria que es pot aconseguir al darrer segon. A més, tenim tot l'elenco que tenia l'Overwatch i alguns personatges nous que van sortir. Més jocs gratuïts de disparos en primera persona. Destiny 2. Tot i que aquí hem de dir una cosa, la versió gratuïta del Destiny 2 no inclou la majoria de coses de la versió de pagament, però sí que et pot deixar una experiència de joc boníssima a l'hora de poder jugar en aquest shooter de ciència-ficció on tu encarnes a un personatge que ha de salvar el món, com sempre, en aquest tipus de jocs, però també hi han incursions, hi han mazmorres entre cometes i un fotimer de puzzles i mòduls competitius que podreu fer servir. A més, s'està actualitzant tot sovint per gaudir d'una experiència de joc més bàsica. Hi ha moltes armes, molt equipament i també podeu fer la versió de pagament, en la qual tindreu tot el mòdul història i les mazmorres i els eventos del mòdul de pagament. Però a la versió gratuïta ja us dic que és un joc espectacular. Continuem. Tenim Warframe. Warframe és un dels, es va estrenar el 2013 i és un dels antics.
És un shooter bastant àgil, bastant dinàmic, en el qual hem d'acabar amb moltes oleades d'enemics que ens venen armats amb pistoles, fusibles i katanes, mentre fem moviments així de parkour. ¿Vale? Podem jugar en solitari, podem jugar fins amb tres amics, i hem de fer front a diferents missions i activitats de tot tipus. Les estadístiques i els personatges varien d'una a l'altra. Podem fer servir el sistema de joc que més ens agradi a nosaltres, depenent del personatge que escollim. Hi ha més de 30 personatges, ja us ho dic ara. Un altre, Paladins. Paladins, bueno, és més de lo mateix, també, però també és un joc molt divertit. Va sortir per fer-hi la competència al primer Overwatch, ¿vale? I és un shooter basat en herois, també amb habilitats especials, ple de fantasia, i hi ha un fotimer de personatges, campions legendaris com a elfos, dracs, duendes, i molts més que posseixen aquestes habilitats i poders únics, i que a més es poden personalitzar. Les mecàniques de disparo i de tot això estan molt ben valorades i es basa, com tota la resta, en sistemes de micropagaments que són més a nivell estètic que no pas a nivell jugabilitat. O sigui, no es donaran un avantatge per pagar. Després tenim Alien Swarm Reactive Drop. Alien Swarm no és el primer que us vindria a la ment de la part de Valve i de Steam. És un joc cooperatiu, gratuït, fins a 8 jugadors, que la vista és des de dalt. O sigui, veus el personatge des de dalt, una vista isomètrica des de dalt. Has d'anar fent missions, has d'anar fent habilitats i sempre disparant. O sigui, diguem, és més un hack and slash, tipus Diablo, amb l'ambientació de ciència-ficció, que no pas un joc de disparo en primera persona. Tens 4 classes diferents de personatges que poden personalitzar-se fins a cert punt. I també, òbviament, té el seu PvP, el seu jugador contra jugador. I desafiaments i diverses coses més. Spelunky. Spelunky és un joc de plataformes. I és dels més valorats de tota la història. I la veritat és dels més valorats per la seva qualitat i la seva generalitat i el seu gran disseny. És un indie que es va publicar en el primer moment completament gratis, i la seva versió clàssica continua sent-ho, que és una cosa que molta gent desconeix, que si vas a la pàgina a la pàgina oficial et sortirà per pagar, però si vols descarregar-te la versió bàsica, la versió clàssica la pots descarregar sense cap mena de cost. No és una versió en HD, la versió clàssica, però realment és un joc que paga molt la pena. Si t'agraden les plataformes, tindràs moltíssimes hores de diversió amb aquest joc. PUBG Battlegrounds. Des dels inicis és el pare, entre cometes,

et deixen caure des d'un avió i t'has de carregar els altres 99 jugadors que hi han, mentre el mapa es va encongint per donar opcions de que us trobeu el més ràpid possible. I dintre d'aquest tipus de Battle Royale, òbviament, no podria faltar Fortnite. El Fortnite és el... juntament amb el PUBG, és el joc d'Epic Games que va posar el terme de Battle Royale a boca de tots els jugadors. Com els altres... com tots els Battle Royale, doncs 100 jugadors, un mapa, el mapa es va encongint, amb l'habilitat de que aquí pots fer fins i tot construccions. Les claus del triomf que va tenir Fortnite, el sistema de construcció, ja us ho he dit ara, que li dona molta versatilitat quan es domina, i també l'estil visual animat dels personatges, més de tipus còmic que no pas de tipus realista com seria el PUBG. Dels darrers que han sortit, Call of Duty Warzone 2. Que Call of Duty és un dels millors shooters que hi ha en primera persona, ho tenim claríssim. Però dintre dels Call of Duty, el Warzone 2 entra dintre de la mecànica dels Battle Royale. I aquest Call of Duty Warzone 2 es basa en el Call of Duty Warzone, en el primer Warzone, i és un estil de joc diferent, el del Fortnite, diferent del PUBG, no és tan frenètic, és més pausat, un moviment molt realista, un disseny dels plànols molt verticals, que has d'estar atent a totes les direccions, però té també aquí una manca de varietat, ¿vale? Tot i així, pues, és un Battle Royale, és un Battle Royale que es pot jugar sol, tu contra tots, o amb esquadres, i una experiència de joc que si t'agrada el Call of Duty, òbviament, amb això gaudiràs. Més, Apex Legends, un altre Battle Royale. De Battle Royale, quan es va posar de moda, pues, ja tothom va treure el seu. ¿Vale? Apex Legends, pues, és un dels que més personatges té, un catàleg de personatges molt extens que permeten col·locar portals de transport, curar aliats, demanar atacs aeris, posar trampes, i el moviment d'Apex Legends es basa en el Titanfall 2, el que es tradueix en un joc molt àgil, en què constantment ens estem lliscant per pendents, penjant-nos de tirolines i escalant edificis. Hi ha diversos mapes, events temporals que passen cada X temps i que alteren les regles del joc, i un sistema de disparo estupendo. Marca de la casa dels creadors també del Call of Duty. Passem dels disparos i els FPS als jocs d'estratègia i gestió. Conqueror's Blade és un món multijugador massiu que també és un joc d'estratègia tàctic, a més d'un joc d'acció. La proposta de Booming és molt ambiciosa i és molt original. Comandes un senyor de la guerra amb els seus moviments, els seus atacs i les seves habilitats úniques, donant ordres a un exèrcit per enfrontar-se a altres jugadors en batalles totalment massives per conquerir el territori. Les fortaleses, les rutes comercials d'un món persistent, a poc faran que els jugadors millorin el seu castell, puguin accedir a millors unitats i armes d'assedi per al seu exèrcit. I també pots millorar el senyor de la guerra, que el controlaràs com si fos un hack and slash, un diablo o una cosa similar. El sistema de clans, per juntar-te amb més gent, posa la puntilla d'un joc on l'important són les tàctiques, com el domini del personatge, com els aliats que escollis en cada moment. Més jocs d'estratègia gratuïts. StarCraft 2. StarCraft 2 va començar sent un joc de pagament, és una de les sagues d'estratègia de ciència-ficció, juntament amb Command & Conquer, de les més bones que hi ha, és un avanç i un després en els jocs d'estratègia, i és un dels millors, i no ho dic jo, és que és un dels millors jocs d'estratègia de la història. Gran part del seu contingut està de manera totalment gratuïta a l'aplicació de Blizzard. Per ser més exacte, és la primera de les tres campanyes que té el Wings of Liberty, que està centrada en els humans i el comandant Raynor. El mode multijugador també està totalment desbloquejat. Ja podeu fer partides multijugador, tant personalitzades entre amics, com entrar dintre del que són les ladders i el sistema competitiu. I també el mode cooperatiu, que permet participar en missions de dificultat ajustable, conjuntament amb un amic,
ofereix 3 dels seus comandants gratis. No tots, però 3 dels comandants

serien gratis. Mentrestant, mentre que la resta de comandants es poden provar fins al nivell 5. Si no l'heu provat mai, si us agrada l'estratègia, us recomano StarCraft 2, és una bestialitat de joc. Seguim. Crusader Kings. Crusader Kings 2. Aquest joc està carregat, plegat de conquestes, intrigues, corrupció i domini de territoris. És el joc que ens porta al final de l'edat escura, a l'edat fosca, i ens permeteix començar a engegar una campanya per a la dominació cristiana des del món, de tot el món, des de l'any 1066 fins al començament de l'edat mitjana. Escollirem un senyor de la cristiantat i haurem d'anar ampliant el nostre territori al mateix temps que augmentem la glòria de la nostra dinastia. Les expansions són de pagament. Val? Però el joc base, així com el joc multijugador fins a 32 jugadors, és totalment gratuït, sense cap mena de micropagament. Continuem. Fallout Shelter. Potser tenim en compte els anteriors jocs d'aquesta categoria, us pot sonar una miqueta estrany de veure Fallout Shelter aquí. Però no ens deixem enganyar. La singular estètica d'aquest joc de mateix ha aconseguit reunir les característiques essencials de l'estratègia i la gestió en un carismàtic títol de dues dimensions. Us assegurem que mantenir el nostre refugi, o sigui, el Fallout Shelter, has de fer un refugi i mantenir la gent que estigui dintre viva, ¿vale? Pues mantenir aquest refugi en marxa no serà gens fàcil, així com tampoc ho serà assegurar-nos que els nostres habitants tinguin totes les seves necessitats cobertes. És una fórmula que està molt ben portada i que ja ha sentat precedents per a altres títols similars. Continuem. Shop Titans. És un joc de rol desenvolupat per Caban Games, centrat en la construcció i gestió de la teva pròpia botiga. La particularitat d'aquesta obra és que nosaltres encarnem un comerciant i, com a tal, la idea principal és que hem de dedicar-nos a personalitzar el local, fabricar objectes per posar-los a la venda, regatear amb clients i molt més. La cosa no queda aquí. També podem reclutar diversos herois per sortir d'aventures i formar clans amb altres jugadors per progressar en els sistemes del mercat. Tot sigui per complir els nostres somnis. I ara, la categoria reina de gairebé tots els jocs multijugador gratuïts. Els MOBA. Què és un MOBA? Perquè els que no sabeu què és un MOBA, és un Massive Online Battle Arena. Són un mapa compost normalment per tres carrils, carril superior, carril mitjà, carril inferior, i un centre entre carrils on hi ha una cosa que es diu jungla. Dos equips de 5 jugadors contra 5 jugadors competeixen en aquest mapa i a partir d'aquí la missió és derrocar a l'altre equip. Cada equip té una base, has de destruir la base de l'equip contrari. No sé si m'he explicat bé. Però bueno, perquè sabíeu, un joc multijugador d'estratègia per equips. Number one des de que va sortir és League of Legends. League of Legends és el joc de Riot Games que és el més popular del planeta, tant en el que se refereix en nombre de jugadors com en quantitat d'espectadors en plataformes de streaming. El que hem dit, dos equips de 5 campions competeixen entre si per derrocar el Nexa, la base, de l'oponent, que estan situats cadascú en un extrem. Hi ha campions per avorrir. Si arribar a dominar-los tots, jo crec que seria gairebé impossible. Campions amb habilitats, màgies i estadístiques, cadascuna diferents, cadascú en una posició diferent, i en alguns casos jugar molt... O sigui, és que és un tipus de joc, depenent del personatge que escollis, és un tipus de joc diferent en cada moment. El que sí que requereix és molta coordinació entre els equips per aconseguir la victòria. Dintre del mateix sistema de joc, MOBA. El Dota 2, Defense of the Ancients, número 2. És la mateixa base de Riot Games. S'ha de dir que Dota, la versió primera, la primera versió que va sortir, va ser la que va fundar aquest gènere dels MOBA. I no era un joc en si mateix, sinó era una extensió del Warcraft 3, que era un joc d'estratègia. Doncs com a extensió ja van haver uns programadors que van decidir modificar aquest joc per fer el que avui dia coneixem com els MOBAs. I allà va sortir Dota. A partir d'aquí, Dota va evolucionar pel seu compte i ara tenim Dota 2 des de fa una colla d'anys, que és l'herència de l'original, però no ha tingut tanta ressò
com el League of Legends, perquè el League of Legends realment ho ha vetat. Doncs el Dota 2 és un MOBA que és de Valve i és la mateixa base del League of Legends. Tots dos es basen en el mateix sistema del mod de Defense of the Ancients, encara que l'objectiu sigui el mateix, acabar amb la base dels rivals. El Dota, l'economia funciona d'una forma distinta. El ritme de les partides és molt diferent. I encara que la major complexitat pugui arribar a ser discutible, sí que és cert que s'han de tenir més coses en compte a l'hora de jugar al Dota que no pas en el League of Legends. Lo qual no significa que el League of Legends sigui tirat i tothom pugui jugar. O sigui, té la seva base d'estratègia. Però el Dota encara ho complica una miqueta més. Hi ha més de 100 herois en el Dota totalment gratuïts i constantment s'estan actualitzant, s'estan aplicant canvis d'equilibri perquè el joc mai no arribi a ser el mateix. Continuem amb més MOBAs. Tenim l'Smite, que Hi-Rez Studios pues, va treure la seva versió del que ell considerava un MOBA, que la particularitat que té és que en comptes de veure com es veuen la resta, que es veuen des de dalt, en vista isomètrica, aquí es pot jugar en tercera persona, en comptes de la càmera isomètrica. Això li dona un punt més d'espectacularitat, fent-ho més similar en perspectiva, que no en l'ús d'habilitats, a un joc d'acció. Els herois que controlem en Smite es basen en déus mitològics que controlem per vèncer els oponents fins en 6 diferents modes de joc, cadascun amb els seus propis objectius i amb un número de jugadors que oscil·la entre els 6 i els 10. A més, aquest sí té joc creuat entre diferents plataformes, el que us permetrà jugar amb els vostres amics de consoles o continuar la partida des de l'ordinador en qualsevol consola. Deixem els MOBAs i passem als jocs de creació. Jocs de creació. Què són els jocs de creació? Quan comenci a dir els noms, us sonaran tots. Comencem per primer, Roblox. Roblox és un fenomen mundial. És un món de mons. Ens permet explorar nous mons de forma instantània, molts d'ells, la majoria, que han estat creats per la pròpia comunitat, i podem jugar des de jocs d'acció, combat, fins a lluita de simuladors de vida, jocs de construcció, i pràcticament tot el que ens imaginem. A més de consumir les creacions d'altres usuaris, també podem dissenyar els nostres propis mons i objectes que posteriorment poden ser venuts a la botiga on qualsevol pot col·locar les seves creacions. Roblox realment és un altre món. Tenim Core. Si Roblox és més orientat a jugar, Core té el focus posat en crear. Qualsevol persona, sense tenir ni idea de programació, pot construir un nivell en qüestió de minuts. Per això el títol disposa d'una àmplia gamma d'objectes, materials i eines que faciliten la tarea de posar en peu un videojoc des de zero. Després ho pots publicar perquè la comunitat accedeixi a ell després d'haver escollit un sistema de monetització. Un altre sistema. Clar, em direu, aquí no està el arxifamós Minecraft. És que Minecraft no és gratuït. Ja us ho dic ara. Minecraft s'ha de pagar. Aquí estem parlant de jocs gratuïts. Passem als Autobattles Autochess. Teamfight Tactics. A veure, els Autobattles són jocs en els que els jugadors col·loquen en un camp de batalla personatges que es van comprant de forma aleatòria perquè lluitin contra altres personatges d'altres jugadors. En aquesta batalla es tenen en compte doncs, on col·loques els teus herois, l'escenari, el nivell que tenen, les sinergies que hi ha entre les diferents classes i els objectes amb els que estan equipats. L'objectiu és ser l'únic jugador que sobreviu al final de la partida. Teamfight Tactics està integrat en el client de League of Legends. És l'aposta que va fer Riot Games en aquest gènere. I és el més popular. A més, és que ho va arrasar. Ho van treure i realment va arrasar. No va ser el primer, no és l'únic, però no sé què té Riot Games, que el que toca automàticament ho transforma en un èxit. És el més popular i es va estrenar a l'estiu de 2019. S'han introduït mecàniques noves que es poden alterar, taulers hexagonals, cada temporada es canvien els personatges i les sinergies perquè la gent no agafi sempre la mateixa i hi hagi cert canvi, i realment és un joc que és molt divertit, ocupa temps, ja us ho dic ara, ocupa temps, però és molt divertit, molt amè, i no requereix tampoc d'una complicació, d'una habilitat extrema, més allà de pensar i avaluar la tàctica. Dintre del mateix sistema d'Autochess Autobattles, tenim Dota Underlords, que és la versió de l'Autobattle de Valve,
que s'inspira, ja que el Teamfight Tactics s'inspirava en el món de League of Legends, pues el del Dota Underlords s'inspira en el món de Dota 2. Afegeix algunes idees distintes al gènere aquest, com el són els Underlords. Unitats molt poderoses que s'han d'escollir al principi de la partida i marquen l'estil de joc. L'objectiu és el mateix, sobreviure als enfrontaments amb altres jugadors, construint un equip de personatges amb les seves sinergies i que anirem comprant a la botiga de forma aleatòria abans del començament de cada ronda. Dota Underlords afegeix també una campanya en el joc contra bots sense connexió a internet i la possibilitat de fer tornejos fins a 8 jugadors. Per últim, un dels darrers que ha arribat i que té joc creuat realment entre totes les plataformes. Vale? És el Might and Magic Chess Royale. Virtut, o sigui, al final és el mateix, és un autor de chess basat en l'univers del Might and Magic, però que té una virtut respecte a la competència, que és que les partides no duren més de 10 minuts. Les partides del Dota i les partides del Teamfight Tactics poden arribar a durar tranquil·lament, si vas classificant i vas passant nivells, a una hora te la passes jugant. I aquest, el Might and Magic, és més anem per feina. I són partides molt més ràpides, també contra 100 jugadors, i eliminant cadascun segons van perdent vides. Ara anem als jocs de rol. Jocs de rol i MMOs gratis per a PC. Comencem amb Genshin Impact. Genshin Impact és un dels llançaments free-to-play que més interacció ha generat en els darrers mesos. Per què? Perquè és un joc, un RPG d'acció de l'estudi xinès miHoYo, que ofereix una aventura amb clares referències de Legend of Zelda Breath of the Wild. L'apartat visual és preciós. Si t'agrada l'estètica anime, realment és espectacular. S'està expandint contínuament, cada X temps estan traient una expansió contínua i de forma gratuïta en un món que és totalment obert. I perquè té el millor, i també el pitjor, dels gacha. Els jugadors controlen el viatge, però en el temps i el viatge se li aniran unint personatges amb les seves pròpies històries, característiques de combat i habilitats. Aquests personatges s'aconsegueixen, com en els jocs dels mòbils, a l'atzar, gastant recursos que ho pots obtenir en el joc. Però també pots comprar amb diner real. Encara i això, jugar a l'aventura, de moment, no fa imprescindible que es pagui res. I més important encara, el podràs jugar amb els teus amics sense importar si estan en PC, Play 4, dispositius Android o iOS. I podràs jugar en l'ordinador i al mateix temps jugar en el mateix compte en el mòbil. Continuem amb el MMO i el MMORPG. Un dels clàssics, que fins i tot, si el veieu, direu, hòstia, aquests gràfics estan desfasats, i tindreu raó. Però tot això és un joc que en el seu dia estava molt a l'alçada d'un triple A. Estem parlant de Star Wars The Old Republic. Qui busqui, si t'agrada Star Wars, o sigui, ja directament tira-t'hi de cap, eh? O sigui, no cal ni parar-se a pensar. Si t'agrada Star Wars i ets fan de Star Wars, vés-hi directament. Qui busqui un joc online amb una bona història, Star Wars The Old Republic, directament. A l'MMORPG de BioWare, els creadors de Knights of the Old Republic i Mass Effect, es continua ampliant 9 anys després de que va ser llançat. I no només això. La seva opció totalment gratuïta ofereix els prou contingut com per guanyar-se un lloc en aquesta llista. Està ambientat 3.000 anys després de les pel·lícules de la saga. A The Old Republic, els jugadors poden crear un personatge escollit entre 8 classes distintes, cadascuna d'elles amb la seva pròpia història que avançarà segons les decisions que preneu. Hi ha diferents tipus d'activitats cooperatives, un sistema per construir la teva llar en diversos planetes de la galàxia i un fotimer de jocs, de modes de jugador contra jugador. Sí que és cert que
A part de la versió gratuïta, teniu una versió de pagament amb un mòdul de subscripció mensual que afegeix més continguts i llibera algunes restriccions que té la compte free-to-play. Però l'experiència gratuïta us permet gaudir del joc original i dues expansions completes fins al nivell 60. I no es puja de nivell així com així, eh? Ja teniu joc per estona. Seguim. Dauntless. És un Monster Hunter. Dauntless és un Monster Hunter, un joc gratuït d'acció de Phoenix Labs, amb un estil visual molt animat. És un sistema de progressió que mantindrà enganxat a la pantalla i l'objectiu és aconseguir cada cop armes variades i armadures més poderoses per fer front, òbviament, a reptes de cada cop més dificultat. Per això, us podeu jugar ajuntar amb altres tres caçadors, slayers, que es diuen aquí, per a caçar enormes bitxos, enormes behemoths i fer servir els materials de les temibles feres que mateu per fabricar nou equip i millorar el vostre. A més, teniu joc creuat amb les versions de consoles. Continuem. Path of Exile. Quan va sortir el Path of Exile, tothom va dir Path of Exile és el que Blizzard hauria d'haver fet amb Diablo 3. I pots estar d'acord o no pots estar d'acord, però al final és un Diablo, és un tipus Diablo, completament online, complexa, però complexa fins al màxim. Els jugadors, bueno, exploren en perspectiva isomètrica el món de pesadilla de Wreckless, tornant una i altra cop a missions ja conegudes, amb els enemics que es generen aleatòriament, perquè l'experiència mai no sigui la mateixa. L'arbre d'habilitats passives que podeu fer servir per personalitzar i potenciar el vostre personatge, el personatge que escolliu, és tan gran que em sembla que no hi haurien dos personatges iguals. Les habilitats actives no s'aprenen, sinó que les gemes que apliquem a les nostres armes i els objectes que trobem són els que ens permeten fer les màgies i les habilitats de cadascun dels personatges. Tota l'economia del joc es basa en el comerç i l'obtenció d'aquests ítems. Les millores que es fan als nivells més de dificultat més alts alteren de forma considerable el comportament de l'enemic i la construcció de nivells. Un joc immens, però immens, on podeu estar atrapat hores, hores i hores. Realment bestial. Albion Online. Albion Online és un MMORPG dels més estimats per la comunitat, que està respaldat pel seu peculiar sistema d'economia. Permet que els jugadors creen qualsevol tipus d'objecte i comerciar amb ell. A més, òbviament, en tratar-se d'un joc de rol multijugador massiu, ambientat en un univers fantàstic, compta també amb les seves habilitats dinàmiques. Missions, sistema de jugador contra jugador, encara que no tingui classes, exploració, construcció d'assentaments, conquesta... És un dels títols més complets del gènere i té un sistema de vista una mica particular. És isomètric, però és una mica particular. El joc està molt bé, es pot jugar totalment de franc, sense fer res de micropagaments ni res, i dona una experiència com a joc MMORPG molt bona. Tower of Fantasy, dels darrers que han arribat aquí. Va ser un fenomen. El 2022, quan va sortir, és un fenomen. És l'àmbit dels RPG en línia, seguint l'estela de Genshin Impact, i combinant-la amb altres elements dels MMO. L'èxit de la desenvolupadora xinesa Jota porta els jugadors al planeta Aida, on es narra una història de ciència-ficció, en la que la humanitat sobreviu a dures penes per la falta de recursos energètics. Com en el joc de Genshin Impact, que aquí cada personatge desbloquejable té un context argumental que l'has d'anar descobrint i un estil de joc diferent al que pots treure profit en aventurar-te en un món obert amplíssim, en solitari o amb d'altres jugadors. Més MMO i MMORPG. Diablo Immortal. No podria faltar. La darrera joia de Blizzard, disponible en mòbils, disponible en PC, que és la continuació del Diablo, ¿vale? Amb un sistema que també permet clans, que tens missions diàries, que tens mazmorres aleatòries, tens les falles, tens tot el que tens en el Diablo, de forma gratuïta, amb micropagaments, si vols avançar més ràpid, pots pagar, si vols,
però que no són necessaris per gaudir de tota la història i de disfrutar durant molt de temps matant bitxos a dojo amb la jugabilitat del Diablo. I a més, ara a la versió de PC del Diablo Immortal sí que s'ha afegit el suport per a comandaments, per a gamepads, etc. El qual també li dona certa vidilla, eh? Jo l'he provat, i amb el mando és diferent que amb el mouse. Igual de divertit o més, ja us ho dic ara. Deixem els MMORPG i passem als millors jocs d'esports gratis per a PC. Konami, Pro Evolution Soccer. Tenim el eFootball 2023. Pro Evolution Soccer ha migrat al model de joc gratuït com a servei, amb servei de microtransaccions, i la veritat és que l'eFootball 2023 encara té molt que polir per arribar al nivell que ens tenien acostumats els senyors de Konami, vale? Té molt a polir, però a poc a poc van donant passos a la bona adreça. Els jugadors que vulguin jugar a l'eFootball 2023 trobaran un títol amb un ritme que vol simular els elements ofensius i defensius del futbol modern, en paraules de la desenvolupadora, i que està enfocat a la construcció de l'equip ideal i els partits en línia. Fishing Planet. Us agrada pescar? Pues és un joc de pesca. És un joc de pesca gratuït, que ens dona 19 localitzacions diferents, en la que ens asseguem a l'orilla o ens posem a la nostra barca una mica endins i hem de capturar alguna de les 120 espècies disponibles. Una de les seves principals característiques és un sistema d'intel·ligència artificial que li dona a cada peix un comportament diferent i desafiant, com si fos un animal real. Disponem d'una àmplia gamma de parejos amb el sentit d'aconseguir la màxima puntuació possible per a posteriorment presumir les funcionalitats multijugador com la taula de classificació. Si us agrada pescar, ja us dic, la pinta està... O sigui, la imatge, els gràfics són molt bons, però us agrada pescar. A mi realment no m'agrada, però jo ho deixo aquí. És un joc gratis. Passem d'esports. Anem als jocs de cartes gratis per a PC. Engeguem. Hearthstone Heroes of Warcraft. Blizzard va treure el Hearthstone Heroes of Warcraft i ho va petar. A data d'avui, bueno, continua viu, que ja és molt, per un joc d'aquestes característiques amb el temps que porten al mercat, que continuï viu és força, força, força bo. Les cartes, pues, és un joc de cartes, està basat en els héroes de World of Warcraft i després de 5 anys encara s'està afegint contingut. L'objectiu és escollir una de les 8 classes que té i construir un mazo amb les cartes que et van apareixent en les sobres i en les competicions. Fer la sinergia, avaluar la sinergia, derrotar els teus oponents en partides estàndards i classificatòries i... realment a data d'avui amb totes les expansions que han anat traient el número de cartes que tens per escollir són enormes i les possibilitats d'arribar a sinergies també. A més, a part d'això, heu de sumar també les aventures, enfrontaments que possiblement són de menys a més complicats contra la intel·ligència artificial, on es plantegen situacions en forma de puzzles i alguns modes addicionals com una sort d'autobattle, un draft i moltes coses més. Virtuts que li trobo jo al Hearthstone, que si no t'agrada una carta la pots desfer i pots acumular mana per fer-te les teves pròpies cartes o escollir les cartes que vols fabricar. És una de les virtuts que té. Magic the Gathering Arena. Si no heu jugat a Magic, si no us sona el que és Magic, mireu un tutorial, perquè Magic porta anys, no en la versió digital, sinó en la versió de cartes que podeu comprar a qualsevol botiga friki, porta anys, anys i panys. Doncs la versió de Magic the Gathering Arena porta el joc de cartes d'una forma magistral al vostre ordinador i al vostre mòbil. Així sí que tenim joc creuat, no hi ha gaire diferència. A veure, el fet de que portin un joc que ja es portava molts anys implementat a la majoria de taules de botigues de jocs alternatius, pues ha fet que el Magic the Gathering Online i el Magic the Gathering Arena no tingués un èxit molt gran. Encara això, realment t'està oferint exactament el mateix que tindries a la taula, amb la diferència de que aquí sí que et regalen cartes i no les has de comprar totes. L'únic problema, que
aquí no es poden desfer cartes per crear cartes noves. No pots crear la carta que vulguis si està molt més amb el que et surti dintre dels sobres. I que si deixes de jugar una temporada, probablement, com que les cartes es van ciclant i s'anulen les temporades anteriors, doncs probablement et trobis que si portes un any sense jugar, moltes de les cartes que tens ja no et serveixen per jugar les noves temporades. Tot i així, Magic, el que és el Magic en si, el Magic the Gathering, porta 30 anys a les taules de la majoria de gent que els agraden aquest tipus de joc. Seguim. Òbviament, si tothom té un joc de cartes col·leccionable, no podia ser menys, Riot té el seu, que és el Legends of Runeterra. Basat en l'univers del League of Legends, agafa la forma dels jocs digitals de cartes i li afegeix una mica de dinamisme i una mica d'amabilitat a l'hora d'aconseguir les cartes. Els mazos inclouen els campions que marquen el tipus d'estratègia que farà servir. I tenen cartes exclusives d'ells i cartes genèriques. Hi ha numeroses mecàniques que potser són una mica complicats d'entendre al començament, però que ofereixen molta versatilitat a l'hora de jugar. Els torns són molt més ràpids perquè després de cada carta jugada per un jugador, l'oponent, hòstia, sembla llengua la trava, realment a aquestes hores, l'oponent pot respondre amb una altra. A més, les cartes no s'aconsegueixen amb micropagaments, es poden comprar diverses a la setmana amb un límit, sinó avançant mitjançant una sort de passes de batalla gratuïts que poden desbloquejar campions, criatures, màgies, etc. I comodins que podem intercanviar per les cartes que realment vulguem nosaltres pel nostre mazo. Realment molt bo. Més jocs de cartes. Marvel Snap. Marvel Snap és... A veure, Marvel Snap surt d'una companyia on els programadors venien de fer el Hearthstone, el Heroes of Warcraft. Marvel Snap ha agafat així a la gent una mica amb el peu canviat, perquè encara que és un joc de cartes, encara està en fase beta, realment canvia molt les mecàniques. Realment és un joc que és molt maco, és molt accessible, té moltes habilitats i moltes estratègies darrere, no és un joc planell simple. És un joc que busca partides cortes, molt curtes, i estratègies molt complexes. Una última carta pot canviar totalment l'estratègia i pot aconseguir la victòria o derrotar-te. Té micropagaments, com tots els jocs gratuïts, això no canvia, vale? Però està més orientat a sistemes estètics que no pas a coses de joc. És un joc que, tant per als que no coneguin, si hi ha algú en aquest món que no coneix l'univers de Marvel, com els que no tenen ni idea dels còmics, si hi ha algú, vale? No cal. O sigui, realment és un joc que sí, està basat en Marvel, però és un joc de cartes que tothom pot entendre encara que no sàpigues qui és el personatge que estàs jugant. Passem a jocs de simulació gratis per a PC. War Thunder. War Thunder és un simulador bèl·lic massiu amb rigor històric. Els jugadors participaran en batalles multitudinàries en més de 80 mapes diferents, on participaran vehicles, militars, aeris, navals, terrestres i més de 1.000 per escollir. I tots estan recreats basant-se en els utilitzats en les guerres reals. A més, el mode multijugador hi ha modes en solitari, campanyes històriques que rememoren enfrontaments històrics i missions en solitari carregades d'acció. Un dels clàssics, World of Tanks, el shooter bèl·lic de tanks de Wargaming, és un dels simuladors més jugats del planeta amb més de 180 milions de jugadors. El títol ofereix docenes de maps inspirats en escenaris de guerra. Hi ha més de 600 tanks diferents entre els que escollir i, a part, dissenyats a partir de les màquines de destrucció creades a les potències bèl·liques del segle XX. Inclús hi ha vehicles reals que mai no van arribar a produir-se. El títol compta amb diferents mòduls, mòduls de 15 contra 15 i 30 contra 30, partides classificatòries, sistemes de clans i novetats constants que arriben a través d'actualitzacions gratuïtes. Seguim, Star Conflict. Els més apassionats de la ciència-ficció i les refrigues interplanetàries trobaran Star Conflict una obra més que interessant a la que fer-li una ullada. Aquest joc de massiu de simulació espacial i acció ens posa en la pell d'un pilot d'elit que per disputar batalles contra l'entorn i batalles contra jugadors. Per tot un univers obert, amb més de 100 naus,
nous rols tàctics i la possibilitat d'expandir la nostra flota a poc a poc. El joc de Stargem et pot tenir enganxat moltíssimes hores, però moltíssimes hores. Canviem de secció. Jocs de lluita. Killer Instinct. Killer Instinct va arribar per actualitzar els jocs de lluita de la mà de Rare. I es va convertir en un dels millors jocs de lluita gràcies als seus combats ràpids, estratègics i impactants. I les combos que eren de vertigen. Hi ha un mode història, múltiples modes de joc multijugador online i local, i inclou un personatge entre els 25 disponibles que es poden aconseguir comprant-los o jugant al títol. Els enfrontaments tenen lloc en 20 escenaris diferents amb elements interactius. Els lluitadors es poden personalitzar i hi ha un complet mode d'entrenament que us permetrà practicar abans de llançar-vos al món competitiu. Brawlhalla. Brawlhalla és un brawler. És un títol de lluita bidimensional, a l'estil de Super Smash Bros., amb plataformes, zones a les que podem caure i un equilibri ajustat entre accessibilitat i profunditat. En el seu plantel de personatges hi ha més de 40 llegendes que podem anar aconseguint i cada setmana roten 8 gratuïtes. Té un mode multijugador local i online, amb partides de 1 contra 1 i 2 contra 2. A més de numerosos modes de joc que com capturar la bandera i party games. Un altre, aquest us sonarà més. Death or Alive, Core Fighters. La meva versió de l'anglès, ja sabeu que... Ja, pels que no sabeu anglès, és Death or Alive. La versió gratuïta de Death or Alive 6, encara que està limitada, us pot oferir un bon grapat d'hores de joc. Inclou 4 personatges, al començament de la campanya, jocs multijugador online i joc multijugador local, el mode d'entrenament, tots els escenaris i els modes de Doha Quest i Doha Central. El títol de lluita 3D de Koei ofereix un sistema de combat estratègic. Els cops ganen els de derribar l'altre, els de derribar l'altre i les claus als cops. Hi ha sistemes de contraatac i protecció per als que no sapigueu, vale? Per als més neòfits en el gènere. I els camps de batalla són molt interactius, inclús el públic pot llançar-te de nou al ring, si caus. O sigui, si no l'heu provat, teniu la versió gratuïta, la podeu descarregar a Steam. Anem a una cosa que a mi m'agrada molt, va. Jocs de conducció o de carreres. Engeguem amb una cosa que no sabem si és un joc de carreres o no ho és. Hi ha cotxes. Que hi ha cotxes segur. Que és el Rocket League. És un dels jocs multijugador online més populars dels darrers anys, que és totalment gratis des del 2020. És d'Epic Games, els creadors de Fortnite. I Rocket League és un joc una mica raro. Vas en cotxe, això sí. És un estadi, una pilota, 2 porteries i 6 cotxes. 3 a cada equip. L'objectiu? Marcar gol. És així de clar. Com es marca el gol? Conduint el cotxe. Empitjant la pilota amb el cotxe i fent servir les habilitats que cada cotxe té. Has d'accelerar, fer servir el turbo, saltar, has de dominar una mica la física que està dintre del joc. És un joc accessible, no és gaire complicat, però té una corba d'aprenentatge extensa. Hauràs de dedicar-hi moltes hores per preveure cap a on anirà la pilota cada cop que la toquis, o com les pots tocar, o com fer els passes cap a un dels teus companys, etc. És un joc molt tècnic, però realment, encara que no en sabeu, és molt divertit de jugar. És molt, molt divertit. Divertit. Continuem. Trackmania. Trackmania porta molts anys. És una franquícia de la marca Ubisoft, i ara ha tornat amb un model free-to-play amb el que vol fer-se un forat dintre del gènere. Trackmania proposa circuits molt desafiants en els que pots competir en solitari, si n'hi ha ni altres jugadors, tratant d'aconseguir la millor marca possible. La versió gratuïta del joc permet accedir a les noves temporades, que s'actualitzen cada 3 mesos.
els modes solitari i l'online. Hi ha una prova de l'editor de nivells. La resta de continguts, com la personalització o la competició, només es desbloquegen com a subscripció de pagament. Realment, el joc és molt divertit. Seguim. Un altre joc de conducció que aporta més. Crossout. És cert que conduïm un vehicle, però no ho farem ni per guanyar carreres, ni per fer saltes acrobàtics, i que també, sinó per enfrontar-nos amb altres cotxes en batalles post-apocalíptiques. Si heu vist Mad Max, pues, imagineu Mad Max en un MMO. És més un MMO que no pas un joc de curses. Però és cert que hi ha una molt àmplia varietat de vehicles a personalitzar, multitud de parts intercanviables entre vehicles, un arsenal enorme i diversos modes de joc en el que podem sacar molt partit dels cotxes a les personalitzacions que fem al cotxe. És un cotxe contra cotxe i disparo tot el que es bellugui. Més del tipus, que això sí, hi ha de carreres. Asphalt 9 Legends. És un joc de carreres. Aquest sí que és un joc de carreres. Els jugadors maneguen multitud de bòlits de marques com Ferrari, Lamborghini i moltes altres al voltant de circuits repartits per tot el món. Shanghai, San Francisco, Roma, El Cairo i més ciutats que estan representades en el títol de Gameloft. El joc inclou una campanya que ens permetrà desbloquejar aquests esportius i aprendrem circuits, òbviament. Quelcom necessari per ficar-nos de ple en un mode multijugador dividit en línies bastant addictiu. I fins aquí el que es donava avui. A veure, hem fet un bon grapat de jocs, de diverses temàtiques, n'hi ha molts més, però aquesta és la llista dels més valorats, que de vegades diem, són els millors? No, són els més valorats. Jo, per exemple, d'aquí sí que hi ha alguns que puc estar molt d'acord que són els millors dintre de la seva àrea, però en altres, per exemple, em faltarien alguns videojocs que també són gratuïts i que no sé per què, pues, bueno, no apareixen en les llistes aquestes de millors jocs. Suposo perquè la gent no els agrada. Així, com a qüestió, pues, mira, dintre dels jocs de rol, jo posaria també el Neverwinter, que és gratuït dintre de Steam, i molts més. Però, clar, ara, si haig de fer tota la llista, poder necessito dos programes més, perquè hi ha molts més jocs poder no tan coneguts o poder no tan ben valorats, però al final és una qüestió, la valoració és una qüestió personal, cadascú li dona la nota al joc que més li agrada. Per exemple, sí que estic d'acord que l'eFootball 2023 té que polir moltíssimes coses, però sí que és cert que dintre dels simuladors de jocs de futbol, pues, és el millor que tenim avui dia a versió gratuïta. Tots els jocs que us he dit, tots, són gratis. Com a mínim tenen una part gratuïta.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock. Heavy Metal,
1: tu programa de hard rock y heavy metal.
2: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
1: y Sergio Striper.
0: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Radio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
3: Les vibracions de DJ Jazz.
0: Tots els divendres a les 9 de la nit.
4: Vibracions.
3: Vibracions. Vibracions.
0: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada...

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.

0: ayúdanos a crecer. Sintoniza Radio Cunit y corre la voz. 107 de la FM, La Teva Radio.
1: Radio Cunit, al 107.0.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit, informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimecres, dia 27 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. De conformitat amb el decret d'alcaldia, ens complau, doncs, assenyalar i citar-nos en aquest ple ordinari que tindrà lloc aquest dijous a les 6 de la tarda en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria per tractar els assumptes que relacionen la continuació i que seran retransmesos a través de la nostra unitat mòbil situada a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. On, com dèiem, demà, doncs dijous, tindrem aquest ple ordinari al que tindrem el següent ordre del dia. Propostes de secretaria. Aprovar, si escau, l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de dates 26 de març de 2026 i 11 de maig de 2026. Pel que fa a la part resolutiva, alcaldia, aprovar, si escau, la rectificació i actualització de l'inventari del patrimoni del sòl i l'habitatge de l'Ajuntament de Cunit. Pel que fa a l'àrea de territori, promoció de la ciutat, innovació, ordenació del territori, donar conformitat, si escau, al text reforç de la modificació puntual número 14 de modificació per increment de sostre a la parcel·la HPO Sud 2. Dona conformitat, si escau, al text reforç de la modificació puntual número 10, Pau Valparaíso 2. Pel que fa a l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i hisenda pública, aprovar, si escau, el reconeixement extrajudicial del crèdit de número 1/2026, corresponent a factures i despeses de l'exercici 2025.